0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. Deixa'm.

0: tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits a l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
4: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
1: Guau, has vist com m'he edificat, tio?
2: Sí, tio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho, vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

More Time. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
4: Calafell Ràdio.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador. A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Són les 6.
1: El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia, de moment, a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El Tribunal ha reactivat el procediment i ha donat 10 dies als acusats per presentar al·legacions. Els Estats Units ataquen l'Iran per desena nit consecutiva després que la República Islàmica ha atacat aquest dilluns interessos nord-americans a Kuwait, Jordània, Bahrain i l'Iraq. L'Aràbia Saudita adverteix els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana per les altes temperatures. Aquest dimarts, 74 municipis estaran en risc extrem de foc. Els agents rurals mantenen tancats els accessos a 3 parcs naturals. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte continua actiu i ha provocat més desallotjaments i confinaments. Les flames han cremat més de 26.000 hectàrees. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. A la víctima la van trobar sense vida en un camp de panís i tenia una ferida al coll. El cas està sota secret de sumari i entre el detingut i la dona no hi hauria cap relació. Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local, que s'ha fet aquest dilluns a la capital catalana. De la cultura, Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral a Barcelona.
0: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una ropa als carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones. El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana. I Paula Badós ha perdut la final del torneig de tennis de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
1: I del temps, tindrem una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i pols agariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental, als ports.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 11. Bona nit, salutacions de Joan Trias. Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari de l'empresa Anàlisis Relevante, que és una consultoria on Zapatero feia de assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
0: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
1: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plusultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero, i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% de les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plusultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plusultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que exercita el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques dels objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
1: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, preveu més cares noves.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres, doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
1: I la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
1: Valoracions en un sentit diferent, com la de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha tornat a reclamar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
8: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
1: El relleu a Drets Socials tampoc ha convençut el Partit Popular de Catalunya. Sentim el seu secretari general, Juan Fernández.
9: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
1: La CUP ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i també la d'Educació, Esther Niubó.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Continuem amb temes de la secció de política, perquè tot i l'aval de la justícia europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes no aplica la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Oriol Junqueras. L'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això ha donat 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origent dels fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3CAT Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Actualitat internacional. Per desena nit consecutiva, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran aquest dilluns amb l'objectiu de mermar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic. Aquest mateix dilluns, l'Iran ha atacat interessos nord-americans a Kuwait, a Jordània, també a Bahrain i a l'Iraq. Mentrestant, s'ha obert un front en el conflicte a l'Orient Mitjà. L'Aràbia Saudita ha advertit els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de desbloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. La decisió d'aquest embargament marítim l'ha anunciat el portaveu militar dels hutis.
5: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
1: L'amenaça dels hutis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Tot i l'espiral bèl·lic creixent, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington continuen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. Tornem a Catalunya perquè l'alerta per risc d'incendis s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3 per perill molt alt 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals: el de la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
10: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
1: A partir de divendres, l'entrada de vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I també s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara, a Castella-La Manxa. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta en nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva direcció, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. El director d'emergències a l'incendi és Juanjo Fernández.
11: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
1: Més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Hi ha hagut un ensurt a l'Hospitalet de Llobregat per un esclafit que ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia. Els forts cops de vent no han provocat danys materials importants i impersonals, però sí que han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sots cap territorial dels bombers.
12: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
1: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha volgut posar èmfasi que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica.
13: Que aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
1: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de colònies de nens que té lloc en aquesta escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. Al telèfon d'emergències ha rebut un centenar de trucades.
3: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
14: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogó marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogó ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Continuem. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albàcar.
15: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
1: I ens desplacem ara a Barcelona perquè els delictes han baixat un 11% durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment dels homicidis i el crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. La majoria són vinculats al crim organitzat. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
16: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de les bandes criminals.
17: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
1: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i al carrer. Continuem el recorregut per les comarques catalanes al Maresme perquè l'Ajuntament de Tordera encara no sap quan l'aigua de l'Aixeta tornarà a ser potable i treballa per una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
18: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de coordinació de govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere García.
19: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
18: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
19: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
18: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
1: I del Maresme tirem cap al sud del país, a les Terres de l'Ebre, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el festival Vertebra Dansa. 18 anys després, aquesta convocatòria torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit que sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
20: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
21: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
20: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
1: I més cultura, ara teatre, perquè la intèrpret Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, en concret per l'obra Tinc un bosc al cervell. Es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat l'acte d'entrega del premi al Teatre Romea per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de la Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez. És un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a 3Cat Info que rebre el Xirgu l'emoció i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
22: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgu. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgu, no?
1: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgu, dissenyat enguany per la joiera Carla García d'Urlan, a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró. El Premi de Teatre Margarida Xirgu és un dels emblemàtics de l'escena catalana al nostre país, amb més de 50 anys d'història. Es distingeix per reconèixer la trajectòria i el talent i posa en valor el treball col·lectiu. L'otorguen el Digital, el Núvol i també la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Que arriben ara amb el David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. ha assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i als parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
0: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo y esta vez así ha sido.
2: I en aquest sentit, a Ferran Torres s'hi ha referit al capità de la selecció espanyola, Rodri.
4: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
2: Les celebracions, per cert, les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
6: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
2: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrenar els plans del tècnic, Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Albert, on s'estaran fins dissabte. I aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, al seu segon amistós. Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
2: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França, abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix i d'ell n'ha parlat l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
23: Really, really sad to see.
24: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
2: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims 6 anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la 16a etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel.
3: 3CAT Info.

0: Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, aplegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. A partir d'ara parlarem dels 6 mesos que han passat des de l'accident ferroviari de Gelida. Encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre productes il·legals o falsificats. El govern comunitari ha detectat joguina, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
0: I del temps tenim una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental i també als ports. Aquest dilluns hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que han donat fins ara. En concret, Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, que es diu Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i també el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero. Canviem de cas. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit el dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jessica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública.

0: Neco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Avalos i el germà de Koldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Raúl Moreno participarà aquest dimarts a la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dagaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
2: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, s'haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la Conselleria Consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Davant d'aquest canvi, les entitats socials veuen amb bons ulls el nomenament del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, però ja li han encarregat que executi les carpetes pendents dins l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs de la conselleria és natural perquè el nou conseller ja era el seu interlocutor fins ara. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li encomana incrementar la inversió per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'han parlat tots dos a 3CAT Info.
4: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguiran dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
5: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: I de serveis socials a infraestructures, perquè ha passat mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya i que encara provoca 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalitat. Son declaraciones a 3CAT Info.
6: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
0: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
7: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
0: La Conselleria de Territori es proposa recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i també la capacitat de resposta. I pràcticament dues setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santamarta té un BART, el número 56.
3: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
0: També en Domingo Fínez és l'administrador de la pizzeria Verona del carrer Teodoro la Madrid, que és on va aparèixer l'esboranc.
8: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y le pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
0: En canvi, la Teresa, que és també veïna del carrer Teodoro la Madrid, trigarà com a mínim 4 setmanes en poder tornar a casa.
9: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
0: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ens n'anem a la crònica internacional perquè Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Londres, Quim Olivares.
10: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el 7è primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
11: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
10: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
11: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
10: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
0: I aquests crits de protesta ens arriben de l'Índia. Són milers de joves que s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, exigeixen la fi de la corrupció en el sistema educatiu després que es filtressin els exàmens d'accés a la Facultat de Medicina. Ja es consideren una de les protestes més importants contra el govern de Modi. Alguns manifestants anuncien l'ús de la força policial.
12: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
13: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
0: La manifestació l'ha capitanejada el Partit del Poble Panarola, un moviment que va néixer fa tan sols un parell de mesos a través de les xarxes socials, agafant per bandera unes declaracions del president del Tribunal Suprem que va comparar els joves a l'atur amb escarbats. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta.
1: Info.
0: Brussel·les ha reforçat la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats. El govern comunitari diu que ja ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Brussel·les. Bruno Fortea.
14: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
15: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
14: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
15: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
14: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
1: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
16: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
0: I també un efecte d'aquestes altes temperatures en aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, és que han caigut el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs, fins i tot, n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
17: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
18: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
17: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles entenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
18: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució.
17: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
0: Ens n'anem al Pirineu perquè els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha un altre euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader de la zona denunciés la mort de tres ovelles. Malgrat tot, el territori descarta que els atacs siguin d'os i els agents rurals continuen amb la investigació. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
19: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un os travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.
0: I ara ens desplacem cap a la part oriental del país perquè el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. En aquest cas, del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen d'una forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
15: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa, i des del bar L'Arc, que tocada les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària, Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
20: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com en Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
15: Carolina Moyes, guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
21: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
15: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
22: Well, I knew about Game of Thrones.
21: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres, sí.
15: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
23: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell, està clar, és preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
15: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
0: I un altre de cinema. Everyone makes fun of. Dues pel·lícules clàssiques de terror i fantàstic, Carrie, de Brian De Palma, i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, fan 50 anys i seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. N'ha parlat el seu director artístic, Àngel Sala.
24: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
0: A més de la pel·lícula Sitges, també s'estrenarà la sèrie de Carrie, que n'ha fet el director Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història, Stephen King. Altres clàssics que es veuran restaurats són The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillermin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange. Un altre film que es veurà 30 anys després és Tesis, d'Alejandro Amenábar, que es va convertir en una revolució al cinema del gènere espanyol. I entre la programació del festival, EFA Festival, també hi ha la cinta de Zombies Colony i el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català. En aquesta edició també hi haurà espai per al cinema fantàstic asiàtic.
1: Esports.
0: Que arriben a aquesta hora amb el David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial, assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela, i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
4: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
2: Per la seva banda, Rodri, el capità de l'equip espanyol, precisament ha tingut una menció per a Ferran Torres.
5: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
2: Les celebracions les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça ara.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Paral·lel de l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
6: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
2: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que s'allargarà fins dissabte.
1: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
2: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
7: Really, really sad to see.
25: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
2: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Evian-le-Vent i Thonon-le-Vent, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. En tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La beguerenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93 ara. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. I afegim que la Lliga Femenina de Bàsquet, el que té la seu, ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmire Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
8: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimarts a tothom. Un dia que ens llevem amb 17 graus a Castellar de Nuc, 23 graus a Horta de Sant Joan i 27 al Port de Barcelona. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Continuem amb aquesta calor i una altra nit tòrrida, no? A bona part del litoral, sobretot al centre i al sud del país, em sembla.
1: Sí, sí. De fet, de moment no hi ha canvis a la vista fins dissabte. Dissabte sí que es posen d'acord tots els models i doncs es veu que tindrem una entrada d'aire més atlàntic que farà que la bombolla d'aire càlid que porta molts dies instal·lada sobre del Mediterrani, setmanes, doncs viatgi una mica més al sud i no ens afecti tant de ple. Tot plegat, aquest aire, evidentment, serà més temperat, no tan càlid, i notarem un descens de les temperatures entre dissabte i diumenge, fins i tot dissabte amb alguns ocells o algunes tempestes. Però fins a llavors, molta paciència i, per tant, haurem de continuar patint aquestes nits d'insomnis i aquests valors de temperatura que els diurns a la zona més calorosa del territori, i sobretot cap a Ponent, franja Ponent, Pla de Lleida, que és on hi ha avisos de calor, aquí doncs es poden assolir, com ahir, i superar fàcilment els 40 graus.
0: És a dir, que fins dissabte, en principi, cap canvi. Jofre, que per cert, ahir a l'Hospitalet de Llobregat vam tenir un esclafit que va tombar una vintena d'arbres, veritat que en principi ningú no va prendre mal, però això va arribar sense cap alerta. Suposo que els esclafits ja són difícils de preveure, no?
1: Bé, sí que ens constava en alguns models que a la tarda hi havia una línia de nuvolades càlides que podien donar alguns fenòmens adversos, però eren fenòmens molt locals, a més l'hora no estava molt concretada i a més també s'esperava més al sud. De fet, va ploure molt més al Priorat o a la Terra Alta, amb 10, 11 o 12 litres per metre quadrat, a Falset, per exemple. Aquí van arribar en forma de 4 gotes, però bé, aquestes nuvolades a vegades poden comportar aquestes ventades. La majoria no van passar dels 40-50 km per hora, però sí que a l'Hospitalet doncs, va haver-hi aquest esclafit puntual que va causar aquest fenomen difícil de predir.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara, una abraçada.
1: Fins ara, que vagi bé.
0: És important destacar que en aquest esclafit de l'Hospitalet de Llobregat, que hi ha imatges bastant espectaculars, no va prendre mal ningú, que consti de moment. Sí que és veritat que hi ha hagut algunes instal·lacions del municipi que han quedat fetes malbé, però ningú no ha tingut ferides arran d'aquest esclafit, que va durar ben pocs minuts, però que, com passa en aquests casos, doncs és una ventada que és molt potent i realment afecta diverses instal·lacions de la zona. A banda d'això, avui l'atenció es torna a desplaçar a Madrid després del canvi de guió, després del canvi inesperat en el cas Zapatero. Tant l'empresari i amic de l'expresident espanyol Julio Martínez com diversos alts càrrecs de l'aerolínia Plus Ultra han implicat José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia en diversos escrits que han fet arribar el jutge que investiga el cas. Avui, justament, declara davant del jutge que investiga Zapatero l'empresari Julio Martínez, l'amic, en teoria, de Zapatero. Serà un mes després que ho fes l'expresident.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
0: Doncs bé, ara tant el seu amic com els responsables de Plus Ultra neguen aquesta versió de Zapatero. Diuen que va ser l'expresident qui va liderar les gestions clau pel rescat de l'aerolínia de Plus Ultra a canvi d'una comissió d'un 1% d'aquest rescat. El moviment de Julio Martínez arriba poques setmanes després, evidentment, i avui tothom ho té al cap, de la sentència contra l'exministre Ábalos. Una sentència en què en va sortir molt ben parat l'empresari Víctor del Dama, després de col·laborar amb la justícia admetent els delictes. De fet, els jutges del Suprem van deixar per escrit que l'estat de dret ha de premiar els comportaments que contribueixin al descobriment i acreditació de delictes greus. Això és el que deia el Suprem, i el propi del Dama deia això.
3: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Espero que els altres que vinguin enrere col·laborin, deia l'empresari Víctor del Dama, a qui sovint s'ha identificat com el corruptor d'aquesta trama, però que en un moment determinat va sortir-ne molt ben parat després de col·laborar i d'assenyalar, alguns diuen que sense proves, a l'exministre Ábalos, per exemple. Avui analitzarem en temps d'àgora com es pot complicar la causa per part de José Luis Rodríguez Zapatero. Això avui, que encara en el terreny polític, però aquest estrictament polític, tindrem una estrena a la reunió del govern de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, prometo.
0: Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, el nou titular del departament en substitució de Mònica Martínez Bravo, que explicàvem que deixa el càrrec per voluntat pròpia. El conseller Moreno s'estrena avui a la reunió del govern. L'oposició creu que ella hauria d'haver aprofitat aquesta situació per fer més canvis al govern. Tot això enmig de la celebració de la selecció espanyola a Madrid per la segona estrella, pel segon mundial.
5: Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado, y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
0: Rodri reconeixia així en aquesta celebració, on, per cert, hi van anar fins a 2 milions de persones. Reconeixem aquestes paraules del paper del golejador a la final. Encara sobre el Mundial i les dues sobre l'Argentina, dues coses de les últimes hores. Leo Messi, a les xarxes, ha felicitat Espanya, admetent, això sí, que la derrota ha deixat una ferida. I dues, la FIFA ha anunciat una investigació per analitzar si sanciona alguns dels jugadors argentins per actituds antiesportives un cop acabat el partit. Ahir van circular, i molt, i no només a Europa, sinó molt particularment als Estats Units, les imatges d'empentes o de cops a jugadors espanyols per part d'alguns dels futbolistes de la selecció argentina. Així comença aquest dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas. Però, de moment...

0: Repassem els primers titulars del matí amb el Pol Foradat de la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Afecta el Dama.
2: L'empresari i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, declara avui a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra després del gir de guió en les últimes hores. La seva defensa ha presentat un escrit al jutge Calamba en què implicava directament l'expresident del govern espanyol en el rescat de l'aerolínia i afirmava que liderava i controlava els passos que s'havien de seguir.
3: A part d'es comprometre a col·laborar i a contribuir a aclarir els fets, la seva versió coincideix amb la del responsable de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, que en un altre escrit el jutge admet el pagament a l'empresa de Martínez Martínez i a l'expresident espanyol un pagament condicionat a l'obtenció del rescat.
0: Més detalls, Txell Vallespí.
4: 24 hores abans de comparèixer aquest matí a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante escriu al jutge Calama que vol col·laborar i contribuir a aclarir els fets que s'investiguen. Explica que Zapatero, com a assessor principal de la companyia, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat de Plus Ultra i reconeix que va firmar un parell de contractes amb els directius de la companyia. El primer recollia honoraris d'assessorament per a Zapatero i el segon assegura fixava una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident pel préstec. Això també és el que confirma el president de Plus Ultra, que també es diu Julio Martínez, en el seu escrit al jutge Calama. Diu que van pagar més de 500.000 d'euros a través de 3 societats i de diversos pagaments en espècies al propietari de la consultora en què Zapatero feia d'assessor. Una xifra que coincideix amb l'1% dels 53 milions d'euros que va rebre Plus Ultra. Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Txell. Avui ho abordarem, això, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però mentrestant no declara.
5: Sobre el cas Koldo, Jessica Rodríguez, exparella de José Luis Ábalos, s'ha negat a donar detalls davant el jutge sobre les dues feines que va tenir en empreses públiques. L'Audiència Nacional sosté que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar.
0: Per ara, no.
2: Tot i l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes espanyol no aplicarà el perdó a la trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. De fet, ha desbloquejat la investigació per saber d'on van sortir els diners.
0: Joan Vilaplana.
6: De fet, el tribunal ha reactivat el procediment contra la trentena de demandats. L'òrgan de control vol investigar si les despeses del procés es van pagar amb diners procedents del pressupost de la Unió Europea o que hi estaven destinats. Consideren que si fos així, l'amnistia no estaria emparada per la sentència d'Europa. El tribunal ha donat 10 dies a les parts per presentar al·legacions i documentació sobre l'origen dels fons. També hi ha hagut moviments pel que fa als 12 CDRs encausats. Les seves defenses han dirigit un escrit a l'Audiència Nacional demanant l'amnistia i l'arxivament de la causa. Els magistrats, però, no hi diran la seva fins després de les vacances, perquè volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'estrena.
3: El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, s'asseurà aquest matí a la taula del Consell Executiu amb la cartera sota el braç. Moreno era el número 2 de la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha sortit del govern per motius personals.
7: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge. Una defensa encesa del servei públic.
5: Martínez Bravo deixa el càrrec després de les crítiques rebudes pel fet de viure a Madrid per suposades irregularitats en pagaments de pisos a extutelats o per les violacions de menors tutelades que s'escapaven dels pisos. Justament aquesta setmana el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA.
0: Queda curt.
2: El primer canvi al govern d'Illa arriba pràcticament a mig mandat i l'oposició considera que el president hauria pogut aprofitar per fer una remodelació més a fons. La gran assenyalada per la majoria de partits de l'oposició és la consellera de Territori i Portaveu, Sílvia Paneques. Sentim Salvador Vergés de Junts i Elisenda Alemany d'Esquerra.
8: Amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
9: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
0: Relleu natural.
3: Les entitats del tercer sector, en canvi, entenen que la consellera l'ocupi ara, que hi era el número 2 del departament, Cinta Pasqual, de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i Martí Batllori, de Càritas, a 3 Cat Info.
10: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguiran dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
11: Hem de demanar que augmenti la inversió social i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: 4 minuts i arribarem a 7:45. Crim de Figueres.
5: Segons ha pogut saber TV3, fonts de la Fiscalia qüestionen que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat a Figueres d'una dona a mans de la seva parella.
2: El crim es va cometre el 19 de maig i els 2 dies anteriors l'assassí havia estat detingut per agressió i per trencar l'ordre d'allunyament, el que va despertar força alarma social perquè es van fer virals les imatges de l'agressor amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas de Figueres.
0: Miquel Jarque.
1: Fons de la Fiscalia explicant a TV3 que no estan contents de l'actuació de la fiscal i afirmen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Tot i això, neguen que fos una errada i sostenen que la decisió va ser reflexionada. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
12: És evident que la valoració del risc no és la correcta. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
1: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Detingut.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la mort violenta d'una dona dissabte a Soses, al Segrià. El cos de la dona, de 75 anys, va aparèixer en un camp de blat de moro. Ahir a la tarda va quedar detingut un jove relacionat amb els fets.
0: Júlia Albacar.
13: El detingut és un noi de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. S'espera que passi entre avui i demà a disposició judicial després que ahir quedés detingut a Soses mateix. El cadàver de la dona, una veïna de 75 anys, va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll. La víctima havia sortit a passejar aquella mateixa tarda per un camí proper al municipi amb la seva gossa. Hores més tard no havia tornat al poble i l'animal estava deambulant sol. Llavors es va alertar la policia, que poc després va localitzar-ne el cos. Uns fets que han commocionat el municipi, que avui encara està de dol oficial. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Baixen.
14: Un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any, gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis, amb 9 casos, gairebé s'han duplicat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que es va fer ahir a la capital catalana.
0: Més detalls, Celia Forment.
15: Entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, un 21%. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. Els homicidis, en canvi, passen de 5 a 9, la majoria vinculats als delictes amb armes de foc i tirotejos entre bandes criminals. Una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
16: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
15: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior dels vehicles, en establiments i al carrer. Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sense aigua.
2: L'Ajuntament de Tordera, al Maresme, un municipi de 19.000 habitants, reparteix aigua embotellada a tots els seus habitants i no sap quan tornarà a ser potable la que surt de l'aixeta. Només en una part del terme l'aigua de boca no és apta per al consum, però per prevenció s'ha ampliat la mesura a tots els veïns.
0: Tordera, Marta Vallès.
17: L'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Les analítiques han mostrat un excés de PFAS, compostos químics artificials, en alguns indrets del municipi, però per seguretat l'Ajuntament ha pres aquesta decisió, que explica Pere Garcia, regidor de Coordinació de Govern.
18: Té extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apte o no apte.
17: Els PFAS són compostos creats per l'activitat humana. Es fan servir per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per menjar. Per acabar amb l'accés d'aquests elements a l'aigua de Tordera, hi ha una solució a curt termini.
18: Que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
17: També s'hauran de fer obres per connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes. Des de Tordera, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En sort.
14: Sense cap alerta meteorològica, l'Hospitalet de Llobregat va viure ahir a 6:45 de la tarda un esclafit de pocs minuts que va avançar uns 500 metres al barri de Santa Eulàlia.
2: Les ratxes de vent de fins a 90 km per hora van fer caure una vintena d'arbres i branques a la zona de l'Avinguda del Carrilet. No hi va haver ferits, però sí que va quedar malmès al pati d'una escola. Juli Escritx és comandant dels bombers.
19: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta
2: era soda.
0: Continual.
14: El risc d'incendis a Catalunya. 74 municipis de 13 comarques estan avui en risc extrem, una alerta que s'allargarà durant tota la setmana. Continuarà fent molta calor. El pic s'espera per a dijous i a partir de divendres tindrem més vent. Aquesta combinació, juntament amb la falta de pluja, preocupa els bombers.
0: 38 municipis.
2: Són els que s'han hagut d'evacuar a Guadalajara per l'incendi que crema des de dijous passat a la Sierra del Norte d'aquesta província de Castella-La Manxa. El foc continua actiu i ja ha cremat 25.000 hectàrees. hectàrees.
14: La Diputació de Sòria ha activat l'alerta al nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva província, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. Els equips d'extinció de l'incendi s'estan replantejant l'estratègia, com explica el responsable de l'operatiu, Juanjo Fernández.
20: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
0: I encara parlant de la natura, nou atac.
2: D'un os a un ramat a la Vall d'Aran. És com a mínim el que denuncien els ramaders d'Isil, d'Alt Àneu, només una setmana després que un altre ramader perdés tres ovelles en una finca situada a tocar d'un poble. Territori, però, descarta l'os com a responsable d'aquestes morts de bestiar.
0: Pau Rovira, com estàs? Bon dia.
21: Bon dia. En aquesta ocasió, els tres ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, el Departament de Territori sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Sort.
0: Un quart i tres minuts de 8, 550 milions d'euros.
14: És la multa que Brussel·les ha imposat a la plataforma xinesa AliExpress per haver permès la venda de productes il·legals i falsificats dins del seu portal web. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos.
0: Desè dia.
2: D'atac dels Estats Units contra l'Iran. De fet, des del final de la treva, començament de juliol, Washington intenta limitar la capacitat ofensiva iraniana contra la navegació comercial a l'estret d'Hormuz.
14: Igual que havia passat en els últims dies, Teheran s'hi ha tornat atacant amb míssils i drons bases nord-americanes a la regió del Golf Pèrsic. També manté la pressió sobre l'estret d'Hormuz i els vaixells que intenten passar per aquest punt.
2: Aquesta mateixa matinada, fonts de l'Agència Britànica de Seguretat Marítima han informat que un vaixell de transport d'hidrocarburs ha estat tocat per un projectil mentre navegava davant les costes d'Oman. Els tripulants han abandonat el vaixell amb bots salvavides.
0: I abaixar el cost de la vida.
14: És el primer i principal compromís del nou primer ministre britànic, Andy Burnham, que ha començat a perfilar el seu executiu.
0: Londres, Quim Olivares.
22: Burnham ha perfilat el seu govern després d'arribar al 10 de Downing Street i destaca John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, i ara serà ministre d'Economia, o Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'Exteriors, o Shabana Mahmood, que es manté a Interior. Ahir el nou primer ministre va tornar a prometre millorar la vida de la gent, reduint el nombre de persones que dormen al carrer o donant més suport als joves, entre d'altres mesures.
23: I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència.
22: Això sí, no va revelar d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mig segle de música.
2: El Teatre Grec acull el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge, un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges que han definit la identitat musical del festival al llarg de mig segle, des de Maria del Mar Bonet fins a Estrella Morente, passant per Maite Martín o Tarta Relena.
0: Marta Vives.
24: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat la música que porta l'ADN del festival. Des de Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del Grec, ha alçat l'espectacle amb reivindicació política.

0: servir per res.
1: A Maite Martini, les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel, passant per Lucía Fumero, Tartar Helena, Borja Penalba o Meritxell Gené, que ha fet corejar tot el públic amb Vaixell a Grècia de Llach. Y Estrella Morente, que tot i sentir-se una intrusa...
2: Una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo?
1: Un espectacle comunitari amb un cor de 20 cantants, una desena de músics del taller de músics que han fet d'aquesta nit d'estiu una ballada inoblidable. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
3: 2 milions d'aficionats celebren el Mundial pels carrers de Madrid.
4: Després de les recepcions institucionals, una rua multitudinària pels carrers cèntrics de Madrid, en final a la Cibeles va posar punt final a la festa. Ferran Torres va ser un dels més corejats.
5: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
3: I Cucurella.
6: Cucurella!
3: La FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina.
4: Un cop es va acabar el partit, abans de l'entrega de trofeus, baralles entre jugadors damunt la gespa, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions corresponents. La Comissió d'Esports i Entreteniment de Los Angeles xifra 900 milions de dòlars l'impacte directe econòmic d'aquest Mundial i preveu uns beneficis a nivell turístic d'11.000 milions de dòlars.
3: I Messi felicita Espanya i diu que costarà molt tancar la ferida.
4: A través d'un missatge a les xarxes socials, diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial, amb el suport que ha rebut ell i la selecció de tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran, que costarà molt recuperar-se de la derrota al mateix temps que felicita Espanya pel Mundial. L'exfutbolista anglès Kevin Keegan mor als 75 anys a causa d'un càncer, va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or als anys 78 i 79. I avui s'estrena l'última setmana del Tour de França, una crono amb un port de segona categoria, amb Pogacar com a líder.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
12: 28 de desembre de 1953.
11: I el número de la sort, el...
12: 5.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
7: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: I ara que s'ha acabat el Mundial i molts esteu a punt de començar vacances, o hi sou, repassem un estudi que parla de les cançons més susceptibles de provocar accidents quan conduïu.
14: Un despatx d'advocats especialitzat en indemnitzacions ha provocat un estudi a partir de la recerca de la Universitat Bond d'Austràlia que recull dades d'accidents de trànsit i de la Fundació del Son, i han classificat les cançons sobre si són aconsellables o no per conduir. Never. Cançons amb menys de 80 pulsacions per minut, com aquesta, no són recomanables. És cert que redueixen ansietat i poden ajudar a detectar perills a la carretera, però poden generar també massa calma i fer que es redueixi la tensió. A Espanya es calcula que el 7% d'accidents mortals els provoquen la somnolència. En canvi, les cançons amb més de 120 pulsacions per minut poden causar estrès, sobreestimular el conductor o portar la imprudència. Per això tampoc no són recomanables. L'estudi diu que un 18% dels conductors posen cançons així quan se senten cansats. Segons diu, pot funcionar, però amb un efecte temporal. A Així doncs, la franja recomanada segons l'estudi la constitueixen cançons de tempo mitjà, com aquesta, d'entre 85 i 110 pulsacions per minut. Aquest és el punt que pot augmentar l'alerta i reduir la fatiga sense sobreestimular el conductor més del compte. Aquest tempo mitjà s'assembla a les cançons recomanades per fer un massatge cardíac a algú que tingui un atac de cor. Hi havia diversos manuals que expliquen que aquesta cançó o Stayin' Alive dels Bee Gees són les millors per seguir el ritme i fer les compressions.

0: I el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells, avui els comentaris televisius al Mundial.
1: Ir, vaig passar-me prou estona veient les cobertures televisives de l'arribada dels jugadors de la selecció i de com la gent va viure la final, i vaig arribar a la conclusió de que hi ha més comentaristes i experts futbolístics que futbolistes. I després, per favor, ho demane que algun grup indi faça ja un himne per si Espanya torna a guanyar un Mundial de 5 temps i podem deixar d'escoltar el Viva Espanya de Manolo Escobar, que no puc més.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Per a tota la humanitat, perquè un dia com avui, de l'any 69, l'home va posar els peus per primera vegada a la Lluna.
2: La història alternativa sobre què hauria passat si els russos haguessin arribat a la Lluna abans que els nord-americans. La pressió política obliga els Estats Units a accelerar els seus programes espacials, fet que porta a missions més ambicioses i també a la incorporació de les dones a astronautes, cosa que trenca moltes barreres de l'època. Combina trames centrades en la rivalitat entre les dues potències, els avenços tecnològics i els conflictes familiars i personals dels astronautes. Una sèrie creada pel mestre de la ciència-ficció, Ronald D. Moore, al darrere de grans sèries i pel·lícules com Star Trek o Battlestar Galactica. Té 5 temporades que trobareu a Apple TV.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, a un pícnic al camp, o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi, perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
0: I arribarem a 2:15, com sempre, repassant un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
5: Ja tenim més de 7.000 habitatges, 4.000, 3.000, 25.000, 250.000, 1.832 i 921 estan en estudi.
6: Bueno, pues jo faig pisos.
7: Estàs bé, Carles? Avui al Parlament se celebra la segona jornada del debat de política general amb les intervencions de tots els grups parlamentaris.
8: Sí, ahir va parlar el president Illa en una intervenció que es podria resumir amb un titular, lo de l'habitatge.
9: Escolta'm una cosa.
7: Home. Laporta, què passa? Bon dia.
9: Si el president de la Generalitat necessita un cop de mà per tirar endavant les obres dels pisos aquests per pobres...
8: No són pisos per pobres, president Laporta, és habitatge públic.
9: Bueno, fota-li el nom que vulguis, però si el president...
8: Habitatge públic, és habitatge
9: públic. Si el president necessita algun contacte amb una constructora, yeah. Jo conec uns turs que, hòstia, foten una feina fina.
8: No crec que li interessi contractar...
9: L'IMAC, es diuen.
8: Sí, mira, ja
9: deixo,
8: per
9: deixo aquí
8: sí.
9: la targeta.
8: Sí. Molt bé, vale. Molt bé.
9: Els dieu que truqueu
8: això
9: de part
8: no
9: meva.
8: Això no és una targeta, és una maclava, president.
9: Hòstia, és que són uns nanos la mar d'eficients, eh? Construeixen de pressa, ho fan bé de preu...
8: Sí, bueno, no deuen construir tant de pressa, eh?
9: Però
8: no,
9: mira, si l'Ajuntament de Barcelona...
8: Si veiem el Camp Nou...
9: Si l'Ajuntament de Barcelona... Si l'Ajuntament de Barcelona no s'hi fiqués, ja ho tindríem tot a punt.
0: Són 2:15.

0: no trepitjarà la presó, deia això.
1: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Això deia el Dama ara fa tot just uns dies. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Serà el mateix dia que, després de 2 anys de legislatura, el govern de Salvador Illa ha fet el seu primer canvi. Avui, Raül Moreno s'estrena com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió a la reunió setmanal de l'executiu català. Serà en substitució de la fins ara consellera, Mònica Martínez Bravo. L'oposició creu que s'hauria d'haver aprofitat el canvi per fer-ne més.
2: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya.
0: En canvi, el president Illa, com sentíeu, defensava aquesta continuïtat al Departament de Drets Socials. Sobre l'assassinat d'una dona a Figueres, ara fa 2 mesos, segurament el recordareu, a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, la fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal de no demanar mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona que va morir literalment aganivetades. I amb les calorades, l'Hospitalet de Llobregat va viure a la tarda un esclafit de pocs minuts, això sí, però les ratxes de vent van arribar fins als 90 km/h. Ningú no va prendre mal, però van caure ben bé una 20ena d'arbres. Juli Escritxes, comandament dels bombers.
3: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: I els esports, Robert Prat.
4: 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el campionat mundial de futbol en una rua que acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit, i Messi felicita Espanya pel mundial i assegura que aquesta ferida costarà molt de tancar.
0: Repassem ara el pronòstic del temps amb el Jofre Genoé. Bon dia, Jofre.
5: Bon dia, doncs continuem amb aquest ambient calorós de canícula, de temperatures que de nit i matinada són poc suportables a la façana litoral i prelitoral, amb aquests valors que no baixen dels 25 graus, matinades i nits tòrrides, sobretot, doncs, com dèiem, a la costa, costa central especialment, amb valors que no han baixat dels 25 a 27, i màximes que, sobretot, cap a ponent poden superar fàcilment els 40 graus. Això es pot mantenir més o menys fins divendres que ve, per tant, gran part de la setmana, amb un panorama de sol, pols agrèn en suspensió, i aquestes petites nuvolades que des del sud del país van avançant pel litoral, prelitoral, poden arribar també a endinsar-se cap a l'interior. Les espreny més esquifides que no pas ahir, i si hi ha alguna gotellada a prop dels ports, amb unes marinades actives a les zones centrals de la jornada.
0: Gràcies, Jofre Genoé. I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, que ens expliques. Bon dia.
6: Bon dia. Doncs avui al matí hi ha molts problemes a l'R13 i l'R14, on la circulació està interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'una incidència que hi ha hagut per un nou robatori de cable de coure. Els usuaris que necessitin fer aquest trajecte poden comptar, això sí, amb el transport alternatiu per carretera, els autobusos que ha posat Renfe. I, d'altra banda, també hi ha diversos usuaris que s'estan queixant dels retards que avui al matí ja a l'R1, la línia del Maresme.
0: Gràcies, Maria. Ens falta les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Com ho tenim, això?
7: Doncs a aquesta hora, lentitud amb aturades als punts habituals, sobretot d'accés a Barcelona, la B20, a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, ronda de dalt de Trinitat a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, i a la ronda litoral hi ha molta densitat de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i també a Santa Coloma, direcció cap al Nus de la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta aproximadament, una mica més, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas, però de moment... Moment de fer un cop d'ull a com tenim la premsa. Vaja, com tenim. De què trobem avui a la premsa? De què trobem els diaris? Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui, les celebracions de la victòria d'Espanya al Mundial, literalment a tot arreu, eh?
8: Sí, foto de la rua dels jugadors per Madrid a tota pàgina, la premsa esportiva, èxtasi, titula El Mundo Deportivo.
9: Apoteòsic, diu el diari Esport, el nostre èxit és el vostre, afegeix l'As.
8: També és el tema de portada de la premsa generalista, amb les mateixes fotos, però mides una mica més discretes.
9: I amb 3 paraules, bany de masses, que es repeteixen en almenys 3 diaris.
8: El periòdico Bany de masses pels reis del món, La Vanguardia, els bicampions del món reben un bany de masses.
9: I s'hi afegeix El País, amb el titular Un bany de masses mundial. Se'n desmarca l'Ara, que titula Retorn triomfal dels mundialistes.
8: Tot plegat també treu el cap a les editorials i els articles d'opinió. A La Vanguardia, Jordi Juan diu que la roja és un miratge.
9: I demana que no es caigui en la temptació de convertir-los en un símbol d'una concòrdia general que avui no existeix. existeix a Espanya.
8: I al Punt Avui parlen de futbol i assimilació nacional.
9: En un article titulat La Roja entra per la Diagonal, on es parla d'una operació per fer que els catalans sentim com a pròpia

0: aquesta victòria.
1: Altres temes de portada, l'arribada d'Andy Burnham a Downing Street.
0: Llegim a l'Ara, que promet un nou model polític i econòmic al Regne Unit.
1: L'editorial del Periódico, però, es titula Nou Premier, vells problemes.
0: I subratlla que haurà de recuperar el suport d'un electorat decebut i contenir l'ascens de Reform UK.
1: I per acabar, Zapatero, que també apareix arreu.
0: Ens quedem amb La Vanguardia, que titula que va cobrar per assessorar en el rescat de Plus Ultra, segons ha confessat el seu amic Julio Martínez.
2: Més coses de la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
3: El Financial Times ha fet números. La FIFA ha guanyat en aquest Mundial uns 11.400 milions d'euros, quasi el doble que Qatar. Un salt quàntic que en alguns casos vulnera les normes de protecció al consumidor. Abusiu preu de les entrades, una plataforma oficial de revenda d'etiquets en què la FIFA cobrava un 15% de comissió tant a compradors com a venedors, o venda de mercaderia exclusiva. Per cert, si volen, poden comprar un trosset de gespa on es va jugar a la final i una entrada gravada en or per només 3.000 dòlars. Com és temptador, poden fer una pausa d'hidratació per pensar-s'ho.
4: El matí de Catalunya Ràdio. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
6: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
7: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
8: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
9: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
7: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
10: Hi ha persones que habiten més un món...
7: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
13: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
14: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
15: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
16: No podem acceptar que hi hagi...
15: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
17: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
13: Catalunya Migdia.
7: Cada dia a les dues.
15: I a partir de les tres,
7: l'espai de reflexió a la tertúlia.
13: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
15: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
18: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Dos quarts i mig de vuit. Continuem repassant la premsa, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Ho repassem amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Quan pagaran a Hisenda els jugadors per guanyar el Mundial?
19: Doncs Hisenda ingressarà prop de 6 milions d'euros dels 17 jugadors que tributen a l'Estat. Això ho llegim al web de BTV a partir de càlculs de tècnics del Ministeri d'Hisenda agrupats a l'ENS Gesta. Aquesta tributació resulta del premi de 754.000 euros que rep cada jugador, que s'han de sumar al sou i els drets d'imatge.
2: Canvis a l'hora de triar carrera.
20: Cau la demanda per estudiar medicina a les universitats públiques, però això no fa que s'obrin places, al contrari, continuen desbordades. Llegim a l'Ara que a la preinscripció universitària d'aquest 2026 s'han fet 750 sol·licituds menys que el curs passat a medicina. Tot i això, la demanda segueix altíssima. Per exemple, diu que al Clínic, a la Universitat de Barcelona, només hi ha aconseguit entrar un de cada vuit aspirants.
2: I la calor també passa factura al son. Ui, què ens han de dir nosaltres?
19: Sí, a més, podem arribar a perdre fins a 42 hores de son a l'any per l'augment de les temperatures nocturnes. Això és el doble que fa 50 anys. Així ho ha calculat la plataforma Climate Central. Ho recull el Diari de Mallorca, ha estudiat el son i l'insomni dels veïns de Barcelona, Madrid, València, Saragossa i Màlaga.
2: I què arrenca avui a Girona?
20: El rodatge de la pel·lícula de Disney Embolicats. Les gravacions seran a la zona de la catedral i el seu entorn i s'allargaran fins al 3 d'agost. Diversos digitals socials detallen que en algunes escenes està previst que hi participin fins a 600 extres. La setmana passada ja van rodar al monestir de Santes Creus i aviat ho faran al de Besalú també.
2: I si teniu intenció d'anar al Tibidabo, atenció a això perquè ho heu de tenir en compte, eh?
19: Sí, perquè el parc tancarà l'atracció pirata el mes de setembre, això sí, durant mig any, per canviar el vaixell i tematitzar l'entorn. La idea és que torni a estar operativa al març del 2027. I és que després de 37 anys l'atracció es pren un descans després de l'estiu. L'operació de renovació suposarà una inversió que ronda el milió d'euros. Ho veiem a La Vanguardia.
2: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Durán.
1: El Washington Post explica que prop de 100 soldats nord-americans han quedat ferits durant les últimes dues setmanes de guerra amb l'Iran, cosa que mostra l'afectació dels atacs de Teheran contra instal·lacions dels Estats Units en tota la regió des del fracàs de les negociacions per posar fi al conflicte. I mentrestant, el New York Times es fixa en la proposta que ha fet un grup d'investigació de Londres per sortir del bloqueig de l'estret d'Hormuz. La idea és que els països que envolten el Golf Pèrsic formin una coalició per gestionar conjuntament aquest estret, que es tractaria com un territori compartit. D'aquesta manera, tant l'Iran com els països aliats dels Estats Units tindrien un objectiu en comú i, per exemple, cobrarien plegats una tarifa als vaixells petroliers que passessin per l'estret d'Hormuz. Una idea que s'inspira en la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, que va néixer després de la Segona Guerra Mundial i que va fer que França i Alemanya, dos rivals històrics, mantinguessin la pau.
21: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días destaca que el Ministeri per la Transició Econòmica ha començat el procés per inhabilitar 25 comercialitzadores d'electricitat, entre les quals hi ha Hola Luz. Mentrestant, el Ministeri continua inspeccionant les 504 comercialitzadores inscrites oficialment, de les quals 130 no tenen activitat. Per la seva banda, l'economista assegura que el preu de l'habitatge pujarà un 5% cada any per la falta d'oferta, segons dades del Consell General d'Economia. L'encariment de les hipoteques i els alts preus expulsen del mercat els joves i els immigrants. Finalment, l'ONA Economia diu que la Junta de Pimec pateix la primera baixa per la crisi de les cadires de plata de la Cambra de Comerç de Barcelona. Eulàlia Planes ha deixat la Junta només 6 mesos després d'haver-hi entrat com a protesta per l'oposició de la patronal de la petita i mitjana empresa a l'ampliació d'aquestes cadires.
2: 2:03. Premsa esportiva, Robert Prat.
22: Espanya celebra el títol mundial.

Aquesta és la cançó que va escollir Cubarsí en la festa de la Cibeles, una festa apoteòsica per l'esport, d'èxtasi pel Mundo Deportivo, 2 milions de persones, 2 milions de gràcies, titula el diari. La Vanguardia parla de febre mundialista i explica que cada jugador rebrà 750.000 euros bruts per guanyar el Mundial, no està gens malament, i per ingressos els de la FIFA, gràcies als preus dinàmics de les entrades, guanyarà aquest any 15.000 milions. El periòdic afegeix que els campions desborden alegria i que la selecció espanyola actual va per llarg, una selecció per un llarg regnat, un regnat que ha de liderar Lamine Yamal, que va triar aquesta cançó en la celebració.

0: potser irònicament, això de que no va fer res. El diari Ara també explica irònicament que Lamine Yamal torna de Cibeles abans que Mbappé s'hi estreni. També paper destacat per Ferran Torres, per La Vanguardia s'allibera amb el gol decisiu a l'últim Mundial, el de Qatar, va entrar en un pou sense fons. El diari Ara apunta que Ferran ha passat de mem a heroi en 4 dies, però recorda que té un futur incert. Mundo Deportivo també apunta que hi haurà cimera al Barça per decidir el seu futur, i l'Esport diu que el Barça treballarà per retenir-lo. Al jugador, recordem-ho, li queda una temporada de contracte.
1: I seguim el repàs de la premsa amb la premsa del cor, Maria.
2: Destaca un nom, el de Mary France Van Hill, que és la dona d'Andy Burnham, el nou primer ministre del Regne Unit. Diversos mitjans del cor recorden que el 1992, ha plogut ja força des d'aleshores, va concursar en un reality, ella, un concurs televisiu del Regne Unit que es deia Cites Cegues, en què un home i una dona que no es coneixien feien tot tipus de proves junts. I per cert que es veu que ella i el seu company de proves van acabar tirant-se els plats pel cap, van acabar ben malament. Més enllà d'aquesta anècdota de joventut, Mary France Van Hill avui en dia és una reconeguda empresària. I per cert, que tot i que està casada des de ja fa molts anys amb Burnham, manté el seu cognom de soltera. Ella, per cert, és d'origen holandès. És una cosa molt poc habitual, això de mantenir el cognom de soltera en el món anglosaxó.
1: 3:15 del matí de Catalunya Ràdio. Sílvia Comet, qui fa anys avui?
3: Doncs el protagonista d'una de les bandes sonores de l'estiu. Haaland, el futbolista noruec, davanter titular de la selecció del seu país i que ha acaparat moltíssima atenció durant el Mundial de Futbol. Avui bufa 26 espelmes. I també és l'aniversari del periodista Jordi Évole, que en fa 52. Un personatge de ficció que avui celebraria l'aniversari és Don Draper, el protagonista de Mad Men. Segons la cronologia de la sèrie, el seu aniversari seria un 21 de juliol. Calcular l'edat que tindria a dia d'avui ja requeriria fórmules matemàtiques que no he fet.
1: Exacte. Eh? I el Sant Toral, Sílvia.
3: Avui és Sant Víctor de Marsella, que va ser un militar de l'exèrcit romà. De Sants Víctors n'hi ha uns quants, així que no us sorprengui que d'aquí pocs dies torni a ser Sant Víctor. Això també passa amb Sant Daniel. Avui se celebra la diada de Sant Daniel, el profeta, concretament. I sants d'aquells amb nom una mica diferent dels que és difícil conèixer algú que es digui així. Santa Praxedis de Roma, verge i màrtir. I, curiosament, és un nom que es pot posat tant a dones com a homes.
1: Praxedis, eh?
3: Praxedis de Roma.
1: Vinga, gràcies, Sílvia. Aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Bon dia, sóc la Dolors Pardo, de Parcir de Manresa, llibreria i editorial, i avui us vull recomanar una novel·la històrica molt interessant, La joia d'Hispània, de Josep Maria Llor i editat per nosaltres, Edicions Parcir. El marc històric és l'any 985, quan l'exèrcit del Mansur envaeix el comtat de Barcelona. El protagonista és en Joan, un nen pagès de Sant Cugat, que amb la seva família es refugien rere les muralles de Barcelona. Amb ells porten un llibre i un anell misteriós. 12 anys després, en Joan anirà a la recerca de la seva germana, que les ràtzies musulmanes van endur-se-la d'esclava. I això el portarà a Còrdoba, on descobrirà una cultura avançada. Una història plena d'acció.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3:15. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: L'òrgan de control vol investigar si les despeses del procés es van pagar amb diners procedents del pressupost de la Unió Europea o que hi estaven destinats.
7: Reconeix que va firmar un parell de contractes amb els directius de la companyia. El primer recollia honoraris d'assessorament per a Zapatero i el segon assegura fixava una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident pel préstec.
8: Amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres estem reclamant.
9: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes, però que fa més de 3 mesos que està de baixa.
10: Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Rellevar.
11: Alliberar algú d'una obligació, d'un servei, posant algú altre o posant-se un mateix en el seu lloc. Qui pren el relleu a algú altre és el nou conseller de Drets Socials que substitueix la fins ara titular del departament. Cal posar en relleu que és un canvi demanat, diu, per la mateixa ja exconsellera que vivia a cavall entre Madrid i Barcelona.
1: Esclafit.
11: Soroll sec, agut, sobtat, produït per un tret, una ruptura, un cop de fuet, etc. Si li demanem a un meteoròleg, però, ens dirà que és un corrent d'aire que davalla amb violència i en arribar a prop de terra s'expandeix horitzontalment a gran velocitat. Això és el que ha passat a l'Hospitalet de Llobregat. No hi va haver ferits, però sí que van caure una vintena d'arbres a l'Avinguda del Carrilet. Un bon ensurt.
1: Companyia.
11: Presència d'una persona vora una altra perquè no estigui sola. Això diu el Diec, però nosaltres direm presència d'una persona o un animal. I és que des d'avui els gossos de fins a 40 quilos podran viatjar al costat dels seus amos lligats en tots els trens de Renfe en un comboi habilitat. Seguiran fent-se companyia.
1: Posem-hi ara tres xifres amb l'Albert Duran. 2.190.
12: És el nombre de delinqüents que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana tenen identificats a Barcelona amb alt risc de reincidir. D'aquesta xifra, 770 ja figuraven com a reincidents el semestre anterior i 1.400 són noves incorporacions. Segons aquestes dades, més de 2.000 lladres tipificats com a multireincidents han desaparegut de la ciutat per la pressió policial.
1: 10%.
12: És el percentatge de persones d'entre 50 i 70 anys que pateixen trastorns alimentaris. La bulímia o l'anorèxia, malalties normalment associades als joves, també es detecten en persones grans, la qual cosa els pot provocar complicacions com osteoporosi i fractures òssies.
1: 91.
12: Són els milions d'euros que el sector quàntic català va facturar el 2024, segons dades del Departament d'Empresa i Treball. En aquest moment ja operen a Catalunya 52 empreses dedicades a aquest sector que donen feina gairebé a 500 persones.
1: I veig tres imatges del dia, també, amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem un home pensatiu, és en una sala del Senat, compareix amb vestit i corbata de color blau, porta penjades al coll unes ulleres d'aquestes que s'uneixen amb un imant, té la mirada perduda i s'aguanta el cap amb una mà.
13: És l'empresari i amic, i veurem si examic, de Zapatero, Julio Martínez Martínez, durant la seva compareixença ja fa temps a la Cambra Alta. El responsable de l'empresa Anàlisis Relevante compareix avui davant del jutge que investiga el cas Plus Ultra i ho fa després d'haver implicat directament Zapatero com la persona que movia els fils perquè l'aerolínia fos rescatada amb 53 milions d'euros públics.
1: A la segona imatge hi veiem el golejador de la final del Mundial, Ferran Torres, dalt de l'autobús amb el qual ahir van fer la rua per Madrid, porta una gorra vermella on es llegeix Make Spain Great Again.
13: L'adaptació espanyola de la gorra que va popularitzar Donald Trump durant la campanya del 2016, la primera que el va portar a la Casa Blanca. El davanter blaugrana, que va ser ahir una de les figures en la celebració dels campions de món.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Girona i veiem un agent rural al lateral d'una barca, a alta mar. Està mirant en prismàtics i de fons es veu una llanxa i les Illes Medes. Què és aquesta foto, Laia Claret?
14: Doncs hola, bon dia. És el cos d'agents rurals que ha intensificat la vigilància al litoral de l'Empordà per evitar que les embarcacions i els submarinistes se saltin la norma. La majoria d'infraccions les comet gent que pesca per lleure, barques de fondeig en zones de Posidònia o embarcacions i motos d'aigua que van massa de pressa. En aquesta època turística a la Costa Brava troben força estrangers que desconeixen la normativa.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Augmenten a Ucraïna els matrimonis entre menors d'edat des que va començar la guerra. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. La notícia explica que aquest augment de matrimonis entre parelles menors d'edat s'explica per la falta de joves que marxen a la guerra i també per la necessitat de les famílies de garantir un matrimoni que els faciliti cobrar una pensió en cas que l'home lluitant mori pel país. Diu la notícia que aquests matrimonis entre menors d'edat ha augmentat de forma constant des del 2021. Actualment, diu la notícia, ja són 2.800 les peticions de matrimoni entre persones menors que es registren al país. Abans del 2021, les peticions que es presentaven eren només 356.
1: I això és real o és fals?
16: Catalunya Ràdio.
17: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
18: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Vinga, va, sortim de dubtes. En real o fals, la notícia que ara circula i que diu que augmenten a Ucraïna els matrimonis entre menors d'edat des del començament de la guerra és una notícia falsa. Justament està passant tot el contrari. A Ucraïna les peticions de matrimonis entre menors d'edat està baixant de forma considerable. El 2021, per exemple, es van concedir 790 autoritzacions. L'any passat només es van sol·licitar 356 matrimonis entre menors d'edat. La notícia falsa prové de mitjans russos interessats en difondre la idea que Ucraïna està tornant a l'edat mitjana.
1: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8. Avui declara l'Audiència Nacional l'empresari i amic personal de Zapatero, Julio Martínez Martínez.
2: En un gir de guió, la seva defensa va presentar un escrit al jutge Calaman que implica directament l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i afirma que liderava i controlava els passos que s'havien de seguir. La seva versió coincideix amb la del responsable de l'aerolínia.
1: L'amnistia, mentrestant, s'haurà d'esperar perquè el Tribunal de Comptes, de moment, no l'aplica, tot i l'aval d'Europa.
11: I obre un període d'al·legacions. La resolució europea no veu incompatible l'amnistia. Diu que només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió i n'hi estiguessin destinats. Entre la trentena d'exalts càrrecs demandats hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras.
1: La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal en el cas de l'assassinat d'una dona a Figueres ara fa dos mesos a mans de la seva parella.
2: Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals es pregunten per què no es van demanar mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta ganivetades.
1: I baixen un 11% els delictes de Barcelona, però gairebé es dupliquen els homicidis.
11: Durant el primer semestre de l'any s'han reduït sobretot els furts, el delicte més comú. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals. Jaume Collboni, alcalde.
19: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
1: Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques.
2: Mentrestant, a Guadalajara, l'incendi a la Sierra Norte continua actiu i ja ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles.
1: I en esports, 2 milions de persones han sortit al carrer a Madrid per celebrar el Mundial de Futbol.
11: Això deia el capità Rodríguez sobre Ferran.
10: Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
11: Messi a les xarxes ha felicitat Espanya i admet que la derrota ha deixat una ferida. D'altra banda, la FIFA estudia si sanciona alguns jugadors argentins per actituds antiesportives un cop acabat el partit.
20: Bon dia, doncs pendents d'aquestes temperatures que no baixen, es manté la calor intensa tota la setmana, fins divendres ben bé aquests valors que de nit i matinada no baixen fins i tot dels 25 graus, matinades tòrries, per tant, a la façana litoral i prelitoral en molts sectors, entre els 24 i 26, i a l'interior temperatures que poden arribar fins i tot a superar els 40 graus, especialment al voltant de la Franja Ponent i Pla de Lleida, tot i que es perdi algun grauet al llarg de la setmana en aquest indret, sempre doncs, al voltant d'aquests 40, de fet entre avui i demà encara es pot arribar, com va passar ahir, als 41. I sempre amb la possibilitat d'algunes nuvolades poc importants al sud del país, que poden donar alguna gota acompanyada de fang i un cel variable a estones, fins i tot aquests núvols al llarg dels propers dies una mica anant de baixa. Tampoc es pot descartar alguna nuvolada al Pirineu. En tot cas, a partir de dissabte les temperatures baixen i arriben ruixats.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
2: Doncs és un matí amb molts problemes a l'R13 i l'R14, on no circulen els trens entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'un nou robatori de Capra de Coure. Segons ens explica DIF, es tracta d'una incidència força complicada i no tenen per ara una previsió de quan es podrà restablir el servei. Mentre això no es resol, Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos en el tram afectat.
1: I el trànsit, Clàudia Serra.
21: Doncs a aquesta hora tenim lentitud a l'AP7 a Gelida en sentit Barcelona, precaució per una possible incidència en aquest punt. A l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, densitat als punts habituals, sobretot d'accés a la ciutat, també a les rondes.
1: Moment de dedicar una cançó. Ja sabeu que si voleu fer-ho, podeu fer amb una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Ho ha fet la Gala.
22: Hola, em dic Gala i voldria dedicar la cançó de Express Yourself de Madonna a la meva mare, perquè Madonna és de les seves artistes preferides i ens encanta cantar-la al cotxe. Merci!

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts, 21 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell s'adhereix al servei de taxi més Baix Penedès. Mou-te de forma fàcil, ràpida i còmoda pel municipi calafellenc i altres municipis de la comarca. En parlem a continuació. Abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. L'equip de govern de l'Ajuntament de Calafell ha visitat l'espai annex al Mercat Vell on s'ubicaran les caravanes del circ Reloé. Parlarem de la festa del carrer del Mar el 24 de juliol a Calafell. Comencen els treballs de moviment de terres a la zona de l'antiga cooperativa de l'Arbós del Penedès. Set detinguts i 14 investigats per extorsionar a través de pàgines sexuals. La Guàrdia Civil calcula que van retirar més de 126.000 euros en caixers de Catalunya i la resta de l'Estat. Dispositiu Campai al Vendrell. Un detingut i 33 identificats, amb 74 antecedents policials. Uns 200 informadors ambientals vetllaran aquest estiu per un accés responsable als espais naturals protegits. Un total de 70 persones donen informació en espais fluvials i 136 en parcs i espais naturals. Illa, el president, anuncia que el quart Congrés Català de la Cuina es farà a Tarragona la primavera vinent. El president de la Generalitat ha presentat el Pla d'Acció per l'Impuls de la Gastronomia per projectar-la al futur. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Avui en els esports parlarem amb Pablo Gudiña, propietari de Jet Ski Calafell Water Experience, una de les empreses que durant els mesos d'estiu contribueixen a dinamitzar l'oferta d'activitats nàutiques a la costa de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell s'adhereix al servei taxi més Baix Penedès. Una manera de moure't per la comarca de manera fàcil. Està en funcionament la nova àrea única del taxi al Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. Demana'l com et sigui més còmode amb la nova app Taxi Més per WhatsApp al 608 48 3002. Repetim, 608 48 3002 o escanejant el codi QR que trobaràs als municipis. Es tracta d'un servei únic per tota la comarca baixpenedesenca. Es prioritza sempre el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca atendrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Pots reservar en pocs segons i pagar com vulguis. Un servei disponible a les 24 hores del dia. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient, tant als veïns com també als visitants de la comarca. Només t'has de descarregar l'app o guardar el número de telèfon 608 48 30 02.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'equip de govern de l'Ajuntament de Calafell ha visitat l'espai annex al Mercat Vell on s'ubicaran les caravanes del circ Reloé per completar la museïtzació del circ Experience, que obrirà les visites guiades al públic el proper mes d'octubre.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Ho hem anunciat en els titulars. El 24 de juliol, aquest divendres, es durà a terme la festa del carrer de Mar a Calafell. Hi haurà tallers infantils amb Cíntia Branco, un espectacle infantil i berenar popular, començarà a 6:45 de la tarda a la placeta del carrer de Mar. També hi haurà sopar de Carmanyola i Ball amb duet d'ambient. El divendres 24 de juliol a partir de les 9 de la nit. També al mateix lloc, a la placeta del carrer del Mar. Per tant, la festa d'aquest carrer començarà amb tallers infantils, espectacle infantil i berenar popular i acabarà amb el sopar de Carmanyola i Ball amb el duet ambient.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès informa que ja ha començat els treballs de moviment de terres corresponent al projecte de reparcel·lació dels terrenys de l'antiga cooperativa, situats a l'avinguda Jacint Verdaguer. Aquesta actuació representa el primer pas per transformar un espai que durant molts anys ha estat pendent de desenvolupament. El projecte permetrà urbanitzar tot aquest entorn i donarà pas, entre d'altres actuacions, a la construcció d'un nou espai comercial, restauració i 3 blocs de vivenda plurifamiliars. Amb aquesta intervenció es preveu una important millora de la zona, tant des del punt de vista urbanístic com de la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar i es van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Tarragona, Girona i Barcelona. L'operació va començar quan la Guàrdia Civil va recollir diverses denúncies a diferents localitats que responien a un mateix patró delictiu. Les víctimes havien estat contactades a través d'anuncis falsos de serveis sexuals publicats a pàgines web de contactes. Un cop establerta la comunicació a través de missatgeria instantània, el grup criminal obtenia dades personals de les víctimes, nom, telèfon, lloc on residia, per després extorsionar-les amenaçant de difondre aquesta informació o enviar-los sicaris. Un grup estructurat en diferents rols especialitzats, un primer nucli dedicat a l'enginyeria social, s'encarregava de publicar anuncis falsos de dones oferint serveis sexuals a diverses plataformes d'internet. Es guanyaven la confiança de les víctimes i recopilaven les dades de contacte i la seva localització. Una vegada obtinguda, les víctimes rebien trucades telefòniques que se'ls exigia diners sota amenaça. Per tant, la intimidació i l'amenaça de fer pública la seva activitat a pàgines de contactes eren determinants perquè els afectats accedissin a pagar. Els diners eren retirats en efectiu a través de caixers automàtics de diverses localitats, entre elles Tarragona. Per això, el grup comptava amb mules econòmiques, la funció de les quals, dins l'organització criminal, era l'extracció i el blanqueig dels diners. Alguns dels autors compten amb nombrosos antecedents policials i judicials motivats pel mateix modus operandi realitzats anteriorment. Les diligències instruïdes ja han estat posades a disposició dels respectius tribunals d'instància. Les investigacions, però, continuen obertes i no s'ha descartat la pràctica de noves detencions en un futur.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Agents dels Mossos d'Esquadra, de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Vendrell i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, conjuntament amb la Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Vigilants de Seguretat Privada, van dur a terme un dispositiu campai a l'estació de Sant Vicenç de Calders. L'operatiu es va dur a terme al voltant de 6:45 de la tarda i fins 9:45 de la nit. El dispositiu va finalitzar amb 33 persones identificades, amb un total de 74 antecedents policials. A més, es va arrestar un home per tenir una ordre de detenció pendent. També s'està investigant un home per un delicte contra la propietat industrial. Pel que fa a les denúncies administratives, es van aixecar 7 actes pertinença de substàncies estupefaents, 2 pertinença d'armes prohibides, una pertinença d'esprai de defensa no homologat i un acte per desobediència. Així mateix, tres persones van ser citades per part de la Policia Nacional per infraccions relacionades amb la llei d'estrangeria. El dispositiu Campai, liderat per Mossos d'Esquadra, en el que participen altres cossos policials, té com a objectiu actuar de forma preventiva sobre conductes reincidents i detectar situacions que derivin de la dinàmica de la multireincidència.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Passem ara a les notícies d'àmbit general. Un total de 206 informadors ambientals vetllaran aquest estiu per un accés responsable i ordenat als espais fluvials, amb una elevada freqüentació de visitants, parcs naturals i altres espais naturals protegits de Catalunya. Molts d'aquests espais, sobretot zones fluvials de municipis petits, reben més pressió de visitants i risc de massificació. El dispositiu compta amb una inversió de 5 milions d'euros. Els informadors porten a terme tasques d'acollida, informació de visitants, suport, regulació d'ús d'espais i gestió d'incidències i emergències. Del total, 70 estan en rius i zones fluvials i 136 en espais naturals i parcs. Les persones encarregades d'aquesta tasca es coordinen amb els ajuntaments de les zones dels espais naturals, amb agents rurals, guardes rurals i Mossos d'Esquadra. A les zones fluvials de les demarcacions de Tarragona, Catalunya Central i Terres de l'Ebre, es despleguen 70 informadors ambientals, 5 més que l'any passat. El dispositiu s'allargarà fins a mitjans de setembre. En el cas de la Catalunya Central hi ha un dispositiu de tardor per l'època de recollida de bolets. Aquest arrencarà el 10 de setembre i s'allargarà fins al 30 de novembre. L'any passat, el dispositiu a rius i espais fluvials va atendre més de 300.000 visitants. Les principals problemàtiques detectades van estar relacionades amb l'excés de soroll, l'estacionament de vehicles fora dels espais habilitats, l'acumulació de deixalles o el fet de dur els gossos sense lligar. D'altra banda, es desplegaran 136 informadors als parcs naturals de la Generalitat i altres espais naturals protegits. 82 seran itinerants i la resta donaran servei als centres d'informació dels parcs. Per últim, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica també aporta per segon any consecutiu un dispositiu d'informadors ambientals marins en espais dels litorals protegits.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: La Unió Europea avança lentament cap a la prohibició de fumar a les terrasses de bars i restaurants, tot i que la Comissió Europea i l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, defensen aplicar la mesura de manera urgent. Ara, com ara, Suècia és l'únic estat membre que prohibeix fumar en aquests espais, però d'altres estan fent passes endavant per introduir el veto. Espanya ultima un projecte de llei per aplicar la restricció, que s'ha d'aprovar avui dimarts al Consell de Ministres. Bèlgica prohibirà fumar tabac i cigarretes electròniques a terrasses a partir del 2027. Al setembre del 2024, la Comissió Europea va demanar als estats membres que introduïssin la prohibició de fumar tabac i utilitzar cigarretes electròniques a terrasses de bars i restaurants per protegir la ciutadania i especialment els infants. Actualment, Suècia és l'únic estat membre de la Unió Europea que aplica una prohibició completa. En el cas d'Espanya, al setembre es va aprovar l'avantprojecte de llei antitabac que amplia els llocs on es prohibeix fumar. També es prohibeix el consum de tabac en menors, com ara està prohibida la venda o entrega, i tota forma de publicitat. A banda del tabac convencional, les mesures de l'avantprojecte de llei també s'apliquen a cigarretes electròniques, bosses de nicotines per a ús oral, productes en base a herbes i dispositius per al consum de productes escalfats. Més enllà de la prohibició de fumar en terrasses, bars i restaurants, els experts demanen incrementar els impostos sobre el tabac, les cigarretes electròniques i productes amb nicotina a la pròxima revisió de la Directiva de Fiscalitat del Tabac, que s'està discutint ara a la Unió Europea, amb l'objectiu que comenci a aplicar-se a partir del 2028.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Thank you. Seguim endavant amb més notícies a l'informatiu del dia. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha presentat el Pla d'Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promocionar-la i projectar-la. Durant un acte al Teatre Nacional de Catalunya, Illa anuncia l'inici del camí al 4 Congrés Català de la Cuina. Es celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona i reunirà el conjunt del sector. El Pla d'Acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viva al llarg del temps i projectar-la cap al futur. Una de les primeres actuacions del Pla és la posada en marxa de la marca Cuina Catalana, una eina de promoció pels establiments compromesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que es celebrarà a Tarragona.
3: 7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país, des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del Pla d'Acció de la Cuina Catalana, un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
0: De fet, Illa ha presentat el Pla d'Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana.
3: No podem caure en l'autocompadència, no som així. Ara és el moment d'accelerar, de redoblar els nostres esforços i de concentrar tota la nostra energia en protegir, consolidar i impulsar més encara la nostra cuina. I per fer-ho ens calen recursos i accions concretes. I això és el que fem avui amb la presentació del Pla d'Acció de la Cuina Catalana. Per això em puc anunciar que també, anunciar-vos avui que durant la primavera de l'any vinent, és a dir, l'any 2027, celebrarem la quarta edició del Congrés de la Cuina Catalana.
0: El nou pla neix del treball desenvolupat durant els darrers anys per reforçar la gastronomia catalana i donar valor a tota la cadena alimentària. La marca Cuina Catalana serà una eina de promoció que distingirà els establiments compromesos amb la divulgació i la pràctica de la cuina catalana, amb productes del territori i amb el receptari que constitueix un dels principals patrimonis gastronòmics de Catalunya. De fet, doncs, cal destacar també que el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha repassat que l'any 2025 va ser molt intens amb el reconeixement de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. Es van desplegar més de 455 actuacions arreu de Catalunya i es van sumar prop de 1.900 adhesions d'agents del sector. Ha fet una crida a seguir avançant i ha demanat complicitat i contundència als consumidors. Ha dit que des de la compra pública cal fomentar el producte de proximitat. El quart congrés de la cuina catalana tindrà lloc, com dèiem, la primavera de l'any 2027 a Tarragona. Donarà continuïtat al llegat dels 3 congressos anteriors. Reunirà representants de tota la cadena gastronòmica, pagesos, pescadors, artesans alimentaris, indústria agroalimentari, distribuïdors, restauradors, cuiners, acadèmics, científics, divulgadors i consumidors, amb l'objectiu d'analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la i projectar-la cap al futur. L'arquitectura del 4 Congrés Català de la Cuina Catalana s'ha planificat a partir d'un nucli organitzatiu format pel Consell Assessor del Congrés. D'aquest congrés en sortiran les bases que regiran el Pla d'Acció que el Govern de la Generalitat es compromet a desplegar entre 2027 i 2028 per donar un nou impuls a la cuina catalana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
2: L'estiu a Calafell també és sinònim d'activitats al mar. Les motos d'aigua s'han convertit en una de les experiències més demanades tant per a visitants com per a veïns i veïnes que volen descobrir la costa d'una manera diferent. Avui coneixem la proposta de Jet Ski Calafell Water Experience de la mà del seu propietari, Pablo Gudiña. Us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista.
4: Hola, bon dia. Bueno, pues somos una pequeña empresa. Llevamos en Calafell desde el 2017 ofreciendo la actividad y bueno, pues la verdad que ha sido una progresión poquito, pero siempre muy constante. Los dos primeros años sí que tuvimos que darnos a conocer, trabajar un poquito más en ese aspecto, pero a partir de ahí la verdad que es muy lineal todas las temporadas. Al final la afluencia de turismo que hay en Calafell es la que hay, suele repetirse cada año lo mismo. Tenemos alrededor de un 80% de clientela fija. Desde hace unos 6-7 años nos vienen siempre, son gente de segunda residencia, tanto extranjeros, europeos sobre todo, como catalanes, gente de Aragón, de La Rioja, de Navarra, País Vasco, que tienen segunda residencia aquí y que vienen a disfrutar de esta actividad con nosotros.
2: ¿Quins són els serveis que oferiu des de JetSki?
4: En este caso, ahora mismo, solo estamos ofreciendo lo que es el servicio de alquiler sin licencia. Es decir, la gente puede venir, nosotros ponemos nuestra titulación para que ellos realicen la actividad. Antes teníamos también el flyboard y lo que es los hinchables, la banana y el donut, pero bueno, nos dimos cuenta que la afluencia no era la suficiente para poder mantenerlo y nos hemos dedicado solo a lo principal, que era lo que tuvimos desde el principio, que eran las motos, y es lo que, bueno, poquito a poco ir remando, pero va funcionando.
2: Fa més de 10 anys que esteu vinculats al món dels esports de la mar aquí a Calafell. Com ha anat evolucionant l'empresa al llarg d'aquests anys?
4: A ver, la verdad que lo que te acabo de comentar, muy lineal. Muy lineal, por suerte podemos trabajar. Abro solo 2 meses, abro los meses de julio y agosto, porque desde la primera vez en 2017 y 2018 abrimos 6-5 meses y vimos que no. Que había 4 meses que estábamos sin trabajar nada de nada, porque no era que venía poquito a poco la gente, sino directamente no había. Entonces lo hemos reducido solo a julio y agosto. Y bueno, yo llevo en este caso 22 años dedicándome al mundo del esquí, viajando por el mundo con este deporte. Antes fui jugador de básquet profesional, entonces siempre estaba encarado al deporte. Venía de una empresa muy grande de Barcelona, de trabajar allí. Y bueno, cuando vi que tenía la experiencia, que había aprendido, yo creía lo suficiente, entonces me animé a montar la propia y busqué un lugar donde no hubiese, donde hubiese buenas referencias, y al final, pues mira, apareció Calafell y aquí vinimos.
2: Un dels aspectes que més sorprèn és que les motos d'aigua es poden llogar sense llicència. ¿És així, veritat?
4: Sí, eso es. Es necesario tener 16 años para poder conducirla con una autorización de la madre, el padre o el tutor, y nosotros lo que hacemos es poner nuestra titulación, que es una titulación específica, orientada a esta actividad, en la cual podemos llevar detrás, el monitor puede llevar detrás de él hasta 4 motos y 8 clientes, porque en cada moto pueden ir 1 o 2 personas, eso lo decide el cliente.
2: Per una persona que no hagi pujat mai en una moto d'aigua, ¿qué es el que es trobarà quan arribi doncs, a les vostres instal·lacions?
4: Bueno, pues lo primero de todo, cuando llega, lo que intentamos transmitir es mucha tranquilidad, porque es una actividad nueva, es una actividad de velocidad en el mar, que hay mucha gente que también le da mucho respeto estar en el agua. Entonces, bueno, sobre todo transmitimos mucha tranquilidad, realizamos el contrato, los equipamos con el chaleco de seguridad y, bueno, hacemos sobre todo un extenso briefing muy, muy detallado, tomándonos el tiempo que sea necesario y asegurándonos sobre todo que la persona lo ha entendido. Porque muchas veces te pueden decir que sí, pero igual hay alguna cosita que no les ha quedado bien, entonces nos aseguramos de que antes de ir al agua saben bien el funcionamiento de la moto y cómo se va a realizar la actividad.
2: Les rutes surten del port de Segur de Calafell, però m'imagino que amb les motos us podeu anar una mica més enllà o us quedeu per aquí, per prop de la platja de Calafell?
4: Sí, quines rutes feu? Trabajamos sobre todo aquí, en las inmediaciones del port de Segur de Calafell, y de la playa de Segur y de Calafell. No nos vamos más lejos de esta zona por seguridad del cliente. Al final, como cualquier vehículo, se pueden estropear, o se estropean, como todos los vehículos. Siempre que estemos cerca de nuestra zona, de nuestro puerto, hay gente en el puerto la cual pasa cualquier cosa y en 2 minutos está ahí ayudándonos. Con otra moto se la cambiamos al cliente y el cliente en 3-4 minutos está realizando su actividad y no ha ocurrido nada. Si estamos mucho más lejos, todo esto pues se magnifica.
2: Clar. Oferiu diverses durades d'aquestes excursions o d'aquestes voltes en moto, o és un temps fixe? Pues, es lloguen per mitja hora o per una hora?
4: No, mire, tenemos en este caso 4 tarifas, desde 20 minutos, 30 minutos, 40 y una hora. La de una hora sí es cierto que no la estamos realizando ahora, porque nos hemos dado cuenta que el gran cliente lo que pide sobre todo es 20 y 30 minutos, sobre todo 30 minutos es lo que más hemos vendido en estos últimos años, y alguno ya 40, pero de una hora también se vuelve pesado para un cliente que no esté acostumbrado a la moto, a hacer una actividad en el agua, Entonces preferimos ser sinceros, que vengan a disfrutar de la actividad y si en otro momento quieren repetir, pues perfecto, pero no por conseguir dinero, hacer que la gente vaya mucho tiempo, porque sabemos lo que es. Hay mucha gente que en 20 minutos se baja de la moto cansado de verdad. Entonces una hora no vas a disfrutar la actividad durante una hora de verdad.
2: Com dèiem, porteu més de 10 anys i, per tant, doncs, ja porteu veient les sensacions i les reaccions de la gent durant molts anys. Què és el que més destaca de les persones quan acaben baixant de la moto? L'adrenalina, què és el que els hi queda més de l'experiència?
4: Lo que nosotros más nos llevamos, nuestro feedback, es la sonrisa con la que baja todo el mundo, esa sensación de velocidad, de adrenalina, como estás comentando, y más de la mitad de la gente es bajarse y preguntarnos cuánto cuesta una moto o cómo se pueden comprar una moto, porque sobre todo gente que no la haya probado nunca, es una buena sensación, es bonita y una experiencia, pues eso, que si no la has realizado, te llama la atención, te sorprende.
2: I com abans ens comentaves, l'estiu és l'època per excel·lència de la vostra activitat, de fet és l'època on oferiu aquest servei. Com esteu vivint aquesta campanya, aquest inici de campanya, i quines previsions teniu per als propers mesos?
4: Bueno, pues la verdad que este comienzo está siendo como todos los años, quizás un pelín más flojo, pero también es cierto que hay un mundial y parece que no. Yo que llevo más de 20 años dedicándome siempre al turismo y a los deportes, cuando hay Olimpiadas, Mundial, Eurocopa, es algo que poquito a poco, pero afecta. Entonces, bueno, vemos que hay un poquito menos de gente. Sí que ya estamos teniendo reservas, como te comento, de los clientes fijos que ya te escriben, bueno, vamos la segunda semana de agosto, vamos el 30 de julio para ir cogiendo sus reservas. Y bueno, a la expectativa de a ver qué ocurre estas 6 semanas que quedan.
2: I ja per acabar, Pablo, quin paper juga una empresa com la vostra en un lloc com Calafell? Què és el que esteu aportant al municipi?
4: Bueno, pues lo que, como te comentaba antes, buscamos un sitio en el cual no hubiese esta actividad para poder ofrecerla. Entonces, bueno, eso es lo que pensamos que ofrecemos a lo que es Calafell y Seguro de Calafell, pues tener una actividad diferente junto con 3-4 empresas más que estamos en el puerto, como es Maruno, que alquila barcos sin licencia, o los chicos de Wayrunner, que están con los patines, o Winfoil, que también, pues entre todos intentamos cada uno hacer una actividad diferente, entre todos nos ayudamos y colaboramos para, bueno, para intentar que el cliente que venga tenga el mayor abanico posible de actividades y ayudarnos entre todos para intentar subir esto.
2: Hi ha moltes empreses que ofereixen aquest servei per aquí al voltant, ofereixen doncs el lloguer de motos d'aigua, o algunes empreses que ofereixen aquest servei. Quin és el vostre segell insígnia? Què és el que destaca del vostre servei en diferència amb la resta d'empreses?
4: A ver, nosotros lo primero para nosotros y lo que más valoramos es la seguridad del cliente. Quizás el venir de la montaña es lo que más nos inculcan, que lo primero es la seguridad, entonces lo primero que para nosotros es la seguridad. Si las condiciones del mar no son 100% adecuadas, no salimos. Cuando en otros casos se sale siempre al agua, a no ser que lo prohíban por una bandera roja. Entonces, sobre todo es eso, nos centramos mucho en la seguridad del cliente y en que disfruten de verdad una actividad la cual es costosa. Hay que ser consciente que no es una actividad barata. Entonces, ya que hacen ese esfuerzo el cliente en realizarla, en gastar su dinero, que se vayan de verdad contentos. Y nos orientamos mucho a lo que es el turismo familiar, padres con niños. És a lo que más nos orientamos.
2: Aquesta és l'activitat que ofereix Jet Ski Calafell Water Experience des del port de Segur de Calafell, una proposta que amplia l'oferta d'esports i activitats nàutiques al municipi durant la temporada d'estiu.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt, doncs, variable. Sí que amb estones de sol, sobretot al centre del dia, però amb intervals de núvols baixos més abundants fins a mig matí o migdia. En canvi, a la tarda els núvols aniran a menys i s'imposarà més el sol, amb una temperatura que aquesta nit ha tornat a pujar, no ha baixat dels 25 graus, mentre que la màxima avui es mantindrà al voltant dels 32, amb una humitat que continuarà sent alta i amb molta aixafogor. Vents febles en domini del xaloc la major part del dia, amb algun cop moderat al migdia, i fent que la mar estigui

gràcies per la informació meteorològica. A continuació és moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Avui és dimarts 21 de juliol. La Vanguardia diu que Zapatero va cobrar per assessorar en el rescat de Plus Ultra, segons el seu amic. L'empresari Julio Martínez confessa la implicació de l'expresident a la presumpta trama per aconseguir una rebaixa de la pena si és condemnat. El periòdico en portada diu que el govern estudia alliberar habitatges de protecció oficial en zones tensionades. La regulació bloqueja el canvi de règim de 25.000 immobles a Catalunya. Territori analitza les vies que facilitin l'accés al mercat lliure de més de 1.200 vivendes protegides de Badia del Vallès després de la pressió veïnal per equiparar la situació de tot el parc residencial. Més a titulars destacats en portades, el Punt Avui diu fronteres en qüestió. Tot i el blindatge dels estats, persisteix a Europa l'anhel de països i territoris d'incrementar l'autogovern o assolir la independència. El rotatiu ara diu que el suposat testaferro de Zapatero l'implica en el cas Plus Ultra. L'empresari Julio Martínez diu que l'expresident espanyol era el líder ocult de la seva consultoria. En un escrit a l'Audiència Nacional, on declara avui, reconeix una comissió en el rescat de l'aerolínia. 20 minuts dedica la portada a parlar de la festa que es va celebrar ahir. La Vermella ha inundat el país. De fet, ha estat amb una gran rua i una festa que s'ha celebrat a Madrid. I els diaris esportius, el Mundo Deportivo titula Éxtasis. Han rebut els campions del món amb 2 milions de persones acompanyats de les rues que han recorregut els carrers de Madrid. Eufòria desbordada i final de festa a la Cibeles, on els herois de la Vermella han celebrat la segona estrella. I el diari Esport també titula Apoteòsic, amb una imatge de tot l'equip i l'estaf de l'equip de la Vermella. Més de 2 milions de persones han rebut els campions del món. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Però ja sabeu que si ho preferiu us quedeu aquí en el 107.9 de la FM i us expliquem fins les 9 del matí totes les notícies, les més destacades. Comencem per la política. L'empresari amic de Zapatero declararà d'assenyalar-lo en una carta al jutge. Julio Martínez diu que vol col·laborar amb la justícia i implica l'expresident del govern espanyol en el cobrament de les comissions pel rescat de Plus Ultra. El Tribunal de Comptes evita aplicar ara l'amnistia i dona 10 dies a les parts per al·legar. Entre la trentena d'encausats per les despeses del procés hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. Mor als 58 anys David Lucas, secretari d'Estat d'Habitatge. Va ser alcalde de Móstoles i portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Madrid, entre d'altres responsabilitats. Tenim més titulars d'àmbit polític. El govern reivindica el llegat de Conxita Badia i Pau Casals com a referents de la cultura catalana compromesa. L'acte s'inscriu en la commemoració del 90è aniversari de l'Olimpíada Popular que la Guerra Civil va impedir celebrar. Sánchez vol donar un nou impuls al vincle amb Algèria i aposta per anar més enllà d'una relació de subministrament. El president agraeix que hagi estat el primer proveïdor de gas natural en un moment d'extraordinària incertesa. Uns 500.000 estrangers podrien votar les municipalitats.

principals catalanes, però ho fan pocs per burocràcia i manca d'informació. Un estudi proposa mesures també als municipis amb més d'un 25% de població immigrant sense dret a vot. El Partit Popular afirma que Sánchez ha perdut el nord i li demana que prepari la maleta. Feijóo farà aquest dimecres una roda de premsa de balanç del curs polític en què oferirà una reconstrucció nacional. Junts diu que el canvi cosmètic a drets socials queda molt curt i reclama una remodelació profunda. El PSC defensa que el relleu a drets socials és de continuïtat i no suposa cap canvi de rumb. Peinado dona 5 dies per presentar escrits d'autoacusació després que l'Audiència Provincial retirés 2 delictes a Gómez. El jutge lamenta haver-se assabentat de la decisió del jutjat madrileny a través de la premsa. El govern ordena als seus departaments canviï la documentació per als pressupostos del 2027 abans del 23 d'octubre. L'executiu fixa els criteris per l'elaboració de comptes per l'exercici de l'any que ve. I de la política passem a la plana social del dia. T'informem de tot el que passa en directe des de Calafell Ràdio. Molt bon dia. Els graus universitaris amb més feina i sou. Les dades del 2026 de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya permeten saber quines perspectives de feina i salari té cada titulació. Es tracta dels graus amb més sortida que es pot consultar. Però a la balança s'hi posa una mica de tot. Per començar, les afinitats intel·lectuals de l'alumne i les seves expectatives professionals, però també calen dosis de pragmatisme. En general, gairebé tots els graduats universitaris tenen feina 3 anys després d'obtenir el títol. Els àmbits de la salut i enginyeria són els que tenen els millors resultats, mentre que a l'altra banda hi ha els que es graduen en humanitats, que tenen més dificultats per aconseguir un lloc de treball relacionat amb el seu grau. Els informàtics que han posat Rodalies al descobert. És pitjor del que es pensaven. En el seu temps lliure, sense gairebé mitjans i pagant despeses de la seva butxaca, 3 joves han creat webs i aplicacions que ofereixen informació sobre la circulació dels trens. Un menor ha mort a Salamanca en ensorrar-se a una font durant les celebracions massives pel Mundial. Unes 46.000 persones van sortir als carrers de Barcelona per festejar la victòria de la selecció espanyola. Un esclafit deixa arbres tombats aquest passat dilluns a la tarda i desperfectes a l'Hospitalet de Llobregat. Es van tallar diversos carrers, però no consta que hi hagi ferits.

Seguim repassant l'actualitat social. Teràpia psicològica prèvia per afrontar el dolor postquirúrgic. Pacients operats de columna milloren la seva recuperació amb sessions prèvies al quiròfan. La Unió Europea avança lentament cap a la prohibició de fumar a terrasses de bars i restaurants. Suècia és l'únic país que ha introduït el veto, mentre Espanya i Bèlgica preveuen fer-ho pròximament. El canvi climàtic podria reduir fins a un 20% la producció de bolets al Pirineu al 2040, segons un estudi. Una correcta gestió forestal contribuiria a frenar aquesta pèrdua entre un 8 i un 10%. I bandera vermella per tempesta elèctrica aquest passat dilluns a la tarda a 15 platges de la Costa Daurada. La meitat de l'electricitat consumida l'any passat a Catalunya es va generar a les plantes nuclears d'Ascó i Vandellòs. Els gestors de les instal·lacions han treballat el 2025 en la construcció dels futurs magatzems de residus. L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga tota la setmana i el perill elevat serà aquest dimecres. L'entrada de vent de gregal i tramuntana a partir de divendres pot complicar la situació al cap de setmana.

titulars destacats de la plana social. La temperatura fa un mes que no baixa dels 24 graus, per exemple, al centre de Barcelona, un fet inèdit en dues dècades de dades. Illa celebra l'alegria compartida per l'èxit de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. El govern espanyol ha detectat una presència significativa de missatges racistes a les xarxes durant el Mundial. El blaugrana Lamine Yamal és el que concentra bona part dels comentaris hostils analitzats per l'Observatori Estatal. El Santa Caterina impulsa un model pioner perquè els pares no s'hagin de separar dels nadons ingressats a neonatologia. El nou protocol afavoreix la presència continuada dels progenitors, fins i tot quan cal incubadora.

I de l'àmbit social anem a repassar els titulars econòmics. Desapareixeran els mercats? 10 cadenes de supermercats comanen el 65% de les vendes alimentàries. Un estudi alerta de la concentració del sector agroalimentari que afavoreix el sobreconsum de carn i ultraprocessats i contribueix a la inflació i al malbaratament. El preu de la gasolina torna a pujar amb l'escalada bèl·lica a l'Iran. L'evolució en 5 mesos és també la bombona de butà, la que augmentarà a partir d'avui dimarts gairebé un 16%. Europa multa AliExpress amb 550 milions per vendre productes il·legals, insegurs o falsificats. La Comissió Europea li dona fins a l'octubre per posar-hi remei a l'amenaça amb noves sancions. Guanyar el Mundial, un xut per al producte interior brut. Quina repercussió pot tenir la victòria d'Espanya? Qualsevol estimació numèrica de beneficis econòmics pot resultar exagerada, però és innegable l'efecte psicològic sobre la imatge del país i el soft power. Creix la demanda per treure's el carnet de conduir per a cotxes automàtics. Les autoescoles renoven la flota de vehicles davant l'augment d'alumnes que opten per aquesta opció, impulsats per l'auge dels cotxes elèctrics i els canvis normatius europeus. Europa cedeix i suavitza la reducció d'emissions a la indústria, però promet accelerar l'electrificació. La Comissió Europea proposa reformar el mercat d'emissions de CO2. Titulars destacats a la plana econòmica. Brussel·les recomana suspendre fins al 2030 les multes per incomplir la llei sobre emissions de metà. La Comissió Europea justifica la decisió per garantir el subministrament de gas pel conflicte a l'Orient Mitjà.

Suspesa la cotització de la luz després que el govern espanyol iniciés la seva inhabilitació. La borsa de les pimes veu circumstàncies que poden pertorbar el normal desenvolupament de les operacions. Catalunya va rebre prop de 2,3 milions de passatgers internacionals per via aèria al juny, un 3,5% més que l'any passat. Les companyies de baix cost van a l'alça amb un augment del 7,5% en viatgers, en contrast amb les tradicionals. Illa anuncia que el quart congrés català de la cuina catalana es farà a Tarragona la primavera vinent. Catalunya té 52 empreses de tecnologia quàntica que facturen més de 91 milions i generen prop de 470 llocs de feina. Brussel·les acusa 5 empreses amb seu a Espanya de formar un càrtel de productes químics per la construcció. La Comissió Europea investiga una possible coordinació a l'hora d'incrementar els preus dels químics. Productors promocionen el cultiu i el consum de festuc. Els catalans mengin pistatxo a Lleida, no als Estats Units. Una jornada tècnica dedicada a aquest fruit sec ha aplegat un centenar d'agricultors. Foment veu intolerable que Catalunya només rebi el 8,6% de la inversió executada per l'Estat. La patronal reclama traspassar a la Generalitat els recursos pressupostats i no executats. Més titulars econòmics. Catalunya signa més de 7.500 hipoteques al maig, amb una pujada del 9,3% interanual. La hipoteca mitjana supera el llindar dels 200.000 euros després de créixer un 11,6% interanual. I ara sí, ens centrem amb els titulars de la resta del món.

Open Arms arriba a Cuba amb 7 tones d'ajuda humanitària per a un hospital infantil. El veler astral ha atracat al port de l'Havana amb plaques solars, bateries, medicaments i aliments. Els Estats Units es reforcen militarment al Golf Pèrsic en plena escalada bèl·lica amb l'Iran. El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, demana als països aliats que intensifiquin la protecció del transport marítim mundial a l'estret d'Hormuz. El moviment juvenil de protesta contra els privilegis a l'Índia. Les paneroles volen anar a l'escola. El jovent de l'Índia es revolta contra el govern nacionalista del país, ha plegat pel moviment satíric de les paneroles, que denuncia corrupció a l'accés a les aules i alta desocupació.

Botswana alerta que Rússia recluta joves del país amb enganys i els envia a lluitar contra Ucraïna. El Ministeri d'Exteriors denuncia que els joves marxen a Rússia atrets per falses ofertes laborals o d'estudis. Irritació a Itàlia per l'ostentosa gira de l'ambaixador dels Estats Units amb un megaiot de luxe. El germà bessó de Donald Trump ha celebrat el 250 aniversari de la independència dels Estats Units, fent una ruta per 13 ports italians, on el reben en protestes. Una esllavissada sobre una població de la Xina causa almenys 8 morts i desenes de desapareguts. Les intenses pluges han provocat el despreniment de roques.

El Tribunal de Comptes no aplica de moment l'amnistia i dona 10 dies a les parts per presentar al·legacions. I ja tenim preparats els titulars culturals.

El creador de Sherlock i la productora, convidats internacionals del 13è Serializados, In Vitro i Alejandra Guimarà inauguraran un certamen que tancarà episòdic al principi d'Arquímedes. El Festival de Sitges comptarà amb noves propostes. La 59a edició posarà al centre el 50è aniversari de Carrie. ¿Quién puede matar a un niño? L'entrada de Grallers a la Festa Major de Sitges oferirà motxilles vibratòries per a persones amb discapacitat auditiva. La programació incorpora per primer cop espais reservats per al públic en cadira de rodes. El concurs de Castells sorteja els números de tall per comprar entrades després de rebre més de 87.000 peticions. Estem parlant del concurs de Castells de Tarragona. El Museu Tàpies tancarà durant 3 mesos per fer una reforma profunda dels espais d'entrada. Les obres arrencaran el 29 de setembre i les exposicions previstes per finals d'any passaran a 2027. Cent 43 alumnes d'ESO fan cursos intensius de català per donar continuïtat a les aules d'acollida accelerada. I com no, ja tenim a punt la premsa esportiva. Ens apropem minut rere minut a les 9 del matí. Molt bon dia. Flick recupera Araujo mentre el Barça accelera dues carpetes clau del mercat. El central uruguaià s'ha reincorporat a la disciplina blaugrana després del Mundial, però ha fet treball específic a l'inici de la segona setmana de pretemporada. La inesperada compensació milionària que rebrà el Barça per Frenkie de Jong. El Barça cobrarà una indemnització de la FIFA de 2 milions d'euros per la lesió de Frenkie de Jong durant el Mundial de 2026. Guardiola té sobre la taula la primera oferta d'una selecció nacional. Ja hi hauria hagut una reunió amb els responsables de la Federació Italiana per temptar el desempedor. El Betis ha presentat una nova samarreta contra l'assetjament escolar. El club andalús ha presentat la segona equipació per la propera temporada en un homenatge a Sandra Peña. La ratxa triomfal de Badosa s'atura de cop. Retirada dolorosa a la final. La tenista de Begur, que buscava el segon títol consecutiu, no pot acabar el partit contra l'egípcia després d'un duel marcat per problemes físics. I recordem que Paredes va perdre els papers i va agredir Eric García i Gavi després de la final. El migcampista argentí ha protagonitzat una tangana amb els dos jugadors del Barça just després del xiulet final del Mundial, en unes imatges molt polèmiques. I fins aquí el repàs a la premsa esportiva. Moment de l'efemèride musical, avui compleix 78 anys, el cantautor britànic Cat Stevens, que el 1975 va estar a punt de morir ofegat en una platja de Malibu, a Califòrnia. Us deixem amb un dels temes destacats d'aquest cantant, que us acompanyarà fins les 9 del matí. Que tingueu un molt bon dimarts.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podries sonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
4: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
5: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
4: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
2: Sent Calafell allà on siguis.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: No badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu, vagis on vagis,

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio, són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi. Comencem l'Obert per Vacances. És el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Som a dimarts, avui, 21 de juliol de 2026. I estarem, com sempre, junts al llarg de dues hores fins a arribar a la 1 en punt del migdia. A través del 107.9 de la freqüència modulada. També en emissió online, un munt de propostes. De moltes coses per compartir aquí a l'antena de l'emissora municipal de Calafell. Gràcies, com sempre, per fer-nos costat a l'altre costat de la ràdio. Salutacions d'aquest que us parla, el meu nom Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem l'Obert per Vacances. I si us quedeu aquí amb nosaltres, vinga, com sempre, engeguem després del sumari amb les celebracions, les dades del dia. També les efemèrides musicals. El temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. I durant aquests mesos, les donacions de sang i de plasma acostumen a baixar, mentre que les necessitats als hospitals continuen sent les mateixes. Avui en entrevista parlarem amb la Núria Vilanova del Banc de Sang i Teixits de Tarragona. Serà a partir de les 11:20 aproximadament. Tindrem l'espai de l'astrologia. La veu dels astres amb el Miquel Quadros. Amb el Linus avui parlarem de planetes com Urà, Neptú i Plutó. També entrarem a la cuina de l'Obert per Vacances. Ara fa uns dies enrere ens quedàvem sense el cuiner oficial de l'Obert d'aquesta temporada, però sempre tenim a la Mari Herrera. Recuperarem algun dels espais que al llarg dels anys des d'aquest magazín ens ha acompanyat amb receptes gastronòmiques molt estiuenques. Des de l'Emergents recuperarem l'entrevista que li feia el David Burillo aquesta passada temporada radiofònica a l'Eloi Sairac. Nous artistes emergents del panorama musical català. Valorarem l'actualitat del dia, tres notícies amb els tres colors del nostre semàfor de l'estiu i també repassarem l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això aquí, a l'emissora municipal de Calafell, l'Obert per Vacances fins la una. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat.

0: Les dades del dia.
1: Doncs vinga, som-hi. Som a dimarts, dia 21 de juliol de 2026. Avui es celebra, entre d'altres coses, el Dia Mundial del Gos. Una jornada aquesta, Dia Mundial del Gos, se celebra cada 21 de juliol, una data escollida perquè coincideix amb una de les èpoques més complicades de l'any per als animals de companyia, l'estiu. Data o mesos que tradicionalment el període en què es registren més abandonaments de gossos, malauradament, especialment perquè algunes famílies marxen de vacances i decideixen desfer-se'n del seu gos. L'objectiu d'aquesta jornada d'avui és fomentar l'adopció responsable, recordar que un gos és un compromís per sempre, un compromís que pot durar entre 10 i 15 anys i conscienciar sobre la importància de la identificació amb microxip, les vacunacions i també el seu benestar animal. Sobre aquesta jornada, dades curioses, com que el gos va ser el primer animal domesticat per l'ésser humà, ara fa 15.000, entre 15.000 i 30.000 anys, déu-n'hi-do. Té un olfacte entre 10.000 i 100.000 vegades més potent que el dels humans i actualment es calcula que hi ha més de 900 milions de gossos arreu del món entre animals domèstics i els que viuen en llibertat. Doncs avui, recordem, és el Dia Mundial del Gos. Avui, 21 de juliol. I avui també es celebra el Dia Mundial del Gaspatxo, una de les receptes més conegudes de la gastronomia espanyola, tot i que avui en dia relacionem el gaspatxo amb el tomàquet, el gaspatxo original no en portava. La recepta primitiva, que ja elaboraven els jornalers andalusos fa segles, es preparava amb pa, all, oli d'oliva, vinagre, aigua i sal. El tomàquet procedent d'Amèrica no es va incorporar fins als segles XVIII i XIX, donant lloc al gaspatxo que coneixem avui en dia. I per què és tan saludable? Doncs perquè està format entre un 90 i 95% d'aigua, cosa que el converteix en un gran aliat contra la deshidratació. És ric en vitamina C, vitamina A i licopè, un antioxidant responsable del color vermell del tomàquet. I amb unes 70 o entre 70 i 100 calories per got, és un aliment molt lleuger i molt nutritiu. I una curiositat encara més, encara que el gaspatxo és un símbol d'Andalusia, avui en dia es consumeix arreu de tot el món i fins i tot existeixen versions com el gaspatxo de síndria, de maduixes, de cireres o de remolatxa. Avui és el Dia Mundial del Gaspatxo. Vinga, anem per les efemèrides musicals. Avui compleix 71 anys, Joaquín Galán. Va néixer un dia com avui, 21 de juliol, però del 1955. Cantautor argentí i una de les dues veus del mític duet Pimpinela. Duet que forma amb la seva germana, la Lucía. El grup va revolucionar la música romàntica dels anys 80 amb un estil únic, cançons interpretades com si fossin autèntiques discussions de parella. Han venut més de 30 milions de discos arreu del món i entre els seus grans hits, Olvídame y pega la vuelta, A esa o Valiente, entre d'altres. Avui Joaquín Galán fa 71 anys.

Bé, aquesta és una d'aquelles poques cançons que el duet, doncs, deixava les discussions i tenien un missatge totalment diferent. Avui també, Fiennes, Cat Stevens. Avui fa 78 anys, Cat Stevens, una de les grans veus, un dels grans cantautors britànics dels anys 70, autor de clàssics com aquest, Father and Son, Wild World, Morning Has Broken, entre d'altres. Un artista que va vendre milions de discos abans d'apartar-se dels escenaris en el 1977, després de convertir-se a l'Islam i adoptar el nom de Yusuf Islam. Anys més tard va reprendre la seva carrera musical combinant el seu nom artístic amb el seu nom actual. Doncs avui també està d'aniversari Cat Stevens. Va néixer el 21 de juliol del 1948.

I l'última de les efemèrides musicals ens porta el 21 de juliol de 1980. Avui fa 46 anys, el món ballava al ritme del grup ABBA, els suecs, amb la seva cançó The Winner Takes It All. Es publicava aquell mateix any com a avançament del seu àlbum Super Trooper. Era una de les balades, podríem anomenar balades, no del tot, una de les cançons més emblemàtiques del grup suec, una cançó de desamor, de pèrdua i d'acceptació que mostrava una cara més madura del quartet. La veu era principalment d'Agneta, que convertia la composició de Benny i de Jorn en un dels moments més intensos de la carrera del grup ABBA dels suecs. El senzill es va convertir en un èxit internacional i va arribar al número 1 en diversos països. Com a dada curiosa, que malgrat el títol, el guanyador s'ho emporta tot, The Winner Takes It All, la cançó no parla de triomf, sinó del buit emocional després d'una separació. És una de les peces que va ajudar a consolidar els ABBA, més enllà del pop festiu, de Waterloo o de Dancing Queen. Doncs amb ABBA ens quedarem. Amb aquest número 1 del 1980, un dia com avui, a les llistes d'arreu del món, també les llistes de casa nostra. Amb el Saba comencem l'Obert per Vacances d'aquest dimarts. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Bon dia i bona hora.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
1: Seguim en directe a Calafell Ràdio, l'Obert per Vacances, 11 i 22 minuts. I l'estiu és sinònim de vacances, de platja i de desconnexió, però hi ha una realitat que no s'atura mai. És la necessitat de sang als hospitals. Durant aquests mesos, les donacions s'acostumen a baixar, mentre que les necessitats continuen sent les mateixes. Per parlar d'això, avui ens acompanya la Núria Vilanova, és la coordinadora de donacions del Banc de Sang i Teixits de Tarragona. Núria, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: I gràcies per atendre'ns. Doncs,
2: a vosaltres.
1: El que dèiem. La gent continua de vacances, amb normalitat, però el que no està de vacances són les necessitats, els incidents i accidents que moltes vegades doncs, necessiten, no?, d'aquestes donacions de sang. En quin moment ens trobem ara mateix, Núria?
2: Doncs, exactament com dius, malauradament, la necessitat de sang no s'atura i els pacients continuen necessitant sang, no? Ara, avui en dia, doncs, estem dintre de lo normal per a aquesta època. A l'estiu la sang, doncs, tenim una davallada, el calor, les vacances, i doncs ens va molt bé aquestes campanyes, no?, que intentem anar i que animem a les persones que vagin a donar sang, que estiguin de vacances, però que la sang és necessària, que cada dia a Catalunya es necessiten 1.000 donacions de sang.
1: Uh-huh. I de quines reserves estem comptant ara mateix?
2: Bé, estem dintre de la normalitat, entre cometes, no? Nosaltres sempre parlem a nivell de Catalunya, no? A nivell de Catalunya doncs, tenim una reserva que avui en dia podem seguir transfonent, no?, a les persones que necessiten aquesta sang, però, clar, no podem baixar mai la guàrdia. Hem d'estar sempre contínuament buscant activitats noves, campanyes noves, animant a la gent, anant als llocs on la gent ara, doncs, si estan de vacances, ens apropem als llocs de vacances. I bé, aquesta és una mica la nostra feina, no?, que no s'aturin les donacions i que la gent vingui a donar sang. Mm. I gràcies a vosaltres, als mitjans de comunicació que ens ajudeu, doncs intentem estar dintre de la normalitat.
1: Potser s'aguditza aquesta problemàtica o aquesta necessitat, baixen aquestes donacions durant el mes d'agost, que potser seria el mes on les persones realitzen més les seves vacances?
2: Sí, a l'agost, juliol i agost, doncs a tota Catalunya calen més de 40.000 donacions durant aquests dos mesos. I és això, no?, que a partir de Sant Joan fins al setembre intensifiquem una mica les campanyes a la costa i a les zones més turístiques de muntanya, etc. Fent campanyes especials, doncs anem a poblacions que fan la festa major, a vegades són poblacions que només hi anem aquest mes, i bueno, en el vostre cas no és aquest, perquè vosaltres venim cada mes i sou una població molt solidària.
1: De fet, fa 4 dies, recordo, no sé si va ser la setmana passada, no?, vau estar aquí en el nostre municipi, també.
2: Exacte.
1: Amb aquesta donació. Aquestes campanyes per aconseguir més donacions o mantenir la línia que sempre es porta la resta de l'any, funcionen? La gent respon?
2: Sí, la gent respon, la veritat. I el que et dic, no? Intentem apropar-nos als llocs i intentem també que la calor no sigui un impediment. Doncs els punts de donació són com a refugis climàtics, és una de les condicions sine qua non que nosaltres demanem quan anem a buscar llocs per fer campanyes, no? Doncs que tinguem una bona climatització, que els donants estiguin frescos, que donar sang no els hi sigui incòmode en cap moment. Llavors, sí, intentem doncs, anar, i les persones responen, la veritat que sí, que responen, i no només podem que agrair nosaltres des d'aquí del Banc de Sang i Teixits.
1: Núria, ja dèiem que no és la primera vegada que fem aquesta entrevista anualment. També recordem la importància, no?, de la donació de sang en aquesta època de l'any. I hi ha una frase que recordo que deies: la sang a dia d'avui no es fabrica. Clar, ni aquesta necessitat.
2: Exacte.
1: Perquè... I em va quedar molt, molt, molt al camp, no?, aquesta frase. Avui en dia, doncs, malauradament, no es fabrica. I això en un futur difícilment es farà?
2: Jo penso que fa doncs, com 27 anys que estic treballant aquí al Banc de Sang i faig sempre xerrades, conferències, i des del principi una de les diapositives, no, era A l'any 2025 els canadencs ja diuen que ja hi haurà la sang artificial i imagina't, ja estem ja quasi arribant al 2027, vull dir que la sang no es fabrica i avui per avui encara no s'ha pogut fabricar i necessitem aquestes 1.000 persones, no?, que vinguin a donar sang i siguin solidàries. Mm.
1: És com en els anys 80, que molts pensàvem que els cotxes a dia d'avui volarien i mira per on van els cotxes, els vehicles, no? Algun dia serà Exacte. Realitat aquesta sang artificial, tu creus o no? Tal com van els avenços avui dia?
2: És que una gota de sang, si sapiguessis amb un microscopi la gota de sang, tot el que hi ha dintre d'una gota de sang, és tan difícil poder reproduir des d'un laboratori que jo no sé si mai es farà això, es poder arribar a fabricar, però esperem que sí. A veure, avui en dia, tal com ha evolucionat tot, la IA, jo crec que sí, però no sé si ho veuré, però sí. Esperem que sí, que un dia es pugui fabricar i no tinguem aquest patiment, no?, de pensar que algun dia no hi ha sang.
1: Mm-hmm. Des del Banc de Sang i Teixits, hi ha alguna necessitat especial? Hi ha algun grup sanguini concret que hi hagi més mancança que de la resta?
2: A veure, el que nosaltres, precisament aquest any, és el primer estiu, no?, que fem crida als donants perquè alternin les donacions amb sang i plasma. Plasma és una altra classe de donació que és tan o més important que la sang, no?, que és molt necessària, no?, per molts pacients que no podrien viure si no tenen aquest plasma, pacients amb immunodeficiències, que els dones qualitat de vida. I és una mica de crida que fem també, que alternin, perquè fem campanyes mixtes, donació de sang, plasma, i animem, no?, a les persones que vinguin a donar també plasma, que són mitjoreta, tres quarts, i pots donar fins a 24 vegades l'any plasma, perquè és l'aigua, la part líquida de la sang que recupera bevent líquid en dues horetes. Uh-huh. Llavors, podríem donar i això cada 15 dies. I animem també les persones, quan venim a fer campanyes, a les poblacions, doncs, si volen donar plasma, els truquem per la propera vegada que anem. Uh-huh. I la veritat és que la gent està responent molt. Uh-huh. I, bueno, cada vegada més, esperem ser alguna vegada autosuficients.
1: Són moltes les persones que anualment i de forma regular donen la seva sang. Tenim quantificades aquestes persones arreu de Catalunya, Núria?
2: Bé, sí, tenim quantificades. Mirem fins al mes de maig, per exemple, 105.000 persones han donat sang. Però també t'he de dir que unes 500 menys que l'any 2025. I de plasma han donat unes 14.000, unes 15.000, i també unes 1.300 menys que l'any passat. Per això hem d'intensificar, no?, incidim, animant a la gent que són unes donacions molt necessàries, també les del plasma, i a veure si doncs, l'any que ve fem aquesta entrevista i et puc dir, mira, aquest any en portem moltes més que l'any 2026.
1: Per què creus que ha davallat aquesta xifra, ha anat a menys?
2: Doncs no sabem, també ens ho preguntem a nosaltres a vegades, no? Bueno, ara les calors, evidentment, les calors amb això ens afecta, les campanyes a vegades de grip, de fred, és que tot, qualsevol incident a nosaltres ens afecta. Mm-hmm. Llavors hem d'anar doncs, sempre subvencionant tot això i intentant doncs, que això, que no s'aturi i que cada dia tinguem 1.000 persones que puguin donar sang perquè 1.000 persones les necessiten a Catalunya. I bueno, no podem baixar mai la guàrdia.
1: Mm-hmm. Seria un bon moment per recordar les persones que potser voldrien donar però que tenen dubtes, doncs qui pot donar sang, quins són els requisits bàsics que caldria recordar, Núria?
2: Mira, és molt fàcil donar sang, jo sempre ho dic, veniu i pregunteu als sanitaris que estem a les campanyes, a les donacions, perquè a vegades ens pensem que no podem per algun motiu i sí que podem. Llavors, per exemple, hi ha, ara, per exemple, no podies donar sang si havies viscut a Anglaterra del 80 al 96 per allò de les vaques boges. Mm. Ara ja pots donar. Tenim algunes persones doncs, que són de, de països endèmics de malària que cada vegada que anaven al seu país es havien d'esperar 3 anys a poder tornar a donar sang. I ara ja no, perquè fem l'analítica de la malària, llavors en 4 mesos, com si fossin turistes, ja poden donar. I és molt fàcil, per això, malalties, a vegades dius, he tingut una hepatitis, però si has tingut una hepatitis de petit, l'hepatitis A, sí que pots donar sang. Per això a vegades més val venir a preguntar i tindrem pues, grates sorpreses que es pensem que no podem donar i sí que podem donar. Tens que tindre més de 18 anys, fins als 70 anys podem donar, i això, trobar-nos bé de salut i la resta, doncs, ja som nosaltres, que ja ens encarreguem de preguntar i de dir-los-hi. Però, generalment, és molt fàcil i tothom pot donar sang.
1: Què li diries a algú que mai ha estat donant, que té por potser a les agulles i que li agradaria, però no s'atreveix? Li falta l'últim impuls per anar-hi.
2: Jo sempre dic que empatitzem amb les persones que necessiten aquesta sang,

0: en sang, són 10 minuts molt ben aprofitats, que una persona ara li estic donant vida i mai més ben dit, i qualitat de vida, perquè les persones que necessiten sang, quan els hi fan una transfusió, de veritat que us faríeu creus com es reanimen, com tornen a somriure, com els hi puja el color, i això no té preu, de veritat. Nosaltres que ho veiem dia a dia, no té preu i agraïm. I a les persones que donen només podem que agrair-ho.
1: Recordo, tenim aquesta imatge d'aquests mítics autobusos dels bancs de sang i teixit. Actualment, per exemple, aquí al nostre municipi, aquestes donacions es traslladen a zones més confortables, més còmodes, com per exemple els centres cívics que es fan aquí, que tenim aquí al nostre municipi.
0: Exacte. Intentem això, el que et deia, no? Buscar un refugi climàtic pels donants, perquè els autobusos, la veritat, està molt bé. A vegades hem d'anar a algun indret que no trobem cap lloc per poder instal·lar-nos i el millor és l'autobús. Però els estius, amb aquestes calors, a vegades els autobusos no és el millor lloc perquè pot ser que no et funcioni bé, que mil coses. I llavors, trobar aquest refugi climàtic ens va molt bé i també aprofito des d'aquí agrair a tots els ajuntaments que ens ajuden, que estan al nostre costat i podem trobar gràcies a ells doncs, un refugi climàtic, un lloc que els donants estiguin còmodes, frescos, i donar la sang que els hi sigui doncs, un plaer i que puguin marxar igual que han arribat i que se sentin molt bé.
1: Per anar acabant l'entrevista, Núria, per consultar aquests jocs o aquestes campanyes, fins quines poblacions, municipis, doncs, anireu o esteu anant, com es pot consultar? On es pot anar? A quina pàgina web?
0: Tenim una web nosaltres, unasang.gencat.cat, que des d'allí tu pots mirar. Dius on vols donar sang, on vols donar plasma, els dies pots clicar i pots apuntar. La veritat és que la nostra web és molt fàcil d'anar, d'arribar i inclús això, doncs, inclús si tenim alguna pregunta. He anat de viatge a Colòmbia, puc donar sang? Quan puc donar sang? Te dirà quan pots donar, que has d'esperar 4 mesos. He anat a París, puc donar sang? Te dirà, doncs pots donar, no t'has d'esperar res. Vull dir que nosaltres també amb això els hi facilitem als donants, perquè sobretot que si tenen algun dubte també ho puguin mirar a la web.
1: Doncs, com sempre, donasang.gencat.cat fins i tot no només serveix per conèixer on es pot fer aquesta donació, sinó també per reservar l'hora,
0: Exacte. Sí, tu pots reservar i dir vull anar a donar sang, t'apuntes les teves dades i nosaltres ja tenim una mica, doncs, organitzativament, doncs, ens va molt bé perquè sabem les persones que s'han apuntat, no? I per poder, doncs, posar més recursos en el cas de que en alguna campanya doncs s'apuntés molta gent. Sí.
1: Per acabar, un missatge que vulguis llançar a la població en general que ens pugui estar escoltant ara mateix i que perquè s'animi a fer aquesta donació. Núria.
0: Sí, doncs bé, això, que la sang no es pot fabricar, que avui per avui, si no és per la donació solidària i altruista dels donants, no podríem, doncs això, transfondre a tots les persones que ho necessiten, que cada dia a Catalunya hi ha 1.000 persones que la necessiten, aquesta sang i plasma, les persones amb dèficits immunitaris. Mira, l'altre dia estava treballant al clínic, que van necessitar metge i vaig anar a suplir, i va vindre un donant que ve molt, diu, és que cada vegada que ve el meu fill que li fan transfusions de plasma, diu, i és de per vida, m'explicava, no? És de per vida, cada mes ha de vindre aquest nen de per vida a fer transfusions de plasma per poder tindre qualitat de vida. Clar. I vaig pensar, doncs veus que és bonic això, que te'n dones compte que aquesta feina nostra és per això, no? Perquè la gent tingui qualitat de vida i tingui vida.
1: Núria Vilanova, coordinadora de donacions del Banc de Sang i Teixits de Tarragona. Gràcies per atendre'ns. Esperem que augmenti arrel d'aquesta i d'altres entrevistes, d'aquestes campanyes per promoure les donacions. I gràcies, sobretot, per atendre'ns i molt bon estiu, Núria.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, de veritat, de tot cor, que ajudeu molt als mitjans de comunicació que ens feu aquesta difusió per poder arribar a tots els donants que venen tan solidàriament. Mil gràcies i molt bon estiu a vosaltres també.
1: Una abraçada, bon estiu, Núria. Fins la propera. Adéu-siau.
0: Una abraçada.

0: Déu-n'hi-do, quin bon rotllo que té aquesta cançó, amb aquest missatge que s'aturi el temps. I és que quan un està bé i vol compartir aquell moment amb aquella persona o amb aquelles persones, no voldria que mai s'acabés aquell instant, eh? Una miqueta el que hi ha al darrere d'aquesta història amb Dani Six i Iskits. Que s'aturi el temps. 11:41, vinga, en un moment, Espai d'Astrologia, la veu dels astres, amb Miquel Cuadros. Abans, una pausa, tornem de seguida. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 1:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 1:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio.
4: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix en punt, 3:15 del matí. I els dimarts, aquí a l'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv, tenim la veu dels astres. Moment de parlar d'astrologia amb l'astròleg Miquel Cuadros, que ens acompanya ja aquí en directe en els estudis de la ràdio. Miquel, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Molt bon dia a tothom.
0: Com estàs? Com va tot? Com va l'estiu?
1: Bé, molta calor.
0: Molta calor, noi, sí.
1: Porto uns dies que aquesta xafogor a mi em pot. Jo sóc més de fred, eh? Vull dir, sí.
0: Sí, potser les estacions intermitges, no?
1: Ara ho has dit, sí, perquè el fred...
0: Ni tant de
1: ara,
0: fred, ni tant
1: sí,
0: de calor.
1: Sí, si és molt fred, tampoc.
0: Anem a recordar i també felicitar-te una setmana més per la quantitat de correus electrònics que estem rebent sense demanar-ho, eh? Ja van començar a arribar, sobretot d'aquests oients que s'alegren, que ens feliciten perquè hagi retornat l'astrologia de part teva, aquí Miquel Cuadros a Calafell Ràdio.
1: Doncs moltes gràcies. A mi també m'ha arribat algun missatge de gent.
0: També? Que diu jo te'ls envio a tu, ja ho saps, sí. A través del WhatsApp.
1: Sí, sí. Però aquesta setmana hi ha hagut dues persones que m'han escrit i que jo no les conec. I també m'han dit que els agradava tant.
0: I,
1: bueno,
0: pues, i hem de dir que dic, bueno, són amistats, són familiars. Diu, no, tots
1: no,
0: són oients.
1: T'asseguro que no els conec.
0: I és una avalanxa que ha arribat aquí al correu electrònic. Gràcies de tot cor a tots aquells que ens escolten a través de la ràdio i que també a través del podcast també van recuperant aquest espai.
1: Ens donen un bon d'oxigen.
0: Sí, la veritat
1: coses.
0: És que ens fa molta il·lusió. Som coneixedors que al darrere de la ràdio hi ha moltes persones que ens segueixen, però també que ens ho facin arribar amb les seves felicitacions.
1: Jo penso que està bé, sí. Està molt bé.
0: No ens animem a fer-ho, eh? També que continuïn fent a través del correu electrònic calafellradio@calafell.cat. I avui de què parlarem? Avui parlarem de planetes.
1: Sí. Parlem de planetes lents, si et sembla.
0: Planetes lents?
1: Sí, els planetes transpersonals, que diem. És a dir... Els planetes personals són el Sol, la Lluna, Mercuri, Venus, Mart i un intermig de Júpiter, que és el que fa l'intercanvi. Llavors tenim Saturn, Urà, Neptú i Plutó, que són els planetes lents. I aquests per què, diem, els planetes lents? Són els planetes transpersonals, els planetes que actuen molt a nivell social, els que ens fan veure i viure coses que són, a vegades, doncs, molt difícils de comprendre a nivell social i que requereixen grans canvis.
0: Quin tipus
1: pues mira,
0: de vivències?
1: Vivències... ara estem en un moment en què el dilluns Júpiter es va posar en oposició amb Plutó. Júpiter és el planeta de la justícia, és el planeta de l'expansió, és el planeta de la... és un mestre que ens ensenya a través del coneixement. I Plutó és el planeta que ho trenca tot, s'ho carrega tot per començar de nou. És a dir, és el destructor, és l'innovador, és l'alquimista, per dir-ho d'alguna manera. I llavors aquesta oposició indica que hi haurà grans canvis importants en el tema de justícia i en aspectes socials que han de canviar completament. Però no solament aquí, sinó a nivell general, a nivell mundial.
0: I això ens afecta a tots.
1: Això ens afectarà a tots, no, de fet, no es veurà de cop, perquè evidentment ja saps com funcionen aquestes coses, no? Que són lentes, perquè els polítics fins que ho posen, diguem-ne, a la taula i ho dialoguen, ho parlen i ho conversen, doncs s'allarguen el temps. Però estem entrant en un procés de grans canvis. I pensa que hi ha una cosa important, Urà, Neptú i Plutó fa 25 segles que no feien aquests aspectes que estan fent ara aquests dies. I duraran des del 7 de juliol fins al 31 de juliol. El 31 de juliol, Urà ja comença a marxar una miqueta més, perquè és el més ràpid dels tres, i de mica en mica es anirà desfent. Però això passa cada 25 segles, és a dir, 2.500 anys. Vol dir que molts, o sigui, ningú de nosaltres ho ha viscut, i molta gent durant moltes vides això no ho viurà.
0: Però quin tipus d'experiències, no ho sé, ara mateix.
1: A veure,
0: no sé si de la vessant positiva...
1: Positives,
0: o...
1: positives, sí, positives. Evidentment estem dintre dels últims coletazos, que diuen, no? D'anormals, com són aquesta gent que estan creant aquests conflictes bèl·lics en aquests països que no s'entenen, i que això se'ls ha d'acabar passant factura, i els han d'aturar. No serà fàcil.
0: I alguna cosa més que ens puguis avançar?
1: Sí.
0: És bastant positiva, no sé.
1: Positiu. A veure, positiu és que Júpiter, com que és un planeta expansor i és un planeta favorable, farà que moltes coses a nivell social es comencin a posar sobre la taula. És a dir, farà que hi hagi a nivell mundial gent del poble en general, que a més aviat té a veure amb el poble, doncs serà gent que començarà a prendre consciència de coses que s'han de canviar i començaran a agafar una miqueta més d'empenta, d'empenya més cap a les coses per canvis positius. La justícia s'ha de posar les piles, en general, a tot arreu. Jo l'altre dia estava parlant amb una senyora que té un problema amb la justícia francesa i em va comentar una sèrie de circumstàncies que, ostres, em van sobtar, no? Perquè ens queixem de la justícia espanyola, però la francesa es veu que està encara més endarrerida en moltes coses.
0: Sí, això també m'han comentat a mi.
1: I és un conflicte que jo li vaig dir, escolta, et recomano que intentis portar-ho a Espanya, això, perquè sortirà més ràpid i més bé. Tot i que anem malament, fixa't.
0: Parles d'aspectes molt generals.
1: Molt generals.
0: Però això també, personalment, a cadascun de nosaltres ens afectarà, tindrà les seves repercussions.
1: Per exemple, depèn del signe on té la persona el seu Júpiter, li afectarà en aquell escenari que és el signe i la casa, o sigui, la grada i el signe són escenaris i el que en diem doncs, les grades. I aquí l'afectarà a cada persona de diferent manera. Per exemple, una persona que tingui un ascendent lleó o que sigui lleó, Júpiter està passant per lleó ara aquests moments i està fent l'oposició amb Plutó. Per tant, això afectarà molt a totes les persones del signe de lleó i a les persones del signe d'aquari, que és l'oposat. Per això en diem oposició, estan oposats. I aquests dos signes seran els més afectats amb aquest canvi. També les persones que tenen ascendent lleó o les persones que tenen ascendent aquari. Per tant, estem parlant de quatre possibilitats de persones que s'hi poden trobar amb això.
0: A la resta?
1: A la resta passarà bastant bé, tot i que estem entrant en una fase positiva, perquè Mercuri, que és un planeta ràpid, ara es posarà directe de seguida i ja estarà pues, en funcionament per la comunicació, per la transmissió, i ens ajudarà a prendre consciència de moltes coses i a que moltes coses que estaven amagades surtin a la llum, perquè, de fet, Júpiter provocarà que intentin sortir a la llum. I Urà, que és molt imprevisible, trencarà molts conceptes i moltes coses.
0: Avui centrem aquest espai amb aquests tres planetes, Urà, Neptú i Plutó, dintre del projecte que ens vas parlar del primer programa, Vivarium Astral.
1: Sí.
0: Quina cabuda i com...
1: A veure...
0: I com els tractem dintre del teu projecte?
1: Sí, en el meu projecte, Vivarium Astral, per exemple, el Sol representa la personalitat, el temperament, el caràcter, però en aquest cas representa el director, per dir-ho d'alguna manera. I és el director, és el que marca les pautes i el camí que hem de fer. Sabem que quan una persona diem és signe tal, és que el Sol està en aquell signe. Per tant, ara entrarem en el signe, diguem-ne, d'allò, molta intensitat, començarà a haver-hi molta força, i això vol dir que aquest signe començarà a cobrar força. Per què? Perquè el Sol està entrant ja dins d'aquest signe. Llavors, la Lluna representa, d'alguna manera, la persona que és la que desperta la consciència, perquè, d'alguna forma, és el planeta guardià. És a dir, és una mica la guardiana dels moviments. Cada dos dies i mig la Lluna canvia de lloc. I aquests dos dies i mig, cada signe que passa a tothom, ens afecta en funció de l'escenari en el que passa. I aquell escenari, si és un escenari econòmic, o si és un escenari sentimental, o si és un escenari laboral, en allà ens afecta depenent dels diàlegs, que són els aspectes que fan els planetes entre ells, que són les línies que veiem dibuixades a les cartes astrals.
0: Això et feia la pregunta dintre del teu projecte, però en general també és així?
1: Sí, en general és perquè jo el que vaig buscar és un enteniment de com hem de comprendre l'astrologia des d'una vessant molt més psicològica, és a dir, per treure el màxim profit. No és tant a buscar un tema predictiu, que també es fa, sinó un tema més de treball intern i de camí de vida per buscar l'enfrontament amb les coses que ens passen durant la vida i com les hem de canalitzar per fer-les el més fàcils possible.
0: Podem desgranar individualment aquests tres planetes, algunes de les implicacions que tenen en l'astrologia? No sé si podem començar per Urà, per exemple.
1: Sí, comencem per Urà. Urà és un planeta molt imprevisible, és un planeta sorprenent, és el planeta que està dirigint el signe d'Aquari. És un planeta que motiva, és un planeta que produeix canvis, és un planeta que quan se'ns presenta, ja estant en el signe de Bessons, produeix moments de revestiment de coses que hem de començar a reajustar. És a dir, hem de començar a canviar processos que ens han estat afectant i ens estan oportunitats de canvi. És un planeta de canvis. I sempre que passa i fa algun aspecte, produeix canvis. Ara està en el signe de Bessons i produirà grans canvis emocionals, però també, sobretot, intel·lectuals i de coneixement tecnològic. Estem en una era tecnològica. Pensa que haurà estarà 7 anys en el signe de Bessons. 7 anys vol dir que es mou 4,28 graus per any. Vull dir que això sembla que no sigui, que sigui molt i no és res, és molt lent. Llavors, cada aspecte que fa, si està en retrogradació, l'aspecte, és a dir, el diàleg que té amb un altre planeta serà més bo o més dolent en funció de com es troba. Si està retrògrad, si és bo, serà molt bo i durarà molt temps, però si és dolent també durarà molt més temps. I ens afecta a totes les persones en funció de l'aspecte d'escenari i grada que es troba, és a dir, en el signe i casa que es troba.
0: Dius que Urà acostuma a portar canvis inesperats, a què et refereixes, això?
1: perquè haurà és revolucionari i, per tant, produeix aquests canvis que provoca són necessaris. És a dir, necessita canviar les coses antigues, trencar vells esquemes i començar amb una renovació. Per tant, haurà el que produeix és la renovació de vells esquemes que s'han de canviar i que s'han de remillorar.
0: I n'hi ha persones que noten molt més, no?, els trànsits en horà que en d'altres?
1: Sí, per exemple, una persona que tingui un horà, per exemple, doncs amb un signe com pot ser el de Bessons, que està ara, les persones bessons es veuran afectades per aquest horà durant 7 anys. Depèn de l'escenari, és a dir, la casa, i depèn de la grada, és a dir, el signe en el que es troba, ens dirà com estarem visquent durant aquests 7 anys aquesta situació d'aquest horà. Si aquest horà està perjudicat per uns aspectes molt lents, evidentment durant aquests 7 anys es aniran movent aquests aspectes, van canviant aquests diàlegs. Però ens farà prendre molta consciència sobre el que està intentant comunicar-nos, és a dir, ens està convidant a trencar amb vells esquemes i a fer una renovació general.
0: Mm-hmm. Anem a Neptú?
1: Sí. Neptú és un planeta ocult, és un planeta que és molt soterrat, és un planeta misteriós, és un planeta que...
0: Difícil d'entendre.
1: És el planeta de l'ànima, jo li dic el planeta de l'ànima. És el planeta que d'alguna manera el que fa és aportar-nos cap a el que és els somnis, cap a el que és la visió interna, cap a el que és la reconciliació amb un mateix. És a dir, ens marca les pautes de com hem d'actuar i si no estem actuant correctament ens marca sempre el ritme de com hauríem de fer les coses per canviar-les. Mm-hmm. Altra cosa és que l'escoltem. Mm-hmm. Però és complicat.
0: I hi ha algun signe que sí, pugui estar més... tingui més repercussió d'aquest planeta?
1: Sí, en aquests moments Neptú està en el signe de, diguem-ne, de d'Àries, crec. Sí, està en el signe d'Àries, si mal no recordo. Llavors, sí, està al signe d'Àries, ara confirmo. Neptú en el signe d'Àries fa que la persona, que és Àries, és un signe molt precipitat, és un signe molt, molt impulsiu, molt agressiu, Neptú convida a que siguem més pausats, a que siguem més serenats, a que siguem més concrets, a que no ens tornem tan agressius. No obstant, les persones que tenen molta agressivitat, com pot ser un mar molt marcat, molt intens, que és molt guerrer, doncs aquestes persones veuran més afectades, diguem-ne, perquè es trobaran com compungides, és a dir, que no tindran la possibilitat de tenir tanta empenta i tanta mala llei com tenen generalment. Neptú és molt important en els grans canvis socials, sobretot, i sobretot els canvis interns, el més important de tot. No, no per això diem planetes socials, o sigui, són planetes que es mouen molt per, diguem-ne, per èpoques, i per tant són generacionals.
0: Mm-hmm. Anem a Plutó.
1: Plutó. Plutó, aquest és molt sorprenent, perquè Plutó és el que arriba al límit, és un planeta que quan les coses li arriben, ell tendeix sempre a buscar canvis, a buscar informació nova. És un alquimista, és un... Amb el mètode Vivarium li diem que és l'alquimista, és el que produeix els grans canvis. I quan ha analitzat les situacions de com estem vivint, ell d'alguna forma fa una espècie de brainstorming i automàticament selecciona el que és important i el que no ens ho posa sobre la mà perquè ho trenquem i ho estripem i ho tirem a la brossa. I comencem un procés nou. És el planeta que marca grans processos. I ara, en aquests moments, aquest Plutó està molt fort perquè es troba aquí a Aquari. I aquí a Aquari és molt imprevisible com a signe que és, perquè és el que mana Urà. I ens parla de que hi haurà grans sorpreses, grans canvis a tot nivell. Però, de fet, si em preguntes, seran dolents? Et diré que ja és una etapa de canvis. Jo diria cap a millor. Cap a millor. Però estem acabant de trencar una etapa de conflictes molt tensos.
0: Tinc entès que Plutó és un planeta vinculat a la destrucció.
1: Sí. És el fènix que mor per renaixer de les cendres, diem nosaltres. Sí, ho destrueix tot. O sigui, quan Plutó passa per un lloc, convida a tothom per la casa, és a dir, per l'escenari, per la grada, que és el signe, per on passa, i el diàleg que té, que són els aspectes, ens convida a fer grans canvis i a trencar tot allò que ja està obsolet. És a dir, a canviar allò que ens està afectant. Per exemple, jo el tinc a la casa 6. L'escenari número 6 és el de la salut. I llavors a mi m'està dient que sigui molt prudent i que hagi de canviar hàbits alimentaris i hàbits en la meva forma de fer perquè la meva salut no es segueixi deteriorant com ha anat fent en els últims temps.
0: Clar, depèn de la, una carta natal, depèn on es troba,
1: correcte,
0: doncs pot tenir repercussions més o menys importants,
1: sí,
0: no?
1: Un Plutó a l'economia, per exemple, a l'escenari número 2, és molt problemàtic perquè produeix un greu problema de tema econòmic que si la persona no ha sabut estalviar, no ha sabut fer, diguem-ne, un bon arreglo de la seva economia, li farà que tot allò se'n vagi en hores i es quedi sense res per tornar a començar de zero.
0: Mm. En general, aquests tres planetes, que dèiem són planetes lents, quina influència tindria això en les generacions, diferents generacions?
1: Aquests tres planetes que estan marcant ara aquesta etapa tindran canvis des del 7 de juliol fins al 31 de juliol. Tots els que neixen en aquestes èpoques els hi procurarà grans canvis interns i farà que hi hagin, diguem-ne, alternances dins de les seves vides que faran que siguin persones que destaquin en moltes coses. És a dir, siguin amb la ciència, siguin amb la tecnologia, siguin, per exemple, doncs, en l'àmbit de la comunicació, però sí que dona persones que seran amb empenta per fer aquest gran canvi que s'està preveient per aquest cicle d'uragà en el que estem entrant, d'Aquari.
0: I quan aquests planetes toquen el Sol, la Lluna o l'ascendent d'una persona, quan es nota aquest canvi?
1: Bueno, quan, per exemple, Urà toca el Sol, aquí ens diu que aquell Sol, que és l'ego, que és la personalitat, que és el director, ha de preparar-se per un canvi, ha de preparar-se per canvis. Quan és Neptú, ens diu que s'ha de preparar per analitzar-se, per comprendre i per recollir-se en si mateixa, per entrar en el seu racó i veure què és el que pot millorar. I quan és en Plutó, ens diu, has de trencar tots els esquemes i començar amb esquemes nous, perquè et dona l'oportunitat de regenerar-te. És a dir, t'estàs equivocant en moltes coses, canvia-les.
0: Mm-hmm. També preguntar-te sobre els errors que cometen moltes persones quan llegeixen, doncs, fan la lectura de la carta natal, sí, sobre Urà, Neptú i Plutó. Mm-hmm. Ho fan a través de les xarxes, doncs, a través d'internet, no? I a vegades es cometen, sí, alguns errors.
1: Es cometen molts errors, alguns no molts, perquè si la persona no té coneixements d'astrologia, si ho fa, per exemple, per un programa d'aquests que hi ha, que són gratuïts, sí, i ho busquen, sí que els dona una certa pinzellada de coses. Però és una pinzellada, no hi ha el raonament lògic de la persona que està, diguem-ne, analitzant la carta. Quan mirem una carta, tenim en compte entre 1440 i 2016 aspectes en cada cosa, o sigui, punts a tenir en compte. I sí que el programa et dona una informació, però te la dona sesgada, és a dir, no te la dona completa, i no te la dona profunda, et dona una cosa superficial. I a més, si ho busques a través de la IA, que molta gent s'ha aficionat, jo diria que si no tenen coneixements d'astrologia, els dirà les animalades que vulguin, i a més, se les creuran, perquè tendirà a donar-li les coses que els agraden.
0: Mm-hmm. D'aquests cicles de transformació que parlaves ara fa un moment, alguna recomanació pràctica per les persones que se sentin afectades perquè aprofitin millor, doncs, aquests canvis?
1: Doncs la recomanació seria que aprenguin a prendre consciència de que ha arribat el moment de que prenguin decisions importants, de que mesurin molt bé les seves paraules davant de les altres persones i sàpiguen treure el millor de si mateixes per ajudar aquest canvi que se'ls presenta.
0: Mm-hmm. Per acabar, Miquel, anem a recopilar una miqueta aquesta informació que ens has donat en un moment, molta informació sobre aquests tres planetes lents, Urà, Neptú i Plutó. Aquest resum, què ens diries, a veure?
1: Doncs estem en un resum que diríem que un astròleg de fa molts anys, que es deia Barbaul, aquest astròleg va fer ja uns càlculs i va veure que això produiria grans canvis a la humanitat. I, de fet, és veritat que els produirà. Pensa que aquesta oposició que hi ha hagut ara de Plutó amb Júpiter feia 13 anys que no succeïa. Passa cada 13 anys. Mm. Però aquests aspectes de sèxtils i trígons que fan Urà, Neptú i Plutó només es dona cada 25 segles. I això són grans canvis generacionals i grans canvis culturals i de lo que és trencar amb tot el que ens ha portat l'era de peixos.
0: Mm. Saps que aquestes paraules poden una miqueta assustar algú, no?
1: No hauríem d'espantar. L'únic que no, jo crec que els que estan a punt de marxar, aquests marxaran, perquè aquests planetes no els deixem estar preparats. Vull dir que molta gent marxarà i passa sempre quan hi ha grans canvis. Mm. Dius, hi ha molta gent que s'ha mort en poc temps. És perquè no estan preparats per acollir-se en aquests cicles.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, sí, sí. Però, bueno,
0: quina repercussió.
1: Els que queden són els que tenen l'oportunitat de canviar les coses.
0: Alguna cosa més a parlar sobre aquests tres planetes, Miquel?
1: Doncs dius que l'astrologia és apassionant, que és molt... Per mi és un dels coneixements més importants que podem tenir. És la ciència més antiga que existeix, perquè, de fet, va començar fa més de 2.500 anys. De fet, ens podríem remuntar 5.000 anys d'antiguitat. Vol dir que jo recomano i convido les persones que s'endinsin, intentin esbrinar, intentin conèixer, però no l'horòscop com a cosa superficial, sinó aprofundir en el coneixement profund del que els pot donar l'astrologia, que és molt...
0: A Miquel Quadros, amb Malinus, que ens acompanya des de la veu dels astres aquí els dimarts a Calafell Ràdio. Ens retrobem la setmana vinent, en l'últim dimarts d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances.
1: Correcte.
0: Segur que moltes persones estaran esperant aquesta nova edició d'aquest espai.
1: Doncs esperem que sigui així i moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Bona setmana.
1: Bon dia.
2: Aquest estiu, vagis on vagis,

0: Doncs així sona l'última de les cançons que acaba de publicar Banda Neon, que a més venen molt ben acompanyats a través dels Buhos, els Calafellencs i Mont DJ, amb això que es diu El Ventilador. Per cert, els Banda Neon van ser un dels grups que van actuar a la Festa Major del nucli del poble de Calafell, ara fa pocs dies enrere, el passat cap de setmana. I ja sabeu que la música és protagonista al llarg d'aquestes dues hores de programa i que ens acompanya sempre aquí a l'Obert per Vacances, en directe des de Calafell Ràdio, en aquest dimarts, dia 21 de juliol de 2026, fins la una, compartint moltes propostes per fer-vos passar el millor matinal d'estiu possible. Ara és moment de fer una nova pausa, una nova aturada publicitària i tornem de seguida. I ho farem amb l'Espai de Cuina, avui amb la Mari Herrera del Petit Bistró de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació.
4: I a la nostra aplicació.
3: Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
4: En directe.
3: Aquí i ara...
5: Calafell Ràdio.
3: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
5: Sent Calafell allà on siguis.
6: Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
2: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: 12 del migdia, 12 minuts. I aquesta temporada 2026 de l'Obert Far Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv, també hem volgut comptar amb l'espai de cuina. Ara, fa uns dies enrere, ens vàrem quedar sense el xef, sense el cuiner oficial d'aquesta temporada, per la qual cosa hem pensat, a veure, no ens podem quedar sense el nostre espai de cuina, sense el nostre espai de gastronomia. I què hem fet? Doncs comptem refregits, i mai millor dit, ja que estem parlant d'un espai gastronòmic. Avui tindrem un refregit i tres refregits més per completar aquesta temporada que acabem, doncs, si no recordo malament, el dia 30 de juliol. Doncs amb la Mari Herrera, ja ho diré bé, la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, que en temporades anteriors de l'Obert per Vacances ens ha acompanyat, doncs, amb diferents espais de gastronomia i de receptes gastronòmiques. Per la qual cosa, avui recuperem una d'aquestes receptes, un d'aquests espais, amb la Mari Herrera, la cuina de l'Obert per Vacances. Aquesta setmana, avui dimarts, torna la Mari Herrera, és la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, que ens acompanya en aquest temps, en aquest espai de cuina. Molt bon dia, Mari.
1: Hola, bon dia, Ferran.
0: Què tal? Què li has fet al micro?
1: No sé.
0: Me l'has girat?
1: Sí, no sé. És que soy... Mira, és que bueno, és que estic... Avui vinc com la cançó.
0: És que, clar, és que tens un desplegament aquí entre les anotacions, que... el mòbil,
1: sí, bueno, ja saps que sóc una noia ocupada i m'agrada ser...
0: Bueno, està bé, jo també, tinc el mateix desplegament, però en aquesta part d'aquí.
1: Jo tinc una anècdota molt xula de Carlos Arguiñano, que m'encanta, que per mi és el millor cuiner d'Espanya, ho sento molt. Sí.
0: No només perquè sigui, doncs, comunicador, perquè també ho és.
1: És el millor, per mi és el millor. Molt bé. Que s'equiten els demás, ho sento.
0: Però és
1: que
0: bueno, tots tenen el seu espai, però destaca...
1: Sí, però m'encanta aquesta manera que té de lluitar per el menjar de casa, no?
0: Sí.
1: I, bueno, no sé, i va dir una vegada, dice, mira, soy como una mujer... Puedo hacer dos cosas a la vez. Estaba bellugant una cassola i no sé què estava fent una altra, saps? O sigui,
0: sí, pues li això, va sortir bé, perquè va sortir jo bé. Intento fer dues coses i a vegades la lio.
1: És que és així, és un home... És així, és espontàneo com el sol. Pues això, estava ara mateix parlant amb un proveïdor, estava... I vostè, si ja ha començat això.
0: Clar, ja sona la sintonia.
1: I clar, m'ha agafat el micro així una mica de...
0: La sintonia és quan es disparen les alarmes, no? Estàs com relaxada, bep, aquesta sintonia és el toc d'atenció per començar.
1: Fa 10 anys, quan vaig començar la ràdio, jo venia aquí que estava així...
0: Sí, ara...
1: I ara diu, bueno, anem a la ràdio com anem a fer un cafè, no?
0: Doncs anem a fer-ho maco un dia més, anem a parlar de receptes, de gastronomia, de productes, però també parlem de música. Sempre en aquests primers instants de l'espai de cuina, la Maria Herrera ens proposa música i aquesta és l'escollida per avui.

0: És la Miley Cyrus, el seu Flowers, aquestes flors.
1: Sí.
0: Saps la història que hi ha al darrere
1: sí.
0: de la...
1: Sí, bueno, sí, m'encanta. No? Bueno, aquesta dona m'encanta perquè m'encanta la seva desfachatez, aquesta sí. creure en ella mateixa, no? Mm-hmm. És una noia que sempre han dit, estate quieta, estate calladita, queda't, saps? Mm-hmm. I ella ha dit, no, bueno, aquesta... me sento molt identificada amb ella, clar, saps? Perquè jo noia... ni mai he estat quieta ni mai he estat callada, yeah. tampoc, saps? Mm-hmm. Bueno, ho han intentat, sí.
0: Sí, no,
1: jo
0: però...
1: m'he sortit. No. Què diu aquesta lletra?
0: Clar, a veure.
1: Flowers. Diu que tu mateixa... Et pots comprar les flors.
0: Sí.
1: No fa falta que ningú te regali flors. No fa falta que un home o una dona te regali flors. Tu mateixa. Lluita per els teus somnis, per les teves capacitats, que tothom les tenim.
0: Mm-hmm.
1: Tothom tenim. Venim a aquest món amb una capacitat, d'acord? Mm. A vegades que costa descobrir-les, a vegades pues no, que ja surten innates en ti, en tu mateix, no? Pues això. Parla de que...
0: No,
1: de vegades és més fàcil que algú t'ho faci tot, mm-hmm. no? De vegades aquesta comoditat, no?
0: Sí.
1: No, gràcies. Mm-hmm.
0: Això va sorgir arrel de la separació de la parella de molts anys, de molt temps, de la Miley Cyrus. No em facis dir el nom perquè no tinc en
1: jo
0: aquell
1: tampoc,
0: moment quan
1: no
0: va
1: tampoc,
0: passar
1: però
0: això.
1: Però vaig veure un parell de vídeos i la cara ella de decepció, no? De dir,
0: sí, em estàs... deixes o vols saber de mi? Doncs que sàpigues que no en necessito per res. Sóc uh-huh. autosuficient.
1: Exactament.
0: El que tu sembla que podries oferir-me... Doncs no necessito ningú que m'ofereixi, i m'ho puc fer uh-huh. tot soleta.
1: Exactament. Homes i dones, Homes
0: sí,
1: i dones,
0: tant,
1: igual,
0: favor.
1: Tots tenim
0: una...
1: Sí, sí, per uh-huh. bé, doncs bueno.
0: I les dependències tampoc no són bones.
1: La flor és una metàfora, pot ser qualsevol cosa, d'acord? Uh-huh. Diu una vivenda, diu una vida, diu qualsevol cosa, uh-huh. val?
0: Un ou ferrat, una truita a la francesa.
1: Exactament.
0: Sí.
1: Ja me la hago jo, la tortilla.
0: Sí, home, per favor, i a vegades et senta millor i està més bona, eh? Vull dir que no necessitem a ningú que ens cuini una truita a la francesa o un ou ferrat tan senzill.
1: Uh-huh.
0: Doncs, de
1: encara
0: flors,
1: que també és molt bonic que te facin, eh? També.
0: Home, també.
1: És que és aquesta contradicció, eh?
0: Bueno, sí.
1: Ja me l'hago jo, però, home, si me lo fa...
0: Sí, sí. Ja.
1: Bueno,
0: a veure, normalment, no sé... Clar, a cada cas és un món, però a vegades sempre hi ha una persona que es dedica més... Es diferencien les tasques, no?
1: Uh-huh.
0: A veure, tu planxes, jo faig l'altre, jo recullo la cuina. Tu cuines i jo recullo després la taula i endreço la cuina,
1: aquesta
0: no?
1: Aquesta equitat és important.
0: A casa ho fem així.
1: Uh-huh.
0: Jo sóc el que cuino.
1: Uh-huh.
0: La meva parella és el que després... El Jordi recull la cuina, l'endreça... I escolta, i així ens ho combinem.
1: Genial.
0: I jo, de moment, doncs, potser estic fent una altra cosa, o m'estic sí. preparant les coses del
1: després
0: dia
1: de dinar, després de sopar, doncs, tu ja també te pots relaxar. Dic, mira, jo sí. faig una altra cosa, mm. és la meva estona per estar mentre mm. ell està recollint. Mm-hmm. No sé, jo som més de recollir allà següent.
0: Ja. Jo sé que he trobat a vegades és tenir que la parella s'involucri més en la cuina. Mira, a vegades, jo què sé, és xulo cuinar a vegades.
1: Sí,
0: a...
1: junts. Sí, és preciós.
0: Sí, sobretot quan fas alguna cosa especial, per mm-hmm. un àpat especial. Imagina't que ve la família per un aniversari o per unes festes de Nadal, allò que estàs preparant l'àpat, no? Un àpat així xulo que t'ho estàs currant perquè vols quedar bé i vols... És important aquell dia. No sé, a vegades dic, ostres, podries espavilar una
1: sí,
0: miqueta, però no, diu, ah, jo no tinc traça, no surt
1: sí.
0: bé. Diu, bueno, cadascú destaca amb el que destaca,
1: exactament.
0: No?
1: Exactament, però si posa si para la taula bonica, doncs pues mira,
0: sí,
1: ja està bé,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, en aquest cas hi ha bon gust i hi ha ganes
1: de fer-ho. No m'imagino que serà així.
0: Però el cuinar a vegades també ens agrada cuinar ben acompanyats.
1: I tant que sí. Jo I sempre que puc ho faig.
0: Sí.
1: Pues, bueno,
0: vinga, anem pel préssec.
1: Vinga, farem dues versions, la calenta i la freda. O sigui, la mat... Sí, o sigui, no tenim ganes d'encendre el forn, ho podem menjar fred.
0: Mm.
1: Que volem encendre el foc i que quedi una mica més lluit, pues, uh-huh. bueno, serà l'opció.
0: El nom de la recepta seria...
1: El préssec amb merengue i nous.
0: Wow. Bé, ja el titular ja és bo.
1: Sí, és en sí.
0: Ja arriba el
1: d'acord.
0: Titular.
1: Bueno, pues mira, agafem un préssec. En aquest cas sí que necessitarem un préssec que sigui una mica grassonet, que sigui mm. gordito, val? Uh-huh. O sigui, que sigui una mica hermoso. Perquè, uh-huh. perquè...
0: I de maduració?
1: Més bé, o sigui, que no sigui aquells que són ple d'aigua, perquè si uh-huh. no, quan... Clar, jo vull tallar pel mig.
0: Clar.
1: I vull treure l'ous del mig.
0: Clar.
1: I clar, així, molt tendre.
0: Un assat mig, no?
1: Exactament.
0: Que ni molt madur ni
1: sí,
0: ni
1: que no estigui verd,
0: tampoc, no?
1: Però que no que estigui mal madur, ja. Perquè clar, i més si li fem l'opció del forn, doncs encara que ens quedarà més tubet, val? O sigui que ja podem uh-huh. agafar un préssec que estigui una mica dur, d'acord? En aquest cas, això, ho pelem, d'acord? tallant pel mig i traient l'os. Com si fos un alvocat, saps així que faig així?
0: Sí,
1: le dones així,
0: exacte,
1: mitja volta.
0: Sí, ho talles així,
1: clar, i li treus l'os.
0: Molt bé.
1: Lo deixem a una safata de forn.
0: El teníem pelat, no?
1: Ho teníem pelat, d'acord? Jo li faig una mica aquí l'asiento, com jo digo, eh? Sí? Le trec una mica d'aquí de la
0: perquè
1: part
0: aquesta. Perquè quedi planet, perquè
1: exactament,
0: quedi ben
1: que no, allitjat, que no vegi que no que no gaire, eh? No le faig així, li trec una miqueta, ja que està, no lo desperdicio, fico dintre, va? I en aquest foradet que ens queda, que entre treure aquesta meitat de l'os, aquí li fico les nous. Ah, sí, esmiculades, que es noti, val? Sí. Per l'altra banda, agafen clara d'ou en una maquinita o en unes varilles, d'acord? Una mica de sucre, una mica... Jo aquí a la recepta he posat 100 grams, però estem a dieta. Amb 25 grams ja tenim, i si no, podem estèvia, i si no, una mica d'edulcorant, d'acord? Inclús te diria... No ho sé, no li posis sucre i després ja ho guarnirem amb alguna cosa que sigui dolça, d'acord? Amb una mica de fideus de xocolata o una mica de confitura, d'acord? Per enganyar una mica. Però bueno, en aquest cas jo crec que amb 25 grams per canviar-li una mica el sabor que
0: una
1: sigui.
0: Una miqueta sense passar-nos.
1: Exactament. Vale. Sucre morè, si volem, sí, que encara que té menys calories, i comencem a evolucionar. Un merengue tothom sabem. És fins que...
0: Bueno, tothom sabem. Jo
1: bueno,
0: no l'he fet mai.
1: Però... No? Pues amb una maquinita d'aquestes, la veritat és que en 4 minuts màxim...
0: Allò donant voltes les varilles...
1: Importantíssim. Quan fem merengue, que el que és el rovell d'ou, ni gota, eh?
0: No.
1: Perquè si cau una gota, ja això no...
0: Ja no munta.
1: Ja no munta.
0: Ah, no és clara,
1: és curiosíssim, perquè és de tenir aquesta cura. De vegades a pastisseries ja directament comprem la clara, ja. Directament ja, ja pasteuritzada.
0: Ja en brec, no?
1: Sí, pasteuritzada, sí. Però bueno...
0: Per la restauració,
1: exactament,
0: teniu, no?
1: I és molt pràctica i, bueno, i és superhigiènica, i la veritat és que estalvien molts problemes de tipus... salmonelles i demés.
0: Sí, amb la calor i tal. Quants us havies dit? Quantes clares?
1: No, per fer aquesta recepta agafarem 6 preses, que seran 12 pets, 12 meitats. Jo crec que amb 4 o 5 ous ja
0: 4,
1: tenim
0: 5
1: clares.
0: Ous, doncs agafem
1: clares,
0: la clara
1: clares,
0: només,
1: doncs.
0: El rovell no el farem servir per res?
1: No, això ho guardem per una altra, per una altra coseta.
0: Molt
1: d'acord? No, aquí no hi ha res, que ja sabem que la cuina ho aprofitem tot.
0: I tot va molt clar.
1: Exactament. Res més que amb unes varilles. Val? Sempre quan feu una mica de merengue, quan poseu aquests 25 grams, també un pulsim de sal, però un pulsim, una goteta, ajuda
0: a muntar.
1: És una... bueno,
0: un secret d'aquests de cuina que sempre...
1: Sí, és pura física, no sé ben per què és, però sempre ho fem. I
0: bueno,
1: funciona.
0: Ja és automàtic, i funciona. Molt bé.
1: Amb unes varilles trigarem 7 o 8 o 10 minuts, d'acord? Fins que quedi merengue, o sigui, merengue, quan parlem merengue, ha de quedar una, com una massa blanca espessa que fas així i se queda aquí,
0: i que no
1: cau.
0: Qui no tingui la maquineta farà
1: bíceps. Farà una mica de bíceps, exactament. Si tenim la maquineta, en 3-4 minuts ho tenim, d'acord? Després agafem un parell de culleres, fem canelles i ho posem a sobre d'aquests preses que ja tenim les nous a dintre, d'acord? I... la opció que us he dit calenta és agafar aquesta safata i ho fiquem al forn. Jo al forn ho ficaria màxim 10 minuts.
0: 10 minuts, què?
1: 100 graus.
0: 100 graus, molt cruixet.
1: 100 graus. Per què? Perquè no vull tampoc que quedi cremat, o sigui, no vull torrat, perquè si no agafaria un bufador d'aquestos, un cremador,
0: sí,
1: i ja ho faria.
0: No,
1: jo el que vull és que aquest pressac, pues, tot el sucre que té, es caramelitzi una mica, saps? Que sigui amb l'escalfor, amb aquest 110-120 graus màxim, i aquest merengue, pues, quedi això, com, saps? Com torres. A mi m'agrada ficar-lo així en picos, ara quan t'ensenyi la foto...
0: Sí.
1: Ho veuràs més clar, d'acord? I que, pues, que quedi així una mica divertit, no?
0: Sí, fent tu així... que sempre fas
1: sí,
0: formes,
1: ja saps que m'agrada aquí la cuina cap a dalt,
0: sí,
1: d'acord?
0: Exacte.
1: I ja està, fiquem després unes boletes de grosella, si de menta, o les fulles d'un llimoner, d'acord?
0: O abans deies que si virutes de xocolata, també.
1: Virutes de xocolata, si no l'hem posat, sucre, d'acord? Una mica de confitura, també, si tenim. Si l'hem fet nosaltres ja seria la llet, saps?
0: Sí, així bueno, que... ja, però...
1: E inclús una mica de llet condensada, ara que...
0: Uf.
1: Una mica de dulce de leche... Bueno,
0: a veure, aquesta versió ja no és per mi,
1: no,
0: eh?
1: No. Aquesta és per aquelles...
0: La meva és la bàsica sense complements.
1: Però bueno, i que si no volem ficar-lo al forn, això que t'he dit, i menjar, el merengue així en cru, te lo pots menjar amb el sucre, i te pots menjar així una opció freda, fàcil, d'acord? La veritat, 10 minuts al forn no li queden malament, d'acord?
0: Perquè la versió en fred és tal qual...
1: Tal qual, així ja tu podries menjar i si no, al forn. Sí, que són les dues opcions que vols, si al forn o sense forn. El merengue tu lo pots menjar gratinat o sense gratinar, d'acord? L'únic que quan lo gratines queda com una costra, queda com més cruixent.
0: I ja ho tindríem, aquest postre.
1: I ja ho tenim.
0: L'acompanyem com vulguem. A vegades em quedo amb les ganes de preguntar, a veure, això... Aquesta recepta d'on ha sortit? És a dir, tu l'has vist en algú, en un llibre, t'ha arribat, has improvisat,
1: bueno,
0: això existia, no existia jo aquesta, però
1: és que el merengue és una opció molt lleugera, sí, amb poques calories. Què tenim ara, préssecs? Doncs pues digo, bueno, a veure, vull fer una recepta amb préssecs. Miro mi registro aquí dintre.
0: Sí, mi disco duro
1: interno, digo, va. No sé, recordant una mica aquesta tarta a l'Alaska, no? Que és la tarta a l'Alaska que es fa també amb merengue, no? Que és així amb picos.
0: Sí.
1: I després se gratina tota, saps? O sigui, pues, no sé, he fet aquesta versió però amb préssec, saps? O sigui, vull fer una tarta a l'Alaska però amb fruita, molt més lleugera.
0: Per la qual cosa m'estàs dient que això és una invenció, una improvisació teva?
1: Sí, sí, igual que la recepta que vam parlar ahir, que no és meva, que és antiquíssima, que és però en aquest cas...
0: És Marris.
1: En aquest cas, aquesta gent saps que intento fer sempre receptes una mica fora dels registres que ja existeixen, no? Perquè per portar-te aquí, jo què sé, per exemple, un empedrat, tothom ja sap, més o menys, ja ha sentit.
0: Home, sí.
1: Saps?
0: Sí, però intento fer receptes... Aquests plats clàssics d'això de tota la vida també funcionen molt bé.
1: Molt bé, però bueno, intento fer coses molt fàcils,
0: coses creatives,
1: però coses que no hem sentit a la vegada.
0: Doncs avui aquest préssec amb merengue, en català, es diria tal qual, merengue?
1: Hòstia, bona pregunta.
0: Sí? Okay. No vull... Al Pompeu Fabra no li vull donar... Però és igual, no et preocupis, ja ho direm el proper dia, perquè és préssec amb merengue i nous. Aha. Doncs amb la versió en el forn i la versió en fred.
1: Merengue.
0: Merengue. Doncs, perdoneu, eh?
1: Sí, sí.
0: Préssec amb merengue. I nous, que ens ha cuinat avui la Maria Herrera en aquest espai de l'Obert per Vacances de cuinar. Alguna coseta que volies afegir, potser?
1: No, no? Diu nous, diu festucs, diu avellanes, diu ametges...
0: El que tinguem per casa, no?
1: Uves passes...
0: Exacte, el que ens vingui de gust o el que tinguem en el nostre rebost.
1: Exactament.
0: La Maria Herrera, del Petit Bistró de Segur de Calafell, a la C31, allà des de fa 35 anys que està cuinant pels calafellenques i qui vulgui, evidentment.
1: Sí, i ara ja ve la temporada bonica que venen els turistes i m'encanta treballar amb el turisme. Sí? M'encanta.
0: Molt bé.
1: M'encanta, de veritat.
0: Gràcies, Mari.
1: Moltes gràcies, Ferran. Merci.
0: Adéu.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.

0: és una nova cançó, un nou èxit per l'Alex Warren. Això que està funcionant molt bé en aquest estiu del 2026, que es diu Fever Dream. I 31 minuts. I cada dia, de dilluns a divendres, de l'Obert per Vacances, ja sabeu que us acompanyem de dilluns a dissabte entre les 11 i la 1. Però, de dilluns a divendres, recuperem a partir d'aquest punt horari, 12:45, l'Emergents. Les entrevistes d'aquest espai que ens va acompanyar la temporada que hem deixat enrere amb el David Burillo, presentant, entrevistant artistes que es van obrint pas en el panorama musical català. I avui el protagonista és l'Eloi Sayrach.
1: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb l'Eloi Sayrach, gracient cantautor amb un so molt personal. Abans de parlar amb ell, però, anem a escoltar Nen Intrèpid, una cançó que va treure el 2021, és a dir, ja fa molt, però que a mi m'agrada molt.
2: Veure la llum que desprèn l'últim estel, apagant-se entre els primers raig de sol. Veure ressorgir la primavera anhelada per tothom. Mirar-me els ulls i trobar aquella fera que cavalca lliurement per al seu món. Fer de fases rem un habitatge, vaixellar arribat a port.
1: Eloi Sayrach, molt bon dia.
3: Bon dia, David.
1: Venim de sentir Nen Intrèpid, dels teus primers temes com a artista. A més, l'any passat vas publicar un nou disc, Perdut dins l'aixopluc. De seguida parlarem d'aquest projecte, però abans, per qui no et conegui, explica'ns una mica qui és Eloi Sayrach.
3: Doncs mira, Eloi Sayrach sóc jo, i crec que dins d'aquest nom abans englobava una mica les meves tres facetes artístiques, que serien més la de cantautor, creació de bandes sonores i producció musical, però jo crec que està en un punt Eloi Sayrach que estic diferenciant, que Eloi Sayrach tendeix més a tota la part de cantautor, el meu projecte de cantautor, i Eloi Vallvé Sayrach, que seria el meu nom complet, seria més la part de producció musical i de creació de bandes sonores.
1: Mm-hmm. A veure si no ho dic malament, però vas començar a estudiar música a l'Oriol Martorell i després vas continuar a l'ESMUC, on et vas graduar amb l'especialitat de sonologia. Amb els anys t'has anat construint el teu propi estudi on composes i produeixes les teves cançons i des de ben petit toques el violí i el baix elèctric. I ja de més gran has estudiat veu amb la Clara Gòrries

0: L'àlbum perdut dins l'aixopluc. El vas publicar fa més o menys un any. Com ha anat? Com va anar? Va tenir molt bona rebuda.
1: Sí, el vaig publicar a l'octubre. Uh-huh. I va ser un àlbum que em va costar molt de treure. La veritat és que li vaig donar moltes voltes i és com que era una inquietud que tenia des de feia temps de fer un àlbum conceptual bastant lligat de dalt a baix, que... Uh-huh. Que això, que em representés molt o que representés molt una etapa meva. I vaig acabar trobant això, que va ser com molt curiós, perquè és un procés que jo estic treballant a un estudi, a Radio Studios, uh-huh. amb el Guinardó de Barcelona, i justament aquest àlbum neix de gravacions que vaig fer amb una gravadora, en supersenzilla, que era com acceptant la imperfecció d'una sola toma i capturant com moments molt vius. Mm-hmm.
0: Doncs, efectivament, el que et volia dir ara és que m'ha semblat un projecte molt especial, molt diferent, i jugues molt amb els silencis, em sembla molt maco, jugues molt amb la calma, també. De fet, tens una cançó que diu tinc masses cançons tristes. Com és que has triat aquests sons tan pausats? Explica'ns una mica com vas anar creant aquest projecte.
1: Doncs mira, una mica és el que buscava, el que busco jo en la música, o el que buscava en aquell moment quan vaig crear aquest disc, uh-huh. era un moment de pau i de pausa dins d'aquest món tan accelerat. I llavors em va sortir fer tot de cançons de guitarra i veu, molt, molt íntimes, molt tancat al meu refugi, com si diguéssim. Uh-huh. I una mica el moment que va ser com, va, anem a produir-les, me'n vaig adonar que la manera de plasmar això era deixar-les així de despullades i així de sinceres. I m'agradava molt que es pogués transmetre aquesta calma que jo sentia a l'estudi o al moment de crear-les, que les pugui escoltar l'oient i captar-ho també. Mm-hmm.
0: Doncs ara sí, també et volia preguntar, perquè, clar, vas publicar aquest àlbum a l'octubre, per tant, has tingut feina fins aleshores, però ara en què treballes? Estàs preparant noves cançons?
1: Mira, lo xulo... lo xulo és que el meu projecte mm-hmm. no és ara mateix... No depenc del meu projecte econòmicament, sinó que tinc altres fonts d'ingressos mm-hmm. de coses que m'encanten, també, perquè estic això, treballant a un estudi, faig producció musical a altres artistes, estic currant en alguna sèrie, fent músiques... Llavors, per una banda, això, que puc fer el meu projecte, deixar-lo pair el temps que necessiti. Llavors, me n'he donat una mica que, després d'aquest disc, he tingut moltes ganes de seguir component o de tornar-me a tancar a compondre, i ara estic en un punt de crear un segon disc. Mm-hmm. Que estic fent cançons que no tenen massa a veure, o sigui, tenen molt a veure amb l'essència, però la producció és una cosa totalment diferent, és molt més d'estudi, i la veritat és que m'agafes en un punt que estic superint amb mm-hmm. això, explorant noves sonoritats i amb moltes ganes de compartir també nova música, però que crec que encara necessito un temps llarg de que vagi amb la idea.
0: Que bé, doncs, des d'aquí, des de Calafell Ràdio, estarem molt pendents de la música aquesta, a veure si la fem sonar també aquí a la nostra ràdio. I ara et volia preguntar, perquè arriba l'estiu, i per tant és sinònim de bon temps i concerts, i volem saber, doncs, quina és la teva agenda. Tens concerts a la vista previstos? M'has avançat abans de l'entrevista, per això, que tens un concert molt xulo, previst a l'estiu. Què ens pots explicar d'aquest?
1: Doncs mira, sí, tinc un parell de bolos ara així... cats al calendari, que serien una el 14 de juny a la llibreria La Tempesta de Balsareny, que serà un concert bastant íntim aquest. Uh-huh. I després hi ha un altre concert que serà a la Guàrdia Pilosa, al Festival Jazz de la Palla, l'1 d'agost. I aquest concert serà molt bonic perquè serà amb la banda completa, que és amb qui vaig fer la presentació del disc al Tradicionarius de Barcelona. Uh-huh. I em fa molt feliç tornar a fer un bolo amb tota la banda, i crec que serà molt especial perquè, a més, sí, aquest poble és el meu poble, i llavors és com fa anys que és com, tinc ganes de tocar aquí, però no sé ben bé quan serà el moment,

0: i veig molt clarament que aquest any és el moment de fer aquest concert i que serà molt especial.
1: Que bé. Que bé, que maco, doncs esperem que vagi molt bé aquest concert i tots els projectes que vinguin. Eloi, ara sí, abans d'acabar sentirem Jardí de Flors, per tant, ens, bueno, deixem els oients amb aquesta cançó, et donem les gràcies per estar aquí amb nosaltres a Calafell Ràdio i re, el que et deia, estarem molt pendents de tot el que vagis fent. Una abraçada, Eloi.
0: Gràcies a vosaltres, adéu, David.

0: Doncs avui, des de l'Emergents, l'Eloi Salsairac. Emergents, nous artistes que es van obrint pas en el panorama musical català. Recordeu que són entrevistes enregistrades ara fa algunes setmanes, alguns mesos enrere, i que recuperem aquest estiu des de l'Obert per Vacances, per la qual cosa a vegades es parlen de concerts que ja s'han dut a terme, ja s'han realitzat setmanes enrere, per la qual cosa, doncs això, recordar-vos que es tracta d'un refregit de l'Emergents amb el David Burillo. Fem una aturada, una pausa, tornem de seguida. En un moment arriba el semàfor de l'estiu. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Doncs vinga, en segons arribem al punt de 3 quarts d'una. Tram final de l'obert per vacances d'aquest dimarts. Avui som a dia 21 de juliol de 2026. I com sempre, com cada dia de dilluns a divendres, valorem a través de 3 titulars de 3 notícies i a través d'aquest semàfor de l'estiu, el color vermell, el groc i el verd, doncs aquesta actualitat. Avui el color vermell del semàfor ens parla de l'esclafit que ha sorprès amb aquest gran ensurt a l'Hospitalet aquest dilluns per la tarda. La tarda d'aquest dilluns ha deixat una imatge poc habitual a l'Hospitalet de Llobregat. Un esclafit, un fenomen meteorològic molt violent, però de curta durada, ha arrasat un tram de mig quilòmetre a l'avinguda del Carrilet, al barri de Santa Eulàlia. En només 2 o 3 minuts, el vent ha fet caure arbres, ha tombat fanals, ha malmès motos i ha arrencat tendals. Tot plegat enmig d'una tempesta que va durar mitja hora aproximadament i que va obligar bombers a atendre una trentena d'avisos. Per sort, no hi ha hagut ferits, tot i que un casal d'estiu haurà de canviar la seva ubicació per seguretat després que el tendal de l'escola Bernat Desclot hagi quedat afectat. Doncs els experts recorden que aquests fenòmens extrems, els esclafits, poden ser molt sobtats i difícils de preveure. És per això que aquesta notícia, aquest ensurt majúscul d'aquest dilluns a la tarda, el situem en el color vermell del nostre semàfor de l'estiu. I menys bolets si el clima continua canviant. És la notícia que situem en el color groc del semàfor perquè els boscos del Pirineu podrien produir fins a un 20% menys de bolets d'aquí l'any 2040. És una de les conclusions preliminars d'un estudi del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya que analitza com afecta el canvi climàtic als boscos de pi negre. Ara bé, la recerca també deixa una porta oberta a l'optimisme. Una bona gestió forestal, amb aclarides controlades dels arbres, podria reduir aquesta pèrdua entre un 8 i un 10% i ajudar els boscos a resistir millor les condicions extremes. Els investigadors continuen analitzant dades per confirmar aquestes males previsions, aquesta reducció de fins a un 20% de bolets d'aquí al 2040 en els boscos, sobretot a la zona del Pirineu. Caldrà veure si aquestes mesures permeten frenar aquests efectes del canvi climàtic. De moment, el semàfor de color és groc per aquesta notícia. I a la notícia positiva del dia, mira que ens ha costat avui, eh? Parlem d'un nou protocol perquè les famílies no se separin dels nadons. I és que l'Hospital Santa Caterina de Salt, a Girona, ha posat en marxa un nou model d'acompanyament a la unitat d'anatologia neonatologia perquè els pares no s'hagin de separar dels seus nadons quan necessiten ser ingressats. El protocol permet que un dels progenitors pugui mantenir una presència continuada al costat del petit, fins i tot quan està en una incubadora. L'objectiu és reforçar el vincle familiar, reduir l'estrès dels primers dies i també facilitar la lactància materna, sempre que sigui una situació clínica del nadó, doncs que ho permeti. És un canvi important respecte al model tradicional que sovint implicava una separació durant les primeres hores de vida. Doncs aquesta és una iniciativa que posa les famílies al centre de l'atenció sanitària i que pot millorar l'experiència d'un moment especialment delicat. Avui aquesta notícia, aquest nou protocol, és la que situem en el color verd del semàfor de l'estiu. Cada dia valorem l'actualitat amb els tres colors al semàfor de l'obert per vacances.

0: Empire of the Sun i Danny Ocean amb això, novetat de la setmana. Llegó. Llegó el verano. Ja fa dies d'això.
1: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
0: 9 minuts, arribem a la una del migdia. Doncs vinga, últims minuts de l'Obert per Vacances, aquest magazín d'estiu que engegàvem a les 11 del matí. Res fa un 3 i no res, una estoneta, i com el que no vol la cosa, se'ns ha passat el matí volant, com sempre. I sempre en el tram final, abans de la una, repassem l'agenda d'activitats per aquests dies a Calafell. Moment d'entrar en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda, i anem a donar un cop d'ull a aquestes activitats programades. Comencem parlant del terror a la fresca. Aquesta nit, a partir de les 10, 22 hores, en el Parc de la Sínia, amb la projecció de Nosferatu. Es tracta d'una nova reinterpretació del clàssic vampíric sobre una criatura obsessionada amb una jove. Ara recomanada a partir de 16 anys. Aquesta nit, ja recordeu, a les 10 de la nit, a partir d'aquest horari, la projecció de Nosferatu, terror a la fresca, en el Parc de la Sínia, Calafell Platja. Vinga, també parlem dels misteris de Calafell, el manuscrit de la Casa Barral. Es farà demà dimecres, dia 22, a partir de les 8 del vespre, al Museu Casa Barral, activitat gratuïta. Els joves hauran de trobar un manuscrit ocult escrit als anys 70 amb textos clandestins sobre llibertat, poesia i identitat. Una experiència col·laborativa que connecta amb la història cultural local. Activitat gratuïta, però atenció, cal inscripció. A més, també aquesta activitat està adreçada a joves a partir de 12 anys i en cas que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu una inscripció i participeu de l'activitat. També moltes activitats programades aquest estiu pels joves. Misteri de Calafell, el manuscrit de la Casa Barral. Recordeu, demà a partir de les 8 del vespre, al Museu Casa Barral. I aquest dijous, dia 23, a les 11 del matí, a la Biblioteca Ventura Gasol, taller de ciència surreal magnètic. Per infants a partir de 6 anys, cal inscripció a través del WhatsApp 687-271-373. 687-271-373. En Pèndulum, taller de ciències, surreal magnètic, aquest dijous a partir de les 11 del matí a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell. I anem el divendres, dia 24, perquè al carrer de Mar, del nucli del poble de Calafell, estaran de festa. Festa del carrer de Mar, amb tallers infantils, amb Cíntia Branco, amb la Cíntia Branco, un espectacle infantil i també un berenar popular. Serà a partir de 6:45 de la tarda a la placeta del carrer de Mar. I també hi haurà un sopar de Carmanyola i Bai amb el duet d'Ambient. A partir de les 9 de la nit, amb motiu d'aquesta festa del carrer de Mar, aquest sopar de Carmanyola i Bai, aquest divendres a partir de les 9 de la nit. Activitat gratuïta. I anem al dissabte. Sí, hi haurà ballada de sardanes a partir de les 8 del vespre a la plaça de Catalunya amb la cobla Maricel. I tot això ho trobareu a l'agenda del web municipal calafell.cat. La podeu consultar en qualsevol moment. Aquí també, en l'Obert per Vacances, us ho expliquem cada dia abans d'acabar el programa. Doncs vinga, anem recollint trastets. Anem acabant edició del programa d'aquest dimarts. De mica en mica va passant la setmana, mica en mica, doncs vinga, anem fent. Va passant l'estiu. I aquí estem aquest mes de juliol al vostre costat des de Calafell Ràdio, al 107.9 de la FM, també en emissió online. I amb què marxem? Doncs amb Camila Cabello i amb Ed Sheeran, amb una cançó que publicaven ja fa temps enrere i que es diu Bam Bam. Amb això ens aprovem a la una. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat de la ràdio. Demà, a partir de les 11, ens hi tornem a posar. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. I ara, bam, bam! Que acabeu de passar un molt bon dimarts. Adéu!

ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Invencibles. Invencibles. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafí Ràdio. Amb tu.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: dia ja m'agrada...
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts, 21 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell s'adhereix al servei de taxi més Baix Penedès. Mou-te de forma fàcil, ràpida i còmoda pel municipi calafellenc i altres municipis de la comarca. En parlem a continuació. Abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. L'equip de govern de l'Ajuntament de Calafell ha visitat l'espai annex al Mercat Vell on s'ubicaran les caravanes del circ Raluí. Parlarem de la festa del carrer del Mar el 24 de juliol a Calafell. Comencen els treballs de moviment de terres a la zona de l'antiga cooperativa de l'Arbós del Penedès. 7 detinguts i 14 investigats per extorsionar a través de pàgines sexuals. La Guàrdia Civil calcula que van retirar més de 126.000 euros en caixers de Catalunya i la resta de l'Estat. Dispositiu Campai al Vendrell. Un detingut i 33 identificats, amb 74 antecedents policials. Uns 200 informadors ambientals vetllaran aquest estiu per un accés responsable als espais naturals protegits. Un total de 70 persones donen informació en espais fluvials i 136 en parcs i espais naturals. Illa, el president, anuncia que el quart congrés català de la cuina es farà a Tarragona la primavera vinent. El president de la Generalitat ha presentat el pla d'acció per l'impuls de la gastronomia per projectar-la al futur. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Avui en els esports parlarem amb Pablo Gudiña, propietari de Jet Ski Calafell Water Experience, una de les empreses que durant els mesos d'estiu contribueixen a dinamitzar l'oferta d'activitats nàutiques a la costa de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell s'adhereix al servei taxi més Baix Penedès. Una manera de moure't per la comarca de manera fàcil. Està en funcionament la nova àrea única del taxi al Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. Demana'l com et sigui més còmode amb la nova app Taxi Més per WhatsApp al 608 48 3002. Repetim, 608 48 3002 o escanejant el codi QR que trobaràs als municipis. Es tracta d'un servei únic per tota la comarca baixpenedesenca. Es prioritza sempre el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca atendrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Pots reservar en pocs segons i pagar com vulguis. Un servei disponible a les 24 hores del dia. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient, tant als veïns com també als visitants de la comarca. Només t'has de descarregar l'app o guardar el número de telèfon 608 48 30 02.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'equip de govern de l'Ajuntament de Calafell ha visitat l'espai annex al Mercat Vell on s'ubicaran les caravanes del circ Raluí per completar la museïtzació del circ Experience, que obrirà les visites guiades al públic el proper mes d'octubre.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.

0: notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès informa que ja ha començat els treballs de moviment de terres corresponent al projecte de reparcel·lació dels terrenys de l'antiga cooperativa, situats a l'avinguda Jacint Verdaguer. Aquesta actuació representa el primer pas per transformar un espai que durant molts anys ha estat pendent de desenvolupament. El projecte permetrà urbanitzar tot aquest entorn i donarà pas, entre d'altres actuacions, a la construcció d'un nou espai comercial, restauració i tres blocs de vivenda plurifamiliars. Amb aquesta intervenció es preveu una important millora de la zona, tant des del punt de vista urbanístic com de la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar i es van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Tarragona, Girona i Barcelona. L'operació va començar quan la Guàrdia Civil va recollir diverses denúncies a diferents localitats que responien a un mateix patró delictiu. Les víctimes havien estat contactades a través d'anuncis falsos de serveis sexuals publicats a pàgines web de contactes. Un cop establerta la comunicació a través de missatgeria instantània, el grup criminal obtenia dades personals de les víctimes, nom, telèfon, lloc on residia, per després extorsionar-les amenaçant de difondre aquesta informació o enviar-los sicaris. Un grup estructurat en diferents rols especialitzats, un primer nucli dedicat a l'enginyeria social, s'encarregava de publicar anuncis falsos de dones oferint serveis sexuals a diverses plataformes d'internet. Es guanyaven la confiança de les víctimes i recopilaven les dades de contacte i la seva localització. Una vegada obtinguda, les víctimes rebien trucades telefòniques que se'ls exigia diners sota amenaça. Per tant, la intimidació i l'amenaça de fer pública la seva activitat a pàgines de contactes eren determinants perquè els afectats accedissin a pagar. Els diners eren retirats en efectiu a través de caixers automàtics de diverses localitats, entre elles Tarragona. Per això, el grup comptava amb mules econòmiques, la funció de les quals, dins l'organització criminal, era l'extracció i el blanqueig dels diners. Alguns dels autors compten amb nombrosos antecedents policials i judicials motivats pel mateix modus operandi realitzats anteriorment. Les diligències instruïdes ja han estat posades a disposició dels respectius tribunals d'instància. Les investigacions, però, continuen obertes i no s'ha descartat la pràctica de noves detencions en un futur.
0: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
1: Agents dels Mossos d'Esquadra, de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Vendrell i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, conjuntament amb la Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Vigilants de Seguretat Privada, van dur a terme un dispositiu campai a l'estació de Sant Vicenç de Calders. L'operatiu es va dur a terme al voltant de 6:45 de la tarda i fins 21:45 de la nit. El dispositiu va finalitzar amb 33 persones identificades, amb un total de 74 antecedents policials. A més, es va arrestar un home per tenir una ordre de detenció pendent. També s'està investigant un home per un delicte contra la propietat industrial. Pel que fa a les denúncies administratives, es van aixecar 7 actes pertinença de substàncies estupefaents, 2 pertinença d'armes prohibides, 1 pertinença d'esprai de defensa no homologat i un acte per desobediència. Així mateix, 3 persones van ser citades per part de la Policia Nacional per infraccions relacionades amb la llei d'estrangeria. El dispositiu Campai, liderat per Mossos d'Esquadra, en el que participen altres cossos policials, té com a objectiu actuar de forma preventiva sobre conductes reincidents i detectar situacions que derivin de la dinàmica de la multireincidència.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.

0: del territori en 30 minuts.
1: Passem ara a les notícies d'àmbit general. Un total de 206 informadors ambientals vetllaran aquest estiu per un accés responsable i ordenat als espais fluvials, amb una elevada freqüentació de visitants, parcs naturals i altres espais naturals protegits de Catalunya. Molts d'aquests espais, sobretot zones fluvials de municipis petits, reben més pressió de visitants i risc de massificació. El dispositiu compta amb una inversió de 5 milions d'euros. Els informadors porten a terme tasques d'acollida, informació de visitants, suport, regulació d'ús d'espais i gestió d'incidències i emergències. Del total, 70 estan en rius i zones fluvials i 136 en espais naturals i parcs. Les persones encarregades d'aquesta tasca es coordinen amb els ajuntaments de les zones dels espais naturals, amb agents rurals, guardes rurals i Mossos d'Esquadra. A les zones fluvials de les demarcacions de Tarragona, Catalunya Central i Terres de l'Ebre, es despleguen 70 informadors ambientals, 5 més que l'any passat. El dispositiu s'allargarà fins a mitjans de setembre. En el cas de la Catalunya Central hi ha un dispositiu de tardor per l'època de recollida de bolets. Aquest arrencarà el 10 de setembre i s'allargarà fins al 30 de novembre. L'any passat, el dispositiu a rius i espais fluvials va atendre més de 300.000 visitants. Les principals problemàtiques detectades van estar relacionades amb l'excés de soroll, l'estacionament de vehicles fora dels espais habilitats, l'acumulació de deixalles o el fet de dur els gossos sense lligar. D'altra banda, es desplegaran 136 informadors als parcs naturals de la Generalitat i altres espais naturals protegits. 82 seran itinerants i la resta donaran servei als centres d'informació dels parcs. Per últim, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica també aporta per segon any consecutiu un dispositiu d'informadors ambientals marins en espais dels litorals protegits.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: La Unió Europea avança lentament cap a la prohibició de fumar a les terrasses de bars i restaurants, tot i que la Comissió Europea i l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, defensen aplicar la mesura de manera urgent. Ara, com ara, Suècia és l'únic estat membre que prohibeix fumar en aquests espais, però d'altres estan fent passes endavant per introduir el veto. Espanya ultima un projecte de llei per aplicar la restricció, que s'ha d'aprovar avui dimarts al Consell de Ministres. Bèlgica prohibirà fumar tabac i cigarretes electròniques a terrasses a partir del 2027. Al setembre del 2024, la Comissió Europea va demanar als estats membres que introduïssin la prohibició de fumar tabac i utilitzar cigarretes electròniques a terrasses de bars i restaurants per protegir la ciutadania i especialment els infants. Actualment, Suècia és l'únic estat membre de la Unió Europea que aplica una prohibició completa. En el cas d'Espanya, al setembre es va aprovar l'avantprojecte de llei antitabac que amplia els llocs on es prohibeix fumar. També es prohibeix el consum de tabac en menors, com ara està prohibida la venda o entrega, i tota forma de publicitat. A banda del tabac convencional, les mesures de l'avantprojecte de llei també s'apliquen a cigarretes electròniques, bosses de nicotines per a ús oral, productes en base a herbes i dispositius per al consum de productes escalfats. Més enllà de la prohibició de fumar en terrasses, bars i restaurants, els experts demanen incrementar els impostos sobre el tabac, les cigarretes electròniques i productes amb nicotina a la pròxima revisió de la Directiva de Fiscalitat del Tabac, que s'està discutint ara a la Unió Europea, amb l'objectiu que comenci a aplicar-se a partir del 2028.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: Seguim endavant amb més notícies a l'informatiu del dia. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha presentat el Pla d'Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promocionar-la i projectar-la. Durant un acte al Teatre Nacional de Catalunya, Illa ha anunciat l'inici del camí al 4 Congrés Català de la Cuina. Es celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona i reunirà el conjunt del sector. El Pla d'Acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viva al llarg del temps i projectar-la cap al futur. Una de les primeres actuacions del Pla és la posada en marxa de la marca Cuina Catalana, una eina de promoció pels establiments compromesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que es celebrarà a Tarragona.
2: 7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país, des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del Pla d'Acció de la Cuina Catalana, un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
1: De fet, Illa ha presentat el Pla d'Acció per l'impuls de la cuina catalana.
2: No podem caure en l'autocompavença, no som així. Ara és el moment d'accelerar, de redoblar els nostres esforços i de concentrar tota la nostra energia en protegir, consolidar i impulsar més encara la nostra cuina. I per fer-ho ens calen recursos i accions concretes. I això és el que fem avui amb la presentació del Pla d'Acció de la Cuina Catalana. Per això em puc anunciar que també, anunciar-vos avui que durant la primavera de l'any vinent, és a dir, l'any 2027, celebrarem la 4ª edició del Congrés de la Cuina Catalana.
1: El nou pla neix del treball desenvolupat durant els darrers anys per reforçar la gastronomia catalana i donar valor a tota la cadena alimentària. La marca Cuina Catalana serà una eina de promoció que distingirà els establiments compromesos amb la divulgació i la pràctica de la cuina catalana, amb productes del territori i amb el receptari que constitueix un dels principals patrimonis gastronòmics de Catalunya. De fet, doncs, cal destacar també que el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha repassat que l'any 2025 va ser molt intens amb el reconeixement de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. Es van desplegar més de 455 actuacions arreu de Catalunya i es van sumar prop de 1.900 adhesions d'agents del sector. Ha fet una crida a seguir avançant i ha demanat complicitat i contundència als consumidors. Ha dit que des de la compra pública cal fomentar el producte de proximitat. El 4th Congrés de la Cuina Catalana tindrà lloc, com dèiem, la primavera de l'any 2027 a Tarragona. Donarà continuïtat al llegat dels 3 congressos anteriors. Reunirà representants de tota la cadena gastronòmica, pagesos, pescadors, artesans alimentaris, indústria agroalimentari, distribuïdors, restauradors, cuiners, acadèmics, científics, divulgadors i consumidors, amb l'objectiu d'analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la i projectar-la cap al futur. L'arquitectura del 4th Congrés català de la cuina catalana s'ha planificat a partir d'un nucli organitzatiu format pel Consell Assessor del Congrés. D'aquest congrés en sortiran les bases que regiran el pla d'acció que el govern de la Generalitat es compromet a desplegar entre 2027 i 2028 per donar un nou impuls a la cuina catalana.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Amb David Burillo.
3: L'estiu a Calafell també és sinònim d'activitats al mar. Les motos d'aigua s'han convertit en una de les experiències més demanades tant per a visitants com per a veïns i veïnes que volen descobrir la costa d'una manera diferent. Avui coneixem la proposta de Jet Ski Calafell Water Experience de la mà del seu propietari Pablo Gudiña. Us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista.
4: Hola, bon dia. Bueno, pues somos una pequeña empresa. Llevamos en Calafell desde el 2017 ofreciendo la actividad y bueno, pues la verdad que ha sido una progresión poquito, pero siempre muy constante. Los dos primeros años sí que tuvimos que darnos a conocer, trabajar un poquito más en ese aspecto, pero a partir de ahí la verdad que es muy lineal todas las temporadas. Al final la afluencia de turismo que hay en Calafell es la que hay, suele repetirse cada año lo mismo. Tenemos alrededor de un 80% de clientela fija. Desde hace unos 6-7 años nos vienen siempre, son gente de segunda residencia, tanto extranjeros, europeos sobre todo, como catalanes, gente de Aragón, de La Rioja, de Navarra, País Vasco, que tienen segunda residencia aquí y que vienen a disfrutar de esta actividad con nosotros.
5: ¿Quins són els serveis que oferiu des de Jet Ski?
4: En este caso ahora mismo solo estamos ofreciendo lo que es el servicio de alquiler sin licencia. Es decir, la gente puede venir, nosotros ponemos nuestra titulación para que ellos realicen la actividad. Antes teníamos también el flyboard y lo que es los hinchables, la banana y el donut, pero bueno, nos dimos cuenta que la afluencia no era la suficiente para poder mantenerlo y nos hemos dedicado solo a lo principal, que era lo que tuvimos desde el principio, que eran las motos, y es lo que, bueno, poquito a poco ir remando, pero va funcionando.
5: Fa més de 10 anys que esteu vinculats al món dels esports de la mar aquí a Calafell. Com ha anat evolucionant l'empresa al llarg d'aquests anys?
4: A ver, la verdad que lo que te acabo de comentar, muy lineal. Muy lineal, por suerte podemos trabajar. Abro solo 2 meses. Abro los meses de julio y agosto, porque desde la primera vez en 2017 y 2018 abrimos 6-5 meses y vimos que había 4 meses que estábamos sin trabajar nada de nada, porque no era que venía poquito a poco la gente, sino directamente no había. Entonces lo hemos reducido solo a julio y agosto. Y bueno, yo llevo en este caso 22 años dedicándome al mundo del esquí, viajando por el mundo con este deporte. Antes fui jugador de básquet profesional, entonces siempre estaba encarado al deporte. Venía de una empresa muy grande de Barcelona, de trabajar allí. Y bueno, cuando vi que tenía la experiencia, que había aprendido, yo creía lo suficiente, entonces me animé a montar la propia y busqué un lugar donde hubiese buenas referencias, y al final, pues mira, apareció Calafell y aquí vinimos.
5: Un dels aspectes que més sorprèn és que les motos d'aigua es poden llogar sense llicència. ¿És així, veritat?
4: Sí, eso es. Es necesario tener 16 años para poder conducirla con una autorización de la madre, el padre o el tutor. Y nosotros lo que hacemos es poner nuestra titulación, que es una titulación específica orientada a esta actividad, en la cual podemos llevar detrás, el monitor puede llevar detrás de él hasta 4 motos y 8 clientes, porque en cada moto pueden ir 1 o 2 personas, eso lo decide el cliente.
5: Per una persona que no hagi pujat mai en una moto d'aigua, què és el que es trobarà quan arribi doncs, a les vostres instal·lacions?
4: Bueno, pues lo primero de todo, cuando llega, lo que intentamos transmitir es mucha tranquilidad, porque es una actividad nueva, es una actividad de velocidad en el mar, que hay mucha gente que también le da mucho respeto estar en el agua. Entonces, bueno, sobre todo transmitimos mucha tranquilidad, realizamos el contrato, los equipamos con el chaleco de seguridad y, bueno, hacemos sobre todo un extenso briefing muy, muy detallado, tomándonos el tiempo que sea necesario y asegurándonos sobre todo que la persona lo ha entendido. Porque muchas veces te pueden decir que sí, pero igual hay alguna cosita que no les ha quedado bien, entonces nos aseguramos de que antes de ir al agua saben bien el funcionamiento de la moto y cómo se va a realizar la actividad.
5: Les rutes surten del port de Segur de Calafell, però m'imagino que amb les motos us podeu anar una mica més enllà, us quedeu per aquí, per prop de la platja de Calafell.
4: Sí, quines rutes feu? Trabajamos sobre todo aquí, en las inmediaciones del port de Segur de Calafell, y de la playa de Segur y de Calafell. No nos vamos más lejos de esta zona por seguridad del cliente. Al final, como cualquier vehículo, se pueden estropear, o se estropean, como todos los vehículos. Siempre que estemos cerca de nuestra zona, de nuestro puerto, hay gente en el puerto la cual pasa cualquier cosa y en 2 minutos está ahí ayudándonos. Con otra moto se la cambiamos al cliente y el cliente en 3-4 minutos está realizando su actividad y no ha ocurrido nada. Si estamos mucho más lejos, todo esto pues se magnifica.
5: Clar. Oferiu diverses durades d'aquestes excursions o d'aquestes voltes en moto, o és un temps fixe? Pues, es lloguen per mitja hora o per una hora?
4: No, mire, tenemos en este caso 4 tarifas, desde 20 minutos, 30 minutos, 40 y una hora. La de una hora sí es cierto que no la estamos realizando ahora, porque nos hemos dado cuenta que el gran cliente lo que pide sobre todo es 20 y 30 minutos, sobre todo 30 minutos es lo que más hemos vendido en estos últimos años, y alguno ya 40, pero de una hora también se vuelve pesado para un cliente que no esté acostumbrado a la moto, a hacer una actividad en el agua, entonces preferimos ser sinceros, que vengan a disfrutar de la actividad y si en otro momento quieren repetir, pues perfecto, pero no por conseguir dinero, hacer que la gente vaya mucho tiempo, porque sabemos lo que es. Hay mucha gente que en 20 minutos se baja de la moto cansado de verdad, entonces una hora no vas a disfrutar la actividad durante una hora de verdad.
5: Com dèiem, porteu més de 10 anys i, per tant, doncs, ja porteu veient les sensacions i les reaccions de la gent durant molts anys. Què és el que més destaca de les persones quan acaben baixant de la moto? L'adrenalina, què és el que els hi queda més de l'experiència?
4: Lo que nosotros más nos llevamos, nuestro feedback, es la sonrisa con la que baja todo el mundo, esa sensación de velocidad, de adrenalina, como estás comentando, y más de la mitad de la gente es bajarse y preguntarnos cuánto cuesta una moto o cómo se pueden comprar una moto, porque sobre todo gente que no la haya probado nunca, es una buena sensación, es bonita y una experiencia, pues eso, que si no la has realizado, te llama la atención, te sorprende.
5: I com abans ens comentaves, l'estiu és l'època per excel·lència de la vostra activitat, de fet és l'època on oferiu aquest servei. Com esteu vivint aquesta campanya, aquest inici de campanya, i quines previsions teniu per als propers mesos?
4: Bueno, pues la verdad que este comienzo está siendo como todos los años, quizás un pelín más flojo, pero también es cierto que hay un mundial y parece que no, yo que llevo más de 20 años dedicándome siempre al turismo y a los deportes, a cuando hay Olimpiadas, Mundial, Eurocopa, es algo que poquito a poco, pero afecta. Entonces, bueno, vemos que hay un poquito menos de gente. Sí que ya estamos teniendo reservas, como te comento, de los clientes fijos que ya te escriben, bueno, vamos la segunda semana de agosto, vamos el 30 de julio para ir cogiendo sus reservas. Y bueno, a la expectativa de a ver qué ocurre estas 6 semanas que quedan.
5: I ja per acabar, Pablo, quin paper juga una empresa com la vostra en un lloc com Calafell, que és el que esteu aportant al municipi?
4: Bueno, pues lo que, como te comentaba antes, buscamos un sitio en el cual no hubiese esta actividad para poder ofrecerla, entonces, bueno, eso es lo que pensamos que ofrecemos a lo que es Calafell y Seguro de Calafell, pues tener una actividad diferente junto con 3-4 empresas más que estamos en el puerto, como es Maruno, que alquila barcos sin licencia, o los chicos de Wayrunner, que están con los patines, o Winfoil, que también, pues entre todos intentamos cada uno hacer una actividad diferente, entre todos nos ayudamos y colaboramos para, bueno, para intentar que el cliente que venga tenga el mayor abanico posible de actividades y ayudarnos entre todos para intentar subir esto.
5: Hi ha moltes empreses que ofereixen aquest servei per aquí al voltant, ofereixen doncs el lloguer de motos d'aigua, algunes empreses que ofereixen aquest servei. Quin és el vostre segell insígnia? Què és el que destaca del vostre servei en diferència amb la resta d'empreses?
4: A ver, nosotros lo primero para nosotros y lo que más valoramos es la seguridad del cliente. Quizás el venir de la montaña es lo que más nos inculcan, que lo primero es la seguridad, entonces lo primero que para nosotros es la seguridad. Si las condiciones del mar no son 100% adecuadas, no salimos. Cuando en otros casos se sale siempre al agua, a no ser que lo prohíban por una bandera roja. Entonces, sobre todo es eso, nos centramos mucho en la seguridad del cliente y en que disfruten de verdad una actividad la cual es costosa. Hay que ser consciente que no es una actividad barata. Entonces, ya que hacen ese esfuerzo el cliente en realizarla, en gastar su dinero, que se vayan de verdad contentos, y nos orientamos mucho a lo que es el turismo familiar, padres con niños. És a lo que más nos orientamos.
5: Aquesta és l'activitat que ofereix Jet Ski Calafell Water Experience des del Port de Segur de Calafell, una proposta que amplia l'oferta d'esports i activitats nàutiques al municipi durant la temporada d'estiu.
0: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio, per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
1: Avui la calor es manté ferma, l'ambient es manté assolellat, tot i algunes pinzellades de núvols en alguns punts de Catalunya, amb alguns matisos. Hi ha temperatures molt altes en alguns punts de Catalunya i al centre del dia el termòmetre s'enfila. De cara a demà repetirà la fórmula de sol acompanyat d'alguns núvols i a la tarda també pot caure algun plugim. El termòmetre es desinflarà una mica a l'interior durant les hores centrals del dia, però tot i això la calor demà dimecres serà molt intensa. En alguns punts de Catalunya s'arribarà entre els 39 i els 40 graus en els llocs més calents. I fins aquí l'informatiu d'avui dimarts, als esports David Burillo i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Com sempre, tornarem en properes edicions. Gràcies i fins la propera. Adéu-siau.
0: L'informatiu. L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio. Calafell Ràdio.
6: La llei del tabac amplia les prohibicions a fumar a les terrasses, les piscines o els concerts a l'aire lliure. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia.
7: amb Òscar Fernández.
6: Aquesta nova llei del tabac l'ha aprovada avui el Consell de Ministres i ara haurà de tramitar-se al Congrés, on haurà d'aconseguir una majoria per poder-se aplicar. Si prospera, seria el canvi legislatiu més important en l'última dècada en aquest àmbit, destinat a reduir el tabaquisme entre la població que encara se situa al 25%, Natàlia Ramon.
8: La xifra de fumadors ha anat baixant perquè fa 20 anys, quan es va fer la llei, un 32% de la població era fumadora. Ara també es vol reduir els espais a l'aire lliure, on no es podrà fumar tabac, i tampoc vapejadors, que es regiran per la mateixa normativa.
6: Madrid, Tània Tàpia.
9: Més espais sense fum i més restriccions per als menors, on no es podrà fumar, platges, terrasses, rius, parcs nacionals, tampoc a vehicles professionals o a concerts a l'aire lliure ni a les estacions de tren i autobús. La llei també prohibeix consumir, ara només es veta la compra, el tabac i derivats als menors, se'ls podrà sancionar amb 200 euros i posa al mateix nivell vapejadors i tabac tradicional. La ministra Mònica García resumeix així l'objectiu de la norma.
10: Esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco.
6: Mentrestant, l'empresari i amic de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, declara davant del jutge durant més de 3 hores i es ratifica en la implicació de l'expresident del govern espanyol en el cobrament de comissions pel rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Això sí, no concreta quins haurien estat els seus contactes.
8: Martínez ha admès que la seva empresa va pactar amb Plus Ultra una comissió de l'1% dels ajuts públics i ha explicat al jutge que Zapatero era qui decidia els passos per aconseguir el rescat.
6: D'altra banda, la Fiscalia no va actuar amb prou diligència en el cas de la dona assassinada a Figueres a mans de la seva exparella. El mateix Ministeri Fiscal reconeix que no es van posar les mesures de protecció necessàries a la víctima, que va morir, recordeu, fa 2 mesos al mig del carrer de Figueres.
8: Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen la manca de mesures cautelars perquè la dona havia rebut reiterades agressions. El crim va generar alarma social perquè es van veure imatges de l'agressor amb les mans ensangonades rentant-se en una font al centre de la ciutat.
6: Cau el pes de les energies renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Observatori, l'any 2025 van cobrir un 15% de la demanda elèctrica, un punt per sota del que van fer l'any anterior. També ha caigut la producció en un 3%.
8: Tot això fa que Catalunya quedi lluny dels objectius del govern i també dels de la Unió Europea, que preveuen cobrir la meitat de la demanda elèctrica amb renovables per al 2030.
6: Barcelona, Montse Poblet.
11: L'objectiu és que d'aquí a 4 anys la meitat de la demanda elèctrica es cobreixi amb renovables i, com deies, ara mateix només estem al 15%. Des de l'Observatori asseguren que hi ha més de 1.300 projectes que, si tiressin endavant, cobririen de llarg els objectius fixats, però Catalunya encara va molt lenta en els tràmits i tirar endavant un parc surt molt més car que altres comunitats autònomes, com per exemple l'Aragó.
6: Doncs precisament, Unió de Pagesos demana a la Generalitat que retiri i que replantegi el pla territorial per la generació d'energia eòlica i fotovoltaica, l'anomenat Plater, perquè diu que deixa desprotegits els espais agraris. Girona, Fèlix Martín.
12: Espais agraris on posar-hi plaques solars o molins de vent, sovint llogats per agricultors o ramaders, i que això obre les portes als propietaris a vendre aquests terrenys a grans companyies energètiques per treure'n més profit. Des d'Unió de Pagesos argumenten que no té cap sentit que moltes zones urbanes o polígons industrials quedin fora del Plater, malgrat que són les que tenen més demanda d'energia.
6: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Au del Serra, bon dia.
13: Bon dia.
6: Amb quin menú per avui?
13: Doncs la ressaca de les celebracions de l'equip espanyol pel títol de la Copa del Món de Futbol, l'anunci de Joan Laporta, que finalment demà serà presentat Karim Adeyemi com a nou jugador del Barça, el segon amistós de pretemporada de l'Espanyol, que el jugarà davant el Pau de la segona divisió francesa, o el Tour de França, que s'ha reprès aquest migdia amb una contrarrellotge individual.
6: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. A aquesta hora, retencions a la Ronda de Dalt, de Sarrià a Roquetes, en sentit Besòs, en general, però força fluïdesa a les carreteres. Més complicada és la circulació al transport públic. El metro de Barcelona, la línia 1, està tallada entre Florida i Espanya. I a Rodalies, tallada la circulació a l'R13 i R14, entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus, per un robatori de coure. Adif ja avança que tardarà dies a recuperar-se la normalitat i a servei d'autobusos alternatius. En paral·lel, retards destacats derivats d'incidències que hi ha hagut aquest matí a la RL4, R4, R2 Sud, R2 Nord, R2 i els trens regionals sud.
6: i ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Avui tinc dues curiositats, saber quin temps farà i de l'altra si el Tomàs Molina ha recuperat la veu o no. Tomàs, bon dia.
15: Molt bon dia.
6: Oh, millor, no?
15: Una mica millor està,
6: una mica,
15: no?
6: Una mica, poc a poc.
15: Tinc una veu ara més greu, més semblant a la teva, però lluny de la teva encara, no, sí, sens dubte. No,
6: i del temps, què?
15: Doncs avui les temperatures més altes fins ara es polla 37 graus o també Sant Sadurní d'Anoia 37, per tant estan una miqueta apaivagades amb la presència d'aquests núvols prims, d'aquesta presència també de pols en suspensió. No estan pujant tant les temperatures, avui a Ponent les més altes arribaran probablement fins als 37-38 graus en un dia de sol, entrenyina per aquesta pols en suspensió. Aquest matí ha fet alguns ruixadets de fang, sobretot a la façana litoral. Aquesta tarda n'hi haurà algun en àrees del Pirineu, Gironí, però serien coses de poca importància. Demà tornarà a ser un dia amb sol entrenyinat, però amb menys pols en suspensió, i serà dijous, quan comencin a canviar les coses allà amb més ruixats, divendres, dissabte, diumenge, els ruixats guanyaran terreny i, sobretot, les temperatures aniran a la baixa. Continua, doncs, aquesta tendència, almenys això ens diuen els mapes, a normalitzar-se les temperatures de cara al cap de setmana.
6: Molt bé, a veure si també es normalitza la teva veu, una mica d'ànims.
15: Esperem.
6: Fins ara, Tomàs.
15: Fins ara.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Les dues i gairebé 7 minuts. El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum, incloent-hi les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, i també les marquesines d'autobusos o les andanes del tren. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria al Congrés dels Diputats avali la nova llei. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Bon dia. El govern espanyol ja ha deixat enllestida la seva llei antitabac. Avui, amb l'aprovació en segona volta, moltes de les prohibicions ja s'havien anunciat: terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure, universitats o piscines, entre d'altres. Tampoc es podrà fumar als vehicles de feina, però s'amplien amb noves restriccions: platges, parcs nacionals a Catalunya, el d'Aigüestortes, i també les lleres dels rius. I reforça la prohibició en centres educatius o sanitaris on no es podrà fumar a menys de 15 metres. En el cas de les terrasses, polèmic, la ministra Mònica García ho justificava així.
10: Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmática, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
9: Una norma que actualitza una llei de fa més de 15 anys i que iguala tot l'estat les restriccions que alguns municipis o comunitats ja aplicaven. També aplicarà les mateixes restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limita als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també serà sancionable el consum. Les sancions d'un mínim de 200 euros les assumiran els pares o tutors i afectarà el tabac, però també els vapejadors. El Consell de Ministres acaba aquí la feina, deixa la norma ja feta perquè passi pel Congrés i, si té prou suports, entri en vigor els 20 dies d'haver-se publicat al BOE. La ministra Mònica García ja pica l'ullet avui a PP i Junts, parlant d'un dret universal, independentment d'on es visqui, de tenir un avionet.
10: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
9: Segons dades del Ministeri de Sanitat, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia i el tabac causa 50.000 morts l'any. Amb aquestes noves prohibicions, calcula Sanitat, l'estalvi sanitari serà d'entre 100 i 200 milions d'euros l'any.
6: Bé, doncs, com era previsible, el Gremi de Restauració de Barcelona s'oposa frontalment a aquesta prohibició de poder fumar a les terrasses dels bars o restaurants, perquè consideren que la mesura és desproporcionada i ineficaç. En canvi, els metges i les associacions de no fumadors creuen que és una mesura de salut pública molt necessària, Marriera.
16: El Gremi de Restauració de Barcelona creu que les terrasses són un espai de convivència ara i que la mesura és només política i no té al darrere cap demanda social. Alerten de l'impacte que pot tenir pel sector, critiquen que no es limiti fumar en espais similars com exteriors d'hotel i lamenten que se'ls demani fer controls i fer de policies. A més, creuen que la prohibició no reduirà reduirà el consum de tabac, sinó que el desplaçarà de lloc i crearà més conflictes de convivència amb els veïns i per tot plegat confiant que no s'acabarà aprovant. En canvi, la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, Cristina Martínez, creu que la llei tindrà un impacte a llarg termini, sobretot per desnormalitzar el consum de tabac. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar i incentiva també que les persones joves vegin fumar com quelcom no normal i no s'iniciïn en el consum de tabac.
16: A Catalunya, el consum de tabac es va registrar aquest 2025 un mínim històric de prop del 21%.
6: Més coses. Declaració clau aquest matí a l'Audiència Nacional pel futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Davant del jutge, l'empresari Julio Martínez, soci i amic de l'expresident espanyol, ha ratificat que Zapatero marcava els passos a seguir per l'obtenció d'ajudes i confirma el cobrament d'un 1% de comissions pel rescat. Tant els socis de Sánchez com l'oposició li reclamen que doni explicacions, mentre la Moncloa defensa la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol, Txell Vallespí.
18: L'interrogatori del jutge que l'ama, Julio Martínez, s'ha allargat quasi 3 hores i ha servit per corroborar el que ahir ja avançava l'empresari per escrit, que Zapatero, com a assessor principal d'anàlisi Relevante, és qui liderava les operacions per l'obtenció d'ajudes públiques i que van cobrar al voltant de 500.000 euros pels 53 milions que va rebre Plus Ultra. El que no ha aclarit és amb qui intermediava Zapatero. El canvi d'estratègia de Martínez, que ha passat del silenci a implicar-hi l'expresident espanyol, no només pot complicar la defensa i el futur de Zapatero, sinó que dona més munició als que qüestionen Pedro Sánchez. Però la Moncloa manté la confiança en Zapatero. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu de Sánchez.
19: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
18: Avui els seus socis s'han afegit a les peticions de l'oposició i Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar, també ha pressionat Sánchez perquè doni la cara.
20: Tanto el Partido Socialista, el expresidente Zapatero y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones.
18: Per la portaveu del PP, Esther Muñoz, les confessions de l'empresari amic de Zapatero i del president de Plus Ultra sobre les comissions pel rescat de l'aerolínia confirmen la implicació del govern espanyol.
21: Es evidente que Zapatero, Moncloa, y el Partido Socialista lleva semanas mintiendo a todos los españoles.
18: Y descarta que sigui un cas de lawfare.
6: D'aquí a 3 minuts serà 2:15 de la tarda. El govern de Salvador Illa ha celebrat aquest matí la primera reunió ja amb el nou conseller Raúl Moreno l'endemà de la sortida del mateix govern de Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials. Tot i aquest canvi puntual, el president no preveu una remodelació més àmplia com a mínim de manera immediata. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
22: Què tal? Bon dia. Sí, Raúl Moreno s'ha estrenat com a nou conseller i com és tradició el govern ha renovat la foto de família a la qual ha reaparegut Olga Pané, que porta 3 mesos de baixa per una fractura al peroné. La seva continuïtat també ha estat damunt la taula, però ara com ara la consellera de Salut està previst que torni a la feina a partir del mes que ve i Salvador Illa descarta sacsejar el govern tal com ha apuntat la portaveu Sílvia Paneque.
23: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament, que comptem amb una persona que donarà continuïtat a aquestes polítiques. De fet, ja les estava promovent com a secretari general i que compta amb l'experiència i l'expertesa necessària i suficient per continuar amb aquest treball.
22: A la reunió d'avui, el govern ha posat en marxa una sèrie d'ajudes sense límit pels veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri del Puiget de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament, de transport o per tenir la barciana baixada, mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro.
6: I mentrestant, el PSC i Esquerra Republicana defensen que la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatges a Catalunya només s'apliqui als grans tenidors, és a dir, als que tenen 5 o més immobles. La proposició de llei impulsada pels comuns preveia inicialment que aquesta prohibició afectés tot tipus de propietaris, tant els grans com els petits. Els socialistes i els republicans, però, han presentat esmenes a la llei per canviar-ho. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
24: Hola, bon dia. La proposició de llei que s'està tramitant al Parlament preveu que a les zones de mercat tensionat només es pugui comprar un immoble si és per viure-hi i no per fer-hi negoci. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, defensa que la llei s'apliqui només als grans propietaris perquè sigui sòlida jurídicament.
25: Nosaltres volem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que acabi produint els efectes que perseguim. que és sostreure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
24: Els comuns han tret ferro als canvis que volen introduir-hi el PSC i Esquerra i creuen que l'important és que respecta l'esperit de la llei. Hi haurà temps per debatre totes les esmenes perquè la proposició de llei no es votarà fins a l'octubre i no en el ple d'aquesta setmana. I és que Junts i el Partit Popular han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè valori si s'ajusta o no al marc legal.
6: Més coses, les entitats independentistes convoquen per l'11 de setembre una diada unitària, però descentralitzada, en manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Aquest matí han presentat els actes a Barcelona. Jordi Corbalán.
0: La mobilització tindrà com a lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona es faran dues marxes que sortiran de la Gran Via amb el carrer Casanova i de la Via Laietana amb l'avinguda de la Catedral. Confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. A Amposta també hi haurà dues marxes que s'ajuntaran al pont penjant. I a Girona hi haurà una única manifestació que s'acabarà al Parc de la Devesa. El president de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots els sectors socials descontents per la situació de Rodalies, l'habitatge, l'educació, la sanitat o la llengua.
1: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
2: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
0: Els convocants de la diada, entre els quals també hi ha el Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència, denuncien un procés planificat de desnacionalització. Sobre la presència d'Aliança Catalana a la mobilització, els organitzadors asseguren que no fan llistes de partits convidats ni vetats, però es reivindiquen absolutament compromesos amb els drets humans.
6: Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda, obrim la crònica negra perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro, a la Barceloneta, a Barcelona. A quarts de quatre de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per haver-se saltat un ordre d'allunyament de la seva parella, Miquel Jarque.
3: Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
4: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Aleshores, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment doncs ha mort a l'hospital ja.
3: A la mateixa entrevista, la comissària Estruc ha subratllat que en relació amb els robatoris violents, tot i que pugen un 3%, la majoria són estrabades.
4: El 65 o el 70% dels robatoris violents que es fan a la ciutat de Barcelona són, no produeixen lesions, és a dir, és la típica estrabada o és un violent o és un furt una mica més especialitzat, però no produeixen lesions. Per tant, sí, és veritat que en moments determinats tenim incidents amb els quals doncs, hi ha una violència, però serien un tant percent molt, molt mínim.
3: Pel que fa als casos de violència de gènere, a Barcelona els casos de violència domèstica pugen un 52%, si bé les agressions sexuals baixen un 14%.
6: I mentrestant, la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat de Figueres d'una dona a mans de la seva parella. El crim es va cometre el 19 de maig i va despertar alarma social perquè es van fer virals les imatges del mateix agressor amb les mans ensangonades netejant-se a la font a la plaça Josep Tarradellas de Figueres.
3: Fons de la Fiscalia expliquen a TV3 que no estan contentes amb la decisió de la Fiscalia, que no va demanar presó per l'home. Tot i això, neguen que fos una errada i afirmen que és una valoració personal del cas. La família de la víctima subratlla que l'home havia tornat a agredir i s'havia saltat l'ordre d'allunyament. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda de l'associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
5: És evident que la valoració del risc no és la correcta. El resultat no el sabem, quin hagués sigut. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada. però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
3: TV3 ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat.
6: I encara sobre crims masclistes, la Guàrdia Civil investiga 3 possibles crims masclistes que s'han produït en les últimes 24 hores a diferents punts de l'estat. Un és a Almoradí, al Baix Segura, on la policia ha detingut un home de 61 anys acusat de la mort violenta de la seva parella. València, Pepa Ferrer.
8: La víctima és una dona de 56 anys, tal i com ha confirmat la delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé. El presumpte assassí seria la seva parella, de 61 anys, i tots dos vivien al Moradí, al Baix Segura. L'home ja està detingut. Pilar Bernabé.
11: El hombre está detenido en este momento por la Guardia Civil. Ha sido detenido esta misma mañana y fue activado en el sistema Biogen por una denuncia y él fue detenido en el año 2008. Fue desactivado en el año 2009 por falta de medidas judiciales.
8: La investigació per esclarir els fets continua oberta i si es confirma que es tracta d'un cas de violència masclista, aquesta seria la sisena dona assassinada per aquesta causa enguany. Al País Valencià hi ha prop de 17.000 dones registrades al sistema Biogen, creat per coordinar la protecció de les víctimes de violència masclista.
6: Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa, un minut de publicitat i de seguida tornem amb, per exemple, una lleugera caiguda de la producció d'energia renovable a Catalunya.
12: Catalunya migdia.
13: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Catalunya migdia.
6: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Com us dèiem abans de la publicitat, lleugera caiguda de la producció d'energia de les renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Overcat, l'any passat van generar menys gigawatts que el 2024 i només, de fet, van cobrir un 15% de la demanda de tot el país, molt lluny del 50% que ens hem fixat com a objectiu per l'any 2030. Barcelona, Montse Poblet.
15: L'informe de l'Observatori de les Energies Renovables constata que el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia renovable que el 2024. Es van incorporar 78 megawatts nets de potència, l'equivalent al consum anual de 35.000 famílies, però per falta de vent va caure la producció eòlica. A part d'aquesta baixada de producció, també va caure el pes de les renovables en la cobertura de la demanda elèctrica. El 2024 representaven un 16% del total i ara només el 15%. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix que si seguim aquest ritme no arribarem a l'objectiu de cobrir la meitat de la demanda del 30% amb aquestes energies i detalla els canvis que caldria adoptar per almenys poder-nos-hi acostar.
26: Si la tramitació s'accelera, la xarxa es reforça i l'emmagatzematge es desplega, la distància es pot reduir de manera molt substancial. Si no, la distància creixerà perquè la demanda elèctrica ja està creixent.
15: Segons l'Observatori, Catalunya té en cartera més de 1.300 projectes eòlics i fotovoltaics que, si tiressin endavant, ens situarien més enllà de l'objectiu fixat pel 2030, però la tramitació és molt més lenta i cara que en altres comunitats autònomes i això dificulta que es concretin. I si els projectes d'aquí no tiren endavant al ritme que necessitem i, a més, la demanda elèctrica creix, toca comprar energia fora. El 2025 en vam importar un 6,4% més que el 24, el tercer saldo importador més alt darrere els dels anys 2000 i 2007.
6: I a l'altra cara de la moneda, si tenim un descens de la producció d'energia a través de les energies renovables, deia que l'altra cara de la moneda són les nuclears. Perquè les nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre i de Vandellòs, al Baix Camp, van produir la meitat de l'energia consumida al país l'any passat. Totes dues plantes van produir més de 22.800 milions de quilowatts-hora durant l'any 2025, segons la memòria anual de l'entitat que gestiona totes dues centrals nuclears. En concret, un 50,6% de l'energia que es va consumir a tot Catalunya durant l'any passat, durant l'any 2025, es va produir a les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs 2. Són dades de la memòria anual de l'Associació Nuclear Ascó i Vandellòs. Si ens fixem en la producció elèctrica, les nuclears van produir gairebé el 59% de tota l'energia del Principat. Per tant, un dels objectius de país és ampliar la generació d'energia renovable. Però sempre ens trobem amb l'oposició d'algunes entitats. Per exemple, Unió de Pagesos demana que es declari la nul·litat del Plater, el pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació precisament d'energies renovables al territori. Alerta, Unió de Pagesos, que afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, cosa que qualifica d'aberració. S'afegeix així al rebuig que també han fet palès 260 municipis de tot Catalunya perquè consideren que aquest Plater destrossarà terrenys agrícoles on s'hi podrien posar plaques solars o molins de vent. Girona, Fèlix Martín.
7: Unió de Pagesos ha presentat 88 al·legacions al Plater, denuncien que en lloc de promoure les plaques solars en zones urbanes, que és on hi ha més demanda d'energia, es prioritzen les zones rurals. Raquel Serrat és la coordinadora nacional del Sindicat Agrari.
9: Exigim la nul·litat d'aquest Plater i que es torni a la desena sortida i se'n redacti un de nou com cal. La Unió de Pagesos defensa un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum.
7: Un exemple l'ha posat Pino de Las, propietari d'una granja d'engreix de porcs de l'Empordà.
10: El Plater no afecta a la teulada de la meva granja, que tinc més de 1.000 metres quadrats de teulada. En canvi, sí que afecta als camps que conreu, que estan certificats ecològics.
7: Per Unió de Pagesos, el Plater perpetua la ubicació de renovables en l'entorn rural i en comarques on ja hi ha una elevada concentració d'instal·lacions, sobretot a la plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central.
6: Aquests dies estem una mica més tranquils a Catalunya pel que fa als incendis, tot i que insistim que el risc és molt alt i que, per tant, s'ha de tenir la guàrdia alta i actua amb molta precaució. En canvi, els bombers han aconseguit frenar l'avanç de l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, cap a la província de Sòria. Tot i això, el foc ja suma unes 29.000 hectàrees cremades, una superfície equivalent a gairebé la meitat de l'illa d'Eivissa, Cristian Roldán.
16: Sí, durant les últimes hores, els prop de 600 efectius que treballen sobre el terreny han ampliat les línies de defensa utilitzant maquinària pesant i també han reforçat els tallafocs. El president manxec, Emiliano García Page, assegura que es tracta d'un dels incendis més complexos de la història recent a Espanya i destaca el canvi d'estratègia. De fet, l'explica amb un símil futbolístic.
17: L'estratègia era una estratègia muy cucurella, ¿no? De defensa y de ataque al mismo tiempo. Y que realmente está dando resultado, porque seguimos defendiendo, pero al mismo tiempo ya estamos atacando muchos flancos. En la noche ha habido un despliegue de 600 operarios. Esto es una cosa inédita.
16: Si l'evolució continua sent positiva en les pròximes hores, es podria aixecar l'ordre d'evacuació d'alguns dels 34 municipis que hi ha afectats en aquests moments. Mentrestant, a Catalunya, com deies, Òscar, els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques diferents. Es preveu que la situació de perill es mantingui durant tota la setmana per la combinació que hi ha prevista d'altes temperatures, l'entrada de fortes ventades a partir de divendres i també la falta de precipitacions.
6: D'aquí a dos minuts seran dos quarts de 3 de la tarda. Som al Catalunya Migdia i ara entrem en la informació internacional. L'exèrcit del Líban ha començat a desplegar-se al sud del país en algunes zones ocupades fins ara per soldats israelians. És part d'un acord amb mediació dels Estats Units que ha de retornar el control libanès a localitats d'on han marxat desenes de milers de persones des del mes de març pels atacs creuats entre la milícia de Hezbollah i l'exèrcit d'Israel. El president libanès visita Donald Trump avui a la Casa Blanca, a Washington. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
19: Bon dia.
18: És tot just una prova pilot que, de moment, ha de portar pocs canvis respecte als veïns que van haver de marxar. L'exèrcit libanès insisteix que encara no és segur tornar a casa i el bombardeig israelià d'aquest matí a un poble situat a només 6 quilòmetres d'aquesta zona ho ha deixat ben clar. De moment, tres pobles s'han inclòs en aquesta primera fase, però el cert és que en dos d'ells, Frun i Zrifa, els soldats israelians no hi eren presents sobre el terreny. Sí que controlaven el tercer, Zawtar el Garbilla, on aquest matí ja s'han vist tancs amb la bandera del Líban. L'exèrcit libanès té la missió d'assegurar que la zona no torna a caure a mans de Hezbollah i ho farà sota l'estricta vigilància d'Israel, que de moment mantindrà la seva presència en la resta del sud del Líban que ha ocupat. La intenció del govern libanès és que aquest sigui el primer pas d'una retirada total i amb aquesta idea en ment, el seu president Joseph Aoun es reuneix avui amb Donald Trump, la primera entrevista d'un president libanès amb un de nord-americà en quasi 20 anys.
6: En punt 2:15 de la tarda, precisament Donald Trump, que intensifica la seva guerra comercial contra el Canadà i anuncia que d'aquí un mes els imposarà aranzels del 50% que afectaran una àmplia varietat de productes, des dels estics d'hoquei fins al vi o el ciment, Xavi Vilà.
19: El president dels Estats Units ho justifica per les represàlies que Ottawa va prendre contra els aranzels a l'acer, l'alumini i els automòbils que Washington els va imposar l'any passat. A la Casa Blanca admeten que a Trump l'han rabiat especialment que la majoria de províncies canadenques retiressin begudes alcohòliques provenents dels Estats Units dels prestatges de les botigues. La resposta ha vingut de Doug Ford, primer ministre d'Ontario, una de les províncies al·ludides.
20: En lloc de criticar i amenaçar el Canadà i els teus amics més propers, pensa que potser un dia ens necessitaràs, en frustra sentir aquest munt d'estupideses.
21: That bunch of rubbish.
19: Els aranzels anunciats ara no s'aplicaran al petroli ni al gas, tot i que són la principal font del dèficit comercial dels Estats Units amb el Canadà. La decisió s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació del pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic, ara en suspens.
6: Doncs aquestes accions de Donald Trump respecte als seus països veïns tenen conseqüències. Per exemple, la cadena hotelera balear Meliá abandona tota la seva activitat a Cuba a partir de divendres. La companyia, que té 34 hotels a l'illa caribenya, ho fa arran precisament de les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que li provoca el bloqueig dels Estats Units a Cuba, molt més intens els últims mesos, Sergi Roca.
22: Sí, de fet, Meliá, que porta 3 dècades a l'illa, on s'havia convertit en el principal grup hoteler, ja havia notificat al juny que aturava a la meitat aquesta activitat. A més dels problemes energètics tan coneguts, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa des de principis de juny, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que mantinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció.
6: Deixem la informació internacional per explicar que els fraus fets amb targetes bancàries o amb transferències són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries. Han augmentat un 30% en només un any. Són dades del Banc d'Espanya que avui ha presentat la memòria anual per primera vegada a Barcelona. Mireia Sala.
23: Bon dia. El Banc d'Espanya va rebre l'any passat 4.800 reclamacions de clients de Catalunya. Un terç són per operacions fraudulentes i tenen un cost mitjà de 700 euros per client. En conjunt, el Banc d'Espanya va rebre la meitat de queixes que l'any passat, un cop superat el pic de reclamacions que hi va haver per la sentència sobre les despeses de formalització de les hipoteques. Alberto Ríos és el director general de conducta financera del Banc d'Espanya.
25: En cuanto al volumen de reclamaciones, lo más destacable en el año 25 ha sido la fuerte caída de reclamaciones en el año, un 45%, tras el pico que se observó el año anterior y que viene justificado por la sentencia del Tribunal Supremo relativo a los gastos de formalización de hipotecas. En consecuencia, la materia más reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente.
23: Després del frau, altres motius de queixa són, per exemple, problemes perquè el banc entregui documentació, per falta d'informació o per comissions i despeses. El BBVA és l'entitat que més reclamacions té, però també és qui té més quota de mercat.
6: I atenció si sou propietaris de gos o gossa. Els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar a partir d'avui mateix amb els seus amos en tots els trens de llarga i mitja distància de Renfe, Roc Fargas.
0: Així és. Aniran en un comboi habilitat especialment i ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta. Els amos hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i amb el borrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa o femelles en zel. Les opinions entre els usuaris són molt variades.
1: Hi ha famílies que venen amb nens que són molt més complicats, així que, vull dir, mentre el gos sàpiga comportar-se i tingui, sàpiga estar i llegint les normes com el del morrió i això, doncs sembla bé.
2: Portar gossos barrejats amb la gent un salvador pot ser incòmode, perquè n'hi ha gent que el gos no l'acaba d'acceptar.
3: Portem molt de temps esperant una mesura com aquesta per poder viatjar amb els gossos i sortir de Barcelona. Els gossos són adoptats i tenen algun problema de conducta i aleshores, doncs, amb el morrió i a part, doncs, tots anem més tranquils.
0: Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als Avant i mitja distància caldrà adquirir un bitllet per la mascota amb la tarifa normal. No estarà disponible, però, per als trens de Rodalies. La mesura entra en vigor coincidint avui amb el Dia Mundial del Gos.
6: Passen 5 minuts a 2:15. Re, una mínima pausa i la cultura.
4: Catalunya migdia. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026.

0: 8 històries diferents de filles de famílies benestants que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any.
1: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
0: Una veu recuperada és la de la tieta de l'autora, Mercè Oliva, que va començar a escriure un diari mesos abans de l'inici de la guerra, quan tenia 14 anys.
1: És com un diari d'Anna Frank, però molt abans, i a més explicant la vida quotidiana que vivien, no? Les bombes.
0: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
1: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o els han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies.
0: És un llibre que publica l'Avenç, en pròleg de Maria Campillo.
2: I ara un altre llibre, de fet un còmic. És Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remember, que és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norma Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw, Valeria Obereda.
3: Segons Daniel Acuña, l'objectiu d'una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i això és el que de seguida reflecteix el còmic. És més important complir una missió que evitar víctimes al bàndol oposat. Això fins que finalment el protagonista cau en territori enemic.
4: La deshumanització del enemigo. El hecho de que el enemigo al que te enfrentas desde tu bando y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando. Y conforme va avanzando la historia y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que cómo vive la gente en esa ciudad enemiga, entre comillas.
3: Acuña, que es dedica al còmic des de fa 30 anys, ha treballat molt temps a la factoria Marvel, on va conèixer el guionista Rick Remender. Considera molt emocionant haver dibuixat personatges històrics com el Capità Amèrica, que arriben a tot el món, però crear personatges de zero el fa parlar gairebé del seu millor treball.
4: Yo digo que es mi mejor trabajo teniendo a lo mejor el mismo nivel que el último que hice en Marvel, pero aquí es distinto porque son como tus hijos. Es muy especial trabajar con tus personajes y es súper satisfactorio porque como es una apuesta tuya, Rico tuyo, pues mucho más bonito, la verdad, emocionante para mí.
3: Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.
2: I una cosa més abans dels esports.
5: El record d'Ulisses ensenya la terra.
2: El grec celebra amb el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges que han definit la seva identitat musical. Des de Maria del Mar Bonet, aquí sentim, fins a Estrella Morente, passant per Maite Martín o Tata Relena. Marta Vives.
6: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat aquella música que porta l'ADN del festival. Des de la Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del grec, que alça l'espectacle amb reivindicació política...
5: I que

0: mai va servir per res.
1: A la Maite Martini, les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel.
0: Una miqueta pa.
1: Passant per Lucía Fumero, Tartarrelena, Borja Penalba o Meritxell Gené, que ha fet corejar tot el públic amb Vaixell a Grècia de Llach. I Estrella Morente, que tot i sentir-se intrusa...
2: Una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo para meterse en, en esta fecha tan importante, tan especial, para este lugar histórico?
1: Ha desplegat la seva força flamenca de vermell i contra la guerra damunt l'escenari de l'amfiteatre. Un espectacle comunitari en una ballada inoblidable que ha culminat amb una última cançó i un comiat on s'han trobat a faltar els dos caps de cartell, Bonet i Martí.
3: 19 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 19 minuts per la informació esportiva. Informació esportiva d'avui, que podríem dir que és l'endemà de l'endemà. 48 hores més tard de la consecució del Mundial, és l'hora de prestar atenció a les celebracions dels campions del món. Aquell tràmit que per molts jugadors suposa passar una estona de vergonya davant de milers de persones. Un dels més vergonyosos ahir a les celebracions a Madrid va ser Ferran Torres, Ernest Macià.
4: Doncs sí, això que deies, vergonya de vegades...

0: I no ho dic per Ferran Torres, que va preferir passar desapercebut dalt de l'escenari, encara que, com que clar, era el golejador de la final, va ser difícil que passés desapercebut, i difícil perquè els seus companys no li van permetre. Rodri, per exemple, el millor jugador del Mundial, va protagonitzar un dels moments de la nit en aquesta celebració de la Cibeles.
1: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
0: Hi havia 9 catalans en aquesta selecció. Un d'ells, que va cridar un Viva Espanya en un moment que s'estava a punt de fer una foto. Recordem que els jugadors van passar tant per la Sarsuela com també van anar a veure el president del govern espanyol. Doncs bé, Cucurella al vespre, a l'escenari on sentíem ara a Rodri, és dels que no va sentir cap tipus de vergonya aliena, allò que comentàvem abans, i va tornar als clàssics davant del públic, molts dels quals seran, doncs, davant dels quals serà la seva afició aquesta temporada.
2: Solo voy a pedir un momentito de silencio para mí, por favor. Quiero que todo el mundo me acompañe. Como unos buenos recuerdos que tengo, me parece que me va a tocar, pero esta vez vais a ser vosotros. Me vais a acompañar, por favor. Solo voy a empezar como la última vez. Pero esta vez quiero que la cantéis vosotros, ¿vale? ¡Cucurella! ¡Cucurella! ¡Jala, tiembla! ¡Jala!
0: Molt bé, doncs aquest és el jugador que ha fitxat al Madrid, Cucurella, el jugador més atrevit. Alhora, doncs, que el tema del carismàtic ho deixarem al judici de la gent, no? Pau Cubarsí, cada jugador triava una cançó i Pau Cubarsí doncs va triar la de Rafael, què passarà. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente es va atrevir a cantar en públic, encara que d'ahir jo et destacaria les declaracions amb missatge polític implícit, allò que diuen de la política i l'esport, però bastant clar del seleccionador.
3: Mira, tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Así que es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años, juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
0: Les celebracions van reunir prop de 2 milions de persones pels carrers i places de Madrid. Un dels noms més aclamats va ser Ferran Torres, com dèiem abans, que, si ve damunt de l'escenari, va donar llargues per agafar el micròfon, sí que durant el recorregut va tenir temps d'apel·lar a la fe, si més no en un mateix.
4: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
0: Sota la direcció de Baillanos, a l'acte, hi va cantar Aitana. A primera hora de la tarda, els jugadors havien passat, com deia, per Sarsuela, on els va rebre el rei, per Moncloa, amb el president espanyol Pedro Sánchez, que va estrenyar la mà a tots els jugadors, encara que algun d'ells, com Àlex Baena, li giressin la cara en el moment del gest.
5: Bé, doncs, d'una cara, la dels guanyadors, a una altra, la dels perdedors. Molt centralitzat en Leo Messi, que encara no ha fet oficial si després de la final del diumenge deixa o no definitivament la selecció de l'Argentina. El que sí que ha fet el crac argentí és esplaiar-se per primera vegada sobre la derrota contra l'equip espanyol a la final de diumenge o del Serra.
6: En un missatge publicat a través de les xarxes, Leo Messi felicita la selecció espanyola pel títol aconseguit, però a la vegada reconeix que a nivell individual i també col·lectiu els costarà molt tancar la ferida de la derrota. Tot i això, Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut ell i la selecció de l'Argentina de tot el seu país. L'argentí, però, admet que el dolor, com dèiem, és molt gran. Messi, per cert, ha tornat aquest matí a l'Argentina amb un vol charter privat des de Miami i ha viatjat directament fins a la seva ciutat natal, Rosario. Mentrestant, la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus. Hi va haver batusses entre jugadors damunt la gespa, iniciades principalment pel migcampista argentí Leandro Paredes, i que després s'hi van afegir altres com Nahuel Molina o l'entrenador assistent Roberto Ayala. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions pertinents.
5: Doncs un cop acabat el Mundial, amb totes les seves conseqüències, ara deixem el futbol de seleccions i ens centrem en el futbol de clubs. Hem dit que Ferran Torres va ser un dels protagonistes destacats de les celebracions ahir amb la selecció espanyola, però és que el davanter valencià acaba contracte amb el Barça a final de la temporada que ve, per tant, d'aquí un any. I ara mateix el seu futur és tota una incògnita, Ramon Salmurri.
7: Bàsicament perquè el Barça primer ha de decidir si vol fer efectiva la renovació del futbolista. En principi aquesta és la idea del conjunt blaugrana, que a més haurà de pagar una indemnització de 8 milions d'euros al Manchester City de quan es va fer el fitxatge del davanter de Foios. Però sobre l'entorn de Ferran gira la possibilitat del fitxatge pel Paris Saint-Germain, l'equip de Luis Enrique. Luis Enrique Ferran és un futbolista que sempre li ha agradat i compta amb ell de cara al seu projecte del Paris Saint-Germain. D'aquí el sondeig del Paris Saint-Germain cap al jugador, un sondeig que de moment està en això, en sondeig. No hi ha hagut negociacions entre el Barça i el Paris Saint-Germain. I clar, enmig de tot això, aquest gol de Ferran per donar-li la victòria a la selecció espanyola a la final d'un Mundial, que ho sacseja tot i canvia el taulell on s'està jugant aquesta partida. A partir d'aquí, el Barça haurà de veure quins moviments fa i el futbolista també decidir si vol continuar en clau blaugrana a l'espera que el Barça signi un davanter centre titular com és la voluntat en el cas de Julián Álvarez. Paral·lelament a tot això, ja tenim data per la presentació de Karim Adeyemi. Avui Joan Laporta ha aterrat dels Estats Units i ha confirmat que la presentació serà demà.
5: Doncs el Barça que ja està de ple en el mercat de fitxatges, si és que ho ha deixat d'estar en algun moment. I mentrestant, l'Espanyol té previst jugar aquest vespre el seu segon partit amistós d'aquesta pretemporada. Els de Manolo González s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa, Sergi Andreu.
8: Un partit que es jugarà al camp municipal de futbol de Peralada, molt a prop de Navata, on l'Espanyol està fent l'estatge a pretemporada aquests dies. Un partit més perquè els jugadors blanquiblaus vagin acumulant minuts i conceptes de joc, com és el cas del migcampista Rafa Bauzà, que després de jugar cedit l'any passat al Mirandés, aquest estiu ha tornat a la disciplina en el primer equip.
9: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
8: L'Espanyol Pau començarà a 8:15 del vespre i es podrà seguir en directe per Esport 3.
5: I encara en clau perica un parell més de punts, en aquest cas fora dels terrenys de joc.
8: Sí, mira, el primer, l'Espanyol farà aviat una ampliació de capital que consistirà en convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó més aviat millorar el balanç financer del club i sobretot augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu. D'altra banda, el club ha informat aquest matí que la campanya d'abonaments per la pròxima temporada avança amb molt bon ritme. L'Espanyol té a hores d'ara gairebé 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat per aquestes dates, i que el nombre de socis supera ja els 33.000.
5: Barça i Espanyol, doncs, equips catalans de la primera divisió. A la segona, els equips catalans avancen feina. El Sabadell tanca un nou amistós de pretemporada i el Girona dona a conèixer la seva tercera equipació, Ernest.
0: La tercera equipació al Girona és d'un color blau que des del club gironí ens diuen que recorda el color blau d'algunes cales de la Costa Brava.
5: Justificacions d'algunes samarretes de club són... Bé, haurem de veure-la, però bé.
0: L'Eixample també.
5: Sí, aquestes coses, sí, sí.
0: A Sabadell, mentrestant, continuen les obres d'adequació de la gespa i l'estadi, doncs, també avança, s'està canviant de tot plegat, algunes dependències, com per exemple vestidors, adequant-los als estàndards de segona. El club fa públic que jugarà un amistós contra un segona federació, el Centre d'Esports Manresa, dijous de la setmana que ve. Això és el dia 29 de juliol a Sant Oleguer, Sabadell.
5: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després de la pausa... El Tour de França comença l'última setmana de competició avui amb una contrarrellotge individual.
10: Catalunya migdia.
11: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Després de la jornada de descans d'ahir, avui s'ha reprès el Tour de França, que encara, com dèiem, l'última setmana de competició.
14: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
15: Energia per recórrer carreteres infinites.
5: I reprèn la competició, com dèiem, amb una contrarrellotge individual que, sobretot, pot servir per aclarir una mica més qui pot acompanyar Tadej Pogacar al podi de la París. Isaac Vilalta, enviat especial.
13: Què tal? Bona tarda. Ara mateix en marxa aquesta contrarellotge, com deies. Veurem qui és el millor avui, perquè sobretot les mirades estan posades en Remco Evenepoel, el belga, que avui pot fer un pas endavant per assegurar o per fortificar aquesta segona posició a la classificació general. És una crono de 26 quilòmetres, un port de segona a la part inicial. De moment, el millor temps el marca Joshua Tarling, 34 minuts 21 segons. Els favorits, com Evenepoel, el penúltim, i Pogacar, l'últim a sortir, fins a un quart de 5 de la tarda.
5: Per cert, Isaac, que des d'avui ja tenim un nou capítol del podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta, que té un protagonista que ara mateix està seguint aquesta contrarrellotge des d'un dels cotxes dels equips.
13: Sí, amb uns quants tours ja a la seva motxilla, al seu currículum, el Xavi Florencio, director català de Montbrió del Camp, director de l'equip Bahrain, i que a les seves files hi té un ciclista francès, Lenny Martínez, 22 anys, que és una de les joves esperances del ciclisme francès i amb clares aspiracions d'acabar al top 10. Amb ell parlem, per exemple, entre d'altres, de la figura de Lenny Martínez.
16: Cinema tàctica de l'equip, l'objectiu principal és mantenir aquest 10 amb el Lenny. Sí que algunes etapes pues, que vèiem que podien arribar a les fugues s'ha intentat, pues, bueno, han pogut estar allí o no hem estat, però l'objectiu, pues, bueno, ja et dic, aquesta setmana venen la contrarrellotge, després venen dues etapes que creiem que pot arribar a la fuga i intentarem pues, ficar algun corredor de les nostres. El que passa que, com t'he dit, pues, bueno, el primer objectiu és mantenir aquest top 10 amb el Lenny.
13: L'alta velocitat d'aquests dies, la figura de Pogacar, també temes de conversa amb Xavi Florencio, com deies, a Ràdio Volta aquesta tarda a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
17: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
5: 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Badalona acollirà el mes de setembre la Supercopa ACB de bàsquet i avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de semifinals on hi seran el Joventut i el Barça, Josep Gaià.
18: La primera semifinal enfrontarà la Sisa Joventut contra el Bascònia i la segona el València Bàsquet contra el Barça. L'Olímpic de Badalona serà la seu que acollirà la 23a edició de la Supercopa Endesa de bàsquet el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Juan Antonio Morales, president del Joventut de Badalona, ha analitzat així el partit contra el Bascònia.
19: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Bascònia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien, y nosotros si queremos jugar la final, pues tendremos que jugar muy bien para ganarles.
18: Per la seva banda, l'adjunt a la presidència del Barça de bàsquet, Jordi Trias, ha valorat positivament l'eliminatòria.
20: Jo penso que és bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
18: Les dues semifinals es disputaran el dissabte 19 de setembre i la gran final serà el diumenge dia 20.
5: I no deixem de parlar de bàsquet perquè el Barça ha fet públic un nou fitxatge el mateix dia que sabem ja els aparellaments del primer gran títol a CB de la temporada, la Supercopa, una competició on aquest any hi haurà dos equips catalans. Comencem pel més recent, Ernest.
0: Doncs sí, això que comentàvem ara, que el Barça ha fitxat a un jugador que es diu Stanley Umude. A tu segurament hi ha molta gent no li sonarà perquè no té experiència a Europa i a l'NBA poca, ha sigut molt secundari, però bé, és un jugador que és més jove, va en la línia del que el Barça vol, rejuvenir la plantilla, 27 anys, 1,98 m. A l'NBA va jugar 49 partits. Es dona la circumstància que l'equip on estava, Milwaukee Bucks, va guanyar la Copa NBA, per tant podem dir que té un títol, però ja s'anirà veient. Mentrestant, el Toko Şengeli està als Estats Units entrenant a Los Angeles, tot fa l'efecte que no seguirà. Ara ens parlava de la Copa el Josep, però és que la Copa mateix, Juan Morales, se li ha preguntat per Ricky Rubio, perquè a Badalona tothom està pendent de Ricky Rubio. En aquesta Supercopa ACB esperem que hi sigui, però Juan Morales segueix l'estratègia de no pressionar el jugador.
19: Yo creo que lo que ha caracteritzat nuestra relación con Ricky en esta etapa es no atosigarle y dejarle el espacio para que él tome las decisiones que él sienta que tiene que tomar, y en este caso es lo mismo. Cuando Ricky decida lo que quiere hacer, pues él lo comunicará, y sea la decisión que sea, nosotros no tendremos, o al menos yo no tendré más que palabras de agradecimiento.
0: I a Manresa, paraules d'agraïment per un jugador a qui no renoven, David Duke Jr., doncs que li obren la porta, i en canvi s'obre la porta per entrar Colby Jones. El jugador està tancat, el que passa que, com molts americans, aquesta setmana i potser la que ve estan pendents de veure si algun equip d'NBA o d'Euroliga els fitxa. Si no, Colby Jones jugarà a Manresa.
5: 4 minuts i seran les 3 de la tarda. Avui s'ha presentat la 6a edició de la Setmana Catalana de l'Esport, una cita que tornarà a convertir Catalunya en l'epicentre de l'esport internacional entre el 24 d'agost i el 31 d'octubre, Eudald.
6: Organitzada per l'UFEC i el Departament d'Esports de la Generalitat, la competició té com a objectiu donar visibilitat a l'esport català a través de les seleccions. En aquesta edició hi participaran 34 federacions esportives i més de 4.000 esportistes procedents de 64 països. El president de l'UFEC, Gerard Esteve, demana als aficionats la seva implicació i col·laboració amb el projecte.
1: Tenim grans competicions, tenim grans esportistes, tenim grans països que participen. Ara el que necessitem és que el públic s'impliqui, que la gent compri la samarreta oficial de les seleccions catalanes, que la gent la vesteixi, que la gent miri el ticketing.
6: Aquesta edició arriba amb tres grans novetats: una nova plataforma de ticketing que permetrà obtenir entrades per totes les competicions, la presentació de la nova samarreta oficial que lluiran les seleccions catalanes i com estrena la samarreta del voluntariat.
5: I en motor, el pilot català Josep García s'ha proclamat campió del món d'Enduro GP i d'Enduro U de l'any 2026 i ha aconseguit així el seu 9è campionat del món, el 3er consecutiu, Josep.
18: Josep García és el campió del món del FIM Enduro GP 2026 després de guanyar la segona jornada del Gran Premi de França disputada a Saint-Agrévé, i ho fa a falta d'una cursa per disputar-se. Com deies, el Surienc ha aconseguit el 9è títol de campió del món i és el 3er any consecutiu que guanya el Mundial d'Enduro GP i Enduro U, una fita que mai cap pilot havia aconseguit.
21: Campions del món Enduro GP, Enduro U 2026, una carrera abans d'acabar. Ni els millors dels somnis podien fer això, perquè realment no m'agrada dir-ho, però és que hem fet una temporada fins ara quasi perfecta. Guanyant molts dies, un tercer en dues GP, tot allò de més segons. Com deia ara, és un somni que estem vivint tots, perquè és brutal.
18: Fins ara, García ha aconseguit 8 victòries absolutes, 3 segons llocs i un tercer lloc d'Enduro GP, i ha pujat al podi a totes les jornades disputades d'aquesta temporada.
5: 2 minuts per arribar a les 3 en waterpolo, tant la selecció espanyola masculina com la femenina ultimen la preparació de la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà a partir de demà i fins diumenge a Sydney, Austràlia.
0: Doncs sí, l'equip masculí que entrena David Martín defensarà el títol que va aconseguir l'any passat. Arriba amb una preparació una miqueta diferent a l'habitual. Aquí diguem-ne que ha innovat, perquè com que els jugadors van molt carregats, el seleccionador ha decidit que no faran partits amistosos previs i per tant es presentaran directament a la competició. Aquest que sentirem és el porter del Barça, Barceloneta, Unai Aguirre.
22: És una competició bonica de jugar perquè és a Sydney, és a Austràlia, un país que encara no hem visitat, i és veritat que tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. Volem anar a Austràlia a guanyar l'or, a guanyar la tercera World Cup seguida. Seria important per nosaltres, però és veritat que és una mica més relaxat.
0: L'equip masculí no debutarà fins dijous contra Austràlia, l'anfitriona, als quarts de final, i la selecció femenina debutarà demà mateix al migdia davant d'Hongria, també en partit de quarts de final.
5: Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda, que ens hem deixat al dalt.
6: Doncs el Badalona Women ha anunciat un nou fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta de la davantera basca Mirari Uria, de 23 anys, firma per una temporada i arriba procedent de la Reial Societat, i el pilot català Àlex Palou, que ha guanyat aquesta nit passada la cursa de l'IndyCar disputada al circuit oval de Nashville i que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja. Amb aquesta victòria té gairebé a tocar un altre títol d'aquesta competició.
5: Doncs les bones notícies per l'Àlex Palou, que continua dominant aquesta competició de la IndyCar en la seva aventura al motor dels Estats Units. Amb aquesta notícia hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda.

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. One side.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Termo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. El Termo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
5: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up.
1: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música. En el 107.9 de la FM, Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.
4: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook i...

0: un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Ràdio, que van xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
3: 107.9 FM.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts, 21 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell s'adhereix al servei de taxi més Baix Penedès. Mou-te de forma fàcil, ràpida i còmoda pel municipi calafellenc i altres municipis de la comarca. En parlem a continuació. Abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. L'equip de govern de l'Ajuntament de Calafell ha visitat l'espai annex al Mercat Vell on s'ubicaran les caravanes del circ Reloí. Parlarem de la festa del carrer del Mar el 24 de juliol a Calafell. Comencen els treballs de moviment de terres a la zona de l'antiga cooperativa de l'Arbós del Penedès. Set detinguts i 14 investigats per extorsionar a través de pàgines sexuals. La Guàrdia Civil calcula que van retirar més de 126.000 euros en caixers de Catalunya i la resta de l'Estat. Dispositiu Campai al Vendrell. Un detingut i 33 identificats, amb 74 antecedents policials. Uns 200 informadors ambientals vetllaran aquest estiu per un accés responsable als espais naturals protegits. Un total de 70 persones donen informació en espais fluvials i 136 en parcs i espais naturals. Illa, el president, anuncia que el quart Congrés Català de la Cuina es farà a Tarragona la primavera vinent. El president de la Generalitat ha presentat el Pla d'Acció per l'Impuls de la Gastronomia per projectar-la al futur. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Avui en els esports parlarem amb Pablo Gudiña, propietari de Jet Ski Calafell Water Experience, una de les empreses que durant els mesos d'estiu contribueixen a dinamitzar l'oferta d'activitats nàutiques a la costa de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell s'adhereix al servei taxi més Baix Penedès. Una manera de moure't per la comarca de manera fàcil. Està en funcionament la nova àrea única del taxi al Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. Demana'l com et sigui més còmode amb la nova app Taxi Més per WhatsApp al 608 48 3002. Repetim, 608 48 3002 o escanejant el codi QR que trobaràs als municipis. Es tracta d'un servei únic per tota la comarca baixpenedesenca. Es prioritza sempre el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca atendrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Pots reservar en pocs segons i pagar com vulguis. Un servei disponible a les 24 hores del dia. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient, tant als veïns com també als visitants de la comarca. Només t'has de descarregar l'app o guardar el número de telèfon 608 48 30 02.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'equip de govern de l'Ajuntament de Calafell ha visitat l'espai annex al Mercat Vell, on s'ubicaran les caravanes del circ Reloí, per completar la museïtzació del circ Experience, que obrirà les visites guiades al públic el proper mes d'octubre.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Ho hem anunciat en els titulars. El 24 de juliol, aquest divendres, es durà a terme la festa del carrer de Mar a Calafell. Hi haurà tallers infantils amb Cíntia Branco, un espectacle infantil i berenar popular, començarà a 6:45 de la tarda a la placeta del carrer de Mar. També hi haurà sopar de Carmanyola i ball amb duet d'ambient. El divendres 24 de juliol a partir de les 9 de la nit. També al mateix lloc, a la placeta del carrer del Mar. Per tant, la festa d'aquest carrer començarà amb tallers infantils, espectacle infantil i berenar popular i acabarà amb el sopar de Carmanyola i ball amb el duet ambient.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès informa que ja ha començat els treballs de moviment de terres corresponent al projecte de reparcel·lació dels terrenys de l'antiga cooperativa, situats a l'avinguda Jacint Verdaguer. Aquesta actuació representa el primer pas per transformar un espai que durant molts anys ha estat pendent de desenvolupament. El projecte permetrà urbanitzar tot aquest entorn i donarà pas, entre d'altres actuacions, a la construcció d'un nou espai comercial, restauració i 3 blocs de vivenda plurifamiliars. Amb aquesta intervenció es preveu una important millora de la zona, tant des del punt de vista urbanístic com de la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar i es van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Tarragona, Girona i Barcelona. L'operació va començar quan la Guàrdia Civil va recollir diverses denúncies a diferents localitats que responien a un mateix patró delictiu. Les víctimes havien estat contactades a través d'anuncis falsos de serveis sexuals publicats a pàgines web de contactes. Un cop establerta la comunicació a través de missatgeria instantània, el grup criminal obtenia dades personals de les víctimes, nom, telèfon, lloc on residia, per després extorsionar-les amenaçant de difondre aquesta informació o enviar-los sicaris. Un grup estructurat en diferents rols especialitzats, un primer nucli dedicat a l'enginyeria social, s'encarregava de publicar anuncis falsos de dones oferint serveis sexuals a diverses plataformes d'internet. Es guanyaven la confiança de les víctimes i recopilaven les dades de contacte i la seva localització. Una vegada obtinguda, les víctimes rebien trucades telefòniques que se'ls exigia diners sota amenaça. Per tant, la intimidació i l'amenaça de fer pública la seva activitat a pàgines de contactes eren determinants perquè els afectats accedissin a pagar. Els diners eren retirats en efectiu a través de caixers automàtics de diverses localitats, entre elles Tarragona. Per això, el grup comptava amb mules econòmiques, la funció de les quals, dins l'organització criminal, era l'extracció i el blanqueig dels diners. Alguns dels autors compten amb nombrosos antecedents policials i judicials motivats pel mateix modus operandi realitzats anteriorment. Les diligències instruïdes ja han estat posades a disposició dels respectius tribunals d'instància. Les investigacions, però, continuen obertes i no s'ha descartat la pràctica de noves detencions en un futur.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Agents dels Mossos d'Esquadra, de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Vendrell i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, conjuntament amb la Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Vigilants de Seguretat Privada, van dur a terme un dispositiu campai a l'estació de Sant Vicenç de Calders. L'operatiu es va dur a terme al voltant de 6:45 de la tarda i fins 10:45 de la nit. El dispositiu va finalitzar amb 33 persones identificades, amb un total de 74 antecedents policials. A més, es va arrestar un home per tenir una ordre de detenció pendent. També s'està investigant un home per un delicte contra la propietat industrial. Pel que fa a les denúncies administratives, es van aixecar 7 actes pertinença de substàncies estupefaents, 2 pertinença d'armes prohibides, 1 pertinença d'esprai de defensa no homologat i un acte per desobediència. Així mateix, tres persones van ser citades per part de la Policia Nacional per infraccions relacionades amb la llei d'estrangeria. El dispositiu Campai, liderat per Mossos d'Esquadra, en el que participen altres cossos policials, té com a objectiu actuar de forma preventiva sobre conductes reincidents i detectar situacions que derivin de la dinàmica de la multireincidència.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Passem ara a les notícies d'àmbit general. Un total de 206 informadors ambientals vetllaran aquest estiu per un accés responsable i ordenat als espais fluvials, amb una elevada freqüentació de visitants, parcs naturals i altres espais naturals protegits de Catalunya. Molts d'aquests espais, sobretot zones fluvials de municipis petits, reben més pressió de visitants i risc de massificació. El dispositiu compta amb una inversió de 5 milions d'euros. Els informadors porten a terme tasques d'acollida i d'informació a visitants, suport, regulació d'ús d'espais i gestió d'incidències i emergències. Del total, 70 estan en rius i zones fluvials i 136 en espais naturals i parcs. Les persones encarregades d'aquesta tasca es coordinen amb els ajuntaments de les zones dels espais naturals, amb agents rurals, guardes rurals i Mossos d'Esquadra. A les zones fluvials de les demarcacions de Tarragona, Catalunya Central i Terres de l'Ebre, es despleguen 70 informadors ambientals, 5 més que l'any passat. El dispositiu s'allargarà fins a mitjans de setembre. En el cas de la Catalunya Central hi ha un dispositiu de tardor per l'època de recollida de bolets. Aquest arrencarà el 10 de setembre i s'allargarà fins al 30 de novembre. L'any passat, el dispositiu a rius i espais fluvials va atendre més de 300.000 visitants. Les principals problemàtiques detectades van estar relacionades amb l'excés de soroll, l'estacionament de vehicles fora dels espais habilitats, l'acumulació de deixalles o el fet de dur els gossos sense lligar. D'altra banda, es desplegaran 136 informadors als parcs naturals de la Generalitat i altres espais naturals protegits. 82 seran itinerants i la resta donaran servei als centres d'informació dels parcs. Per últim, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica també aporta per segon any consecutiu un dispositiu d'informadors ambientals marins en espais dels litorals protegits.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: La Unió Europea avança lentament cap a la prohibició de fumar a les terrasses de bars i restaurants, tot i que la Comissió Europea i l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, defensen aplicar la mesura de manera urgent. Ara, com ara, Suècia és l'únic estat membre que prohibeix fumar en aquests espais, però d'altres estan fent passes endavant per introduir el veto. Espanya ultima un projecte de llei per aplicar la restricció, que s'ha d'aprovar avui dimarts al Consell de Ministres. Bèlgica prohibirà fumar tabac i cigarretes electròniques a terrasses a partir del 2027. Al setembre del 2024, la Comissió Europea va demanar als Estats membres que introduïssin la prohibició de fumar tabac i utilitzar cigarretes electròniques a terrasses de bars i restaurants per protegir la ciutadania i especialment els infants. Actualment, Suècia és l'únic estat membre de la Unió Europea que aplica una prohibició completa. En el cas d'Espanya, al setembre es va aprovar l'avantprojecte de llei antitabac que amplia els llocs on es prohibeix fumar. També es prohibeix el consum de tabac en menors, com ara està prohibida la venda o entrega, i tota forma de publicitat. A banda del tabac convencional, les mesures de l'avantprojecte de llei també s'apliquen a cigarretes electròniques, bosses de nicotines per a ús oral, productes en base a herbes i dispositius per al consum de productes escalfats. Més enllà de la prohibició de fumar en terrasses, bars i restaurants, els experts demanen incrementar els impostos sobre el tabac, les cigarretes electròniques i productes amb nicotina a la pròxima revisió de la Directiva de Fiscalitat del Tabac, que s'està discutint ara a la Unió Europea, amb l'objectiu que comenci a aplicar-se a partir del 2028.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Sí. Seguim endavant amb més notícies a l'informatiu del dia. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha presentat el Pla d'Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promocionar-la i projectar-la. Durant un acte al Teatre Nacional de Catalunya, Illa anuncia l'inici del camí al 4 Congrés Català de la Cuina. Es celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona i reunirà el conjunt del sector. El Pla d'Acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viva al llarg del temps i projectar-la cap al futur. Una de les primeres actuacions del Pla és la posada en marxa de la marca Cuina Catalana, una eina de promoció pels establiments compromesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que es celebrarà a Tarragona.
3: 7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país, des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del Pla d'Acció de la Cuina Catalana, un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
0: De fet, Illa ha presentat el Pla d'Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana.
3: No podem caure en l'autocompadència, no som així. Ara és el moment d'accelerar, de redoblar els nostres esforços i de concentrar tota la nostra energia en protegir, consolidar i impulsar més encara la nostra cuina. I per fer-ho ens calen recursos i accions concretes. I això és el que fem avui amb la presentació del Pla d'Acció de la Cuina Catalana. Per això em puc anunciar que també, anunciar-vos avui que durant la primavera de l'any vinent, és a dir, l'any 2027, celebrarem la 4ª edició del Congrés de la Cuina Catalana.
0: El nou pla neix del treball desenvolupat durant els darrers anys per reforçar la gastronomia catalana i donar valor a tota la cadena alimentària. La marca Cuina Catalana serà una eina de promoció que distingirà els establiments compromesos amb la divulgació i la pràctica de la cuina catalana, amb productes del territori i amb el receptari que constitueix un dels principals patrimonis gastronòmics de Catalunya. De fet, doncs, cal destacar també que el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha repassat que l'any 2025 va ser molt intens amb el reconeixement de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. Es van desplegar més de 455 actuacions arreu de Catalunya i es van sumar prop de 1.900 adhesions d'agents del sector. Ha fet una crida a seguir avançant i ha demanat complicitat i contundència als consumidors. Ha dit que des de la compra pública cal fomentar el producte de proximitat. El 4th Congrés de la Cuina Catalana tindrà lloc, com dèiem, la primavera de l'any 2027 a Tarragona. Donarà continuïtat al llegat dels 3 congressos anteriors. Reunirà representants de tota la cadena gastronòmica, pagesos, pescadors, artesans alimentaris, indústria agroalimentari, distribuïdors, restauradors, cuiners, acadèmics, científics, divulgadors i consumidors, amb l'objectiu d'analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la i projectar-la cap al futur. L'arquitectura del 4th Congrés Català de la Cuina Catalana s'ha planificat a partir d'un nucli organitzatiu format pel Consell Assessor del Congrés. D'aquest congrés en sortiran les bases que regiran el Pla d'Acció que el Govern de la Generalitat es compromet a desplegar entre 2027 i 2028 per donar un nou impuls a la cuina catalana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
2: L'estiu a Calafell també és sinònim d'activitats al mar. Les motos d'aigua s'han convertit en una de les experiències més demanades tant per a visitants com per a veïns i veïnes que volen descobrir la costa d'una manera diferent. Avui coneixem la proposta de Jet Ski Calafell Water Experience de la mà del seu propietari, Pablo Gudiña. Us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista.
4: Hola, bon dia. Bueno, pues somos una pequeña empresa. Llevamos en Calafell desde el 2017 ofreciendo la actividad y bueno, pues la verdad que ha sido una progresión poquito, pero siempre muy constante. Los dos primeros años sí que tuvimos que darnos a conocer, trabajar un poquito más en ese aspecto, pero a partir de ahí la verdad que es muy lineal todas las temporadas. Al final la afluencia de turismo que hay en Calafell es la que hay, suele repetirse cada año lo mismo. Tenemos alrededor de un 80% de clientela fija. Desde hace unos 6, 7 años nos vienen siempre, son gente de segunda residencia, tanto extranjeros, europeos sobre todo, como catalanes, gente de Aragón, de La Rioja, de Navarra, País Vasco, que tienen segunda residencia aquí i que vienen a disfrutar d'esta activitat con nosotros.
2: Quins són els serveis que oferiu des de JetSki?
4: En este caso, ahora mismo, solo estamos ofreciendo lo que es el servicio de alquiler sin licencia. Es decir, la gente puede venir, nosotros ponemos nuestra titulación para que ellos realicen la actividad. Antes teníamos también el flyboard y lo que es los hinchables, la banana y el donut, pero bueno, nos dimos cuenta que la afluencia no era la suficiente para poder mantenerlo y nos hemos dedicado solo a lo principal, que era lo que tuvimos desde el principio, que eran las motos, y es lo que, bueno, poquito a poco ir remando, pero va funcionando.
2: Fa més de 10 anys que esteu vinculats al món dels esports de la mar aquí a Calafell. Com ha anat evolucionant l'empresa al llarg d'aquests anys?
4: A ver, la verdad que lo que te acabo de comentar, muy lineal. Muy lineal, por suerte podemos trabajar. Abro solo 2 meses. Abro los meses de julio y agosto, porque desde la primera vez en 2017 y 2018 abrimos 6, 5 meses y vimos que no. Que había 4 meses que estábamos sin trabajar nada de nada, porque no era que venía poquito a poco la gente, sino directamente no había. Entonces lo hemos reducido solo a julio y agosto. Y bueno, yo llevo en este caso 22 años dedicándome al mundo del esquí, viajando por el mundo con este deporte. Antes fui jugador de básquet profesional, entonces siempre estaba encarado al deporte. Venía de una empresa muy grande de Barcelona, de trabajar allí. Y bueno, cuando vi que tenía la experiencia, que había aprendido, yo creía lo suficiente, entonces me animé a montar la propia y busqué un lugar donde no hubiese, donde hubiese buenas referencias, y al final, pues mira, apareció Calafell y aquí vinimos.
2: Un dels aspectes que més sorprèn és que les motos d'aigua es poden llogar sense llicència. ¿És així, veritat?
4: Sí, eso es. Es necesario tener 16 años para poder conducirla con una autorización de la madre, el padre o el tutor. Y nosotros lo que hacemos es poner nuestra titulación, que es una titulación específica orientada a esta actividad, en la cual podemos llevar detrás, el monitor puede llevar detrás de él hasta 4 motos y 8 clientes, porque en cada moto pueden ir 1 o 2 personas, eso lo decide el cliente.
2: Per una persona que no hagi pujat mai en una moto d'aigua, què és el que es trobarà quan arribi doncs, a les vostres instal·lacions?
4: Bueno, pues lo primero de todo, cuando llega, lo que intentamos transmitir es mucha tranquilidad, porque es una actividad nueva, es una actividad de velocidad en el mar, que hay mucha gente que también le da mucho respeto estar en el agua. Entonces, bueno, sobre todo transmitimos mucha tranquilidad, realizamos el contrato, los equipamos con el chaleco de seguridad y, bueno, hacemos sobre todo un extenso briefing muy, muy detallado, tomándonos el tiempo que sea necesario y asegurándonos sobre todo que la persona lo ha entendido. Porque muchas veces te pueden decir que sí, pero igual hay alguna cosita que no les ha quedado bien, entonces nos aseguramos de que antes de ir al agua saben bien el funcionamiento de la moto y cómo se va a realizar la actividad.
2: Les rutes surten del port de Segur de Calafell, però m'imagino que amb les motos us podeu anar una mica més enllà o us quedeu per aquí, per prop de la platja de Calafell?
4: Sí, quines rutes feu? Trabajamos sobre todo aquí, en las inmediaciones del port de Segur de Calafell, y de la playa de Segur y de Calafell. No nos vamos más lejos de esta zona por seguridad del cliente. Al final, como cualquier vehículo, se pueden estropear, o se estropean, como todos los vehículos. Siempre que estemos cerca de nuestra zona, de nuestro puerto, hay gente en el puerto la cual pasa cualquier cosa y en 2 minutos está ahí ayudándonos. Con otra moto se la cambiamos al cliente y el cliente en 3-4 minutos está realizando su actividad y no ha ocurrido nada. Si estamos mucho más lejos, todo esto pues se magnifica.
2: Clar. Oferiu diverses durades d'aquestes excursions o d'aquestes voltes en moto o és un temps fixe? Pues, es lloguen per mitja hora o per una hora?
4: No, mire, tenemos en este caso 4 tarifas, desde 20 minutos, 30 minutos, 40 y una hora. La de una hora sí es cierto que no la estamos realizando ahora, porque nos hemos dado cuenta que el gran cliente lo que pide sobre todo es 20 y 30 minutos, sobre todo 30 minutos es lo que más hemos vendido en estos últimos años, y alguno ya 40, pero de una hora también se vuelve pesado para un cliente que no esté acostumbrado a la moto, a hacer una actividad en el agua, Entonces preferimos ser sinceros, que vengan a disfrutar de la actividad y si en otro momento quieren repetir, pues perfecto, pero no por conseguir dinero, hacer que la gente vaya mucho tiempo, porque sabemos lo que es. Hay mucha gente que en 20 minutos se baja de la moto cansado de verdad. Entonces una hora no vas a disfrutar la actividad durante una hora de verdad.
2: Com dèiem, porteu més de 10 anys i, per tant, doncs, ja porteu veient les sensacions i les reaccions de la gent durant molts anys. Què és el que més destaca de les persones quan acaben baixant de la moto? L'adrenalina, què és el que els hi queda més de l'experiència?
4: Lo que nosotros más nos llevamos, nuestro feedback, es la sonrisa con la que baja todo el mundo, esa sensación de velocidad, de adrenalina, como estás comentando, y más de la mitad de la gente es bajarse y preguntarnos cuánto cuesta una moto o cómo se pueden comprar una moto, porque sobre todo gente que no la haya probado nunca, es una buena sensación, es bonita y una experiencia, pues eso, que si no la has realizado, te llama la atención, te sorprende.
2: I com abans ens comentaves, l'estiu és l'època per excel·lència de la vostra activitat, de fet és l'època on oferiu aquest servei. Com esteu vivint aquesta campanya, aquest inici de campanya, i quines previsions teniu per als propers mesos?
4: Bueno, pues la verdad que este comienzo está siendo como todos los años, quizás un pelín más flojo, pero también es cierto que hay un mundial y parece que no. Yo que llevo más de 20 años dedicándome siempre al turismo y a los deportes, cuando hay Olimpiadas, Mundial, Eurocopa, es algo que poquito a poco, pero afecta. Entonces, bueno, vemos que hay un poquito menos de gente. Sí que ya estamos teniendo reservas, como te comento, de los clientes fijos que ya te escriben, bueno, vamos la segunda semana de agosto, vamos el 30 de julio para ir cogiendo sus reservas. Y bueno, a la expectativa de a ver qué ocurre estas 6 semanas que quedan.
2: I ja per acabar, Pablo, quin paper juga una empresa com la vostra en un lloc com Calafell? Què és el que esteu aportant al municipi?
4: Bueno, pues lo que, como te comentaba antes, buscamos un sitio en el cual no hubiese esta actividad para poder ofrecerla. Entonces, bueno, eso es lo que pensamos que ofrecemos a lo que es Calafell y Seguro de Calafell, pues tener una actividad diferente junto con 3-4 empresas más que estamos en el puerto, como es Maruno, que alquila barcos sin licencia, o los chicos de Wayrunner, que están con los patines, o Winfoil, que también, pues entre todos intentamos cada uno hacer una actividad diferente, entre todos nos ayudamos y colaboramos para, bueno, para intentar que el cliente que venga tenga el mayor abanico posible de actividades y ayudarnos entre todos para intentar subir esto.
2: Hi ha moltes empreses que ofereixen aquest servei per aquí al voltant, ofereixen doncs el lloguer de motos d'aigua, o algunes empreses que ofereixen aquest servei. Quin és el vostre segell insígnia? Què és el que destaca del vostre servei en diferència amb la resta d'empreses?
4: A ver, nosotros lo primero para nosotros y lo que más valoramos es la seguridad del cliente. Quizás el venir de la montaña es lo que más nos inculcan, que lo primero es la seguridad, entonces lo primero que para nosotros es la seguridad. Si las condiciones del mar no son 100% adecuadas, no salimos, cuando en otros casos se sale siempre al agua, a no ser que lo prohíban por una bandera roja. Entonces, sobre todo es eso, nos centramos mucho en la seguridad del cliente y en que disfruten de verdad una actividad la cual es costosa, hay que ser consciente que no es una actividad barata. Entonces, ya que hacen ese esfuerzo el cliente en realizarla, en gastar su dinero, que se vayan de verdad contentos, y nos orientamos mucho a lo que es el turismo familiar, padres con niños. És a lo que más nos orientamos.
2: Aquesta és l'activitat que ofereix Jet Ski Calafell Water Experience des del Port de Segur de Calafell, una proposta que amplia l'oferta d'esports i activitats nàutiques al municipi durant la temporada d'estiu.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui la calor es manté ferma, l'ambient es manté assolellat, tot i algunes pinzellades de núvols en alguns punts de Catalunya, amb alguns matisos. Hi ha temperatures molt altes en alguns punts de Catalunya i al centre del dia el termòmetre s'enfila. De cara a demà repetirà la fórmula de sol acompanyat d'alguns núvols i a la tarda també pot caure algun plugim. El termòmetre es desinflarà una mica a l'interior durant les hores centrals del dia, però tot i això la calor demà dimecres serà molt intensa. En alguns punts de Catalunya s'arribarà entre els 39 i els 40 graus en els llocs més calents. I fins aquí l'informatiu d'avui dimarts, als esports, David Burillo, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Com sempre, tornarem en properes edicions. Gràcies i fins la propera. Adéu-siau.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Jo no vull cotxes cars.
1: No vull, no vull.
0: Vull silenci quan apreti el gas.
1: Gas, gas.
0: Per sentir-te parlar.
1: Sentir-te.
0: Que canvi de marxa i m'agafis la mà. Perquè no vull obrir-te portes ni tornar-te a menjar. Ens vull estirats al prat amb el tan

el que dic.

Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Invencibles. Invencibles. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. The

0: Calafell Ràdio.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

En sintonía con Glass Hat.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi. Comencem l'Obert per Vacances. És el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Som a dimarts, avui 21 de juliol de 2026. I estarem, com sempre, junts al llarg de dues hores fins a arribar a la 1 en punt del migdia. A través del 107.9 de la freqüència modulada, també en emissió online, un munt de propostes, de moltes coses per compartir aquí a l'antena de l'emissora municipal de Calafell. Gràcies, com sempre, per fer-nos costat a l'altre costat de la ràdio. Salutacions. D'aquest que us parla el meu nom, Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem l'Obert per Vacances. I si us quedeu aquí amb nosaltres, vinga, com sempre, engeguem després del sumari amb les celebracions, les dades del dia, també les efemèrides musicals, el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. I durant aquests mesos, les donacions de sang i de plasma acostumen a baixar, mentre que les necessitats als hospitals continuen sent les mateixes. Avui en entrevista parlarem amb la Núria Vilanova del Banc de Sang i Teixits de Tarragona. Serà a partir de les 11:20 aproximadament. Tenem l'espai de l'astrologia. La veu dels astres amb el Miquel Quadros. Amb el Linus avui parlarem de planetes com Urà, Neptú i Plutó. També entrarem a la cuina de l'Obert per Vacances. Ara fa uns dies enrere ens quedàvem sense el cuiner oficial de l'Obert d'aquesta temporada, però sempre tenim a la Mari Herrera. Recuperarem algun dels espais que al llarg dels anys des d'aquest magazín ens ha acompanyat amb receptes gastronòmiques molt estiuenques. Des de l'Emergents recuperarem l'entrevista que li feia el David Burillo aquesta passada temporada radiofònica a l'Eloi Sairac. Nous artistes emergents del panorama musical català. Valorarem l'actualitat del dia, tres notícies amb els tres colors del nostre semàfor de l'Esteo i també repassarem l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això aquí, a l'emissora municipal de Calafell, l'Obert per Vacances fins la una. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat.

0: les dades del dia.
1: Doncs vinga, som-hi. Som a dimarts, dia 21 de juliol de 2026. Avui es celebra, entre d'altres coses, el Dia Mundial del Gos. Una jornada aquesta, Dia Mundial del Gos, se celebra cada 21 de juliol, una data escollida perquè coincideix amb una de les èpoques més complicades de l'any per als animals de companyia, l'estiu. Data o mesos que tradicionalment el període en què se registren més abandonaments de gossos, malauradament, especialment perquè algunes famílies marxen de vacances i decideixen desfer-se'n del seu gos. L'objectiu d'aquesta jornada d'avui és fomentar l'adopció responsable, recordar que un gos és un compromís per sempre, un compromís que pot durar entre 10 i 15 anys i conscienciar sobre la importància de la identificació amb microxip, les vacunacions i també el seu benestar animal. Sobre aquesta jornada, dades curioses, com que el gos va ser el primer animal domesticat per l'ésser humà, ara fa 15.000, entre 15.000 i 30.000 anys, déu-n'hi-do. Té un olfacte entre 10.000 i 100.000 vegades més potent que el dels humans i actualment es calcula que hi ha més de 900 milions de gossos arreu del món entre animals domèstics i els que viuen en llibertat. Doncs avui, recordem, és el Dia Mundial del Gos. Avui, 21 de juliol. I avui també es celebra el Dia Mundial del Gaspatxo, una de les receptes més conegudes de la gastronomia espanyola, tot i que avui en dia relacionem el gaspatxo amb el tomàquet, el gaspatxo original no en portava. La recepta primitiva, que ja elaboraven els jornalers andalusos fa segles, es preparava amb pa, all, oli d'oliva, vinagre, aigua i sal. El tomàquet procedent d'Amèrica no es va incorporar fins als segles XVIII i XIX, donant lloc al gaspatxo que coneixem avui en dia. I per què és tan saludable? Doncs perquè està format entre un 90 i 95% d'aigua, cosa que el converteix en un gran aliat contra la deshidratació. És ric en vitamina C, vitamina A i licopè, un antioxidant responsable del color vermell del tomàquet. I amb unes 70 o entre 70 i 100 calories per got, és un aliment molt lleuger i molt nutritiu. I una curiositat encara més, encara que el gaspatxo és un símbol d'Andalusia, avui en dia es consumeix arreu de tot el món i fins i tot existeixen versions com el gaspatxo de síndria, de maduixes, de cireres o de remolatxa. Avui és el Dia Mundial del Gaspatxo. Vinga, anem per les efemèrides musicals. Avui compleix 71 anys Joaquín Galán. Va néixer un dia com avui, 21 de juliol, però del 1955. Cantautor argentí i una de les dues veus del mític duet Pimpinela. Duet que forma amb la seva germana, la Lucía. El grup va revolucionar la música romàntica dels anys 80 amb un estil únic, cançons interpretades com si fossin autèntiques discussions de parella. Han venut més de 30 milions de discos arreu del món i entre els seus grans hits, Olvídame y pega la vuelta, A esa o Valiente, entre d'altres. Avui Joaquín Galán fa 71 anys.

Bé, aquesta és una d'aquelles poques cançons que el duet, doncs, deixava les discussions i tenien un missatge totalment diferent. Avui també, Fines, Cat Stevens. Avui fa 78 anys, Cat Stevens, una de les grans veus, un dels grans cantautors britànics dels anys 70, autor de clàssics com aquest, Father and Son, Wild World, Morning Has Broken, entre d'altres. Un artista que va vendre milions de discos abans d'apartar-se dels escenaris en el 1977, després de convertir-se a l'Islam i adoptar el nom de Yusuf Islam. Anys més tard va reprendre la seva carrera musical combinant el seu nom artístic amb el seu nom actual. Doncs avui també està d'aniversari Cat Stevens. Va néixer el 21 de juliol del 1948.

0: that's your fault.
1: I l'última de les efemèrides musicals ens porta el 21 de juliol de 1980. Avui fa 46 anys, el món ballava al ritme del grup ABBA, els suecs, amb la seva cançó The Winner Takes It All. Es publicava aquell mateix any com a avançament del seu àlbum Super Trooper. Era una de les balades, podríem anomenar balades, no del tot, una de les cançons més emblemàtiques del grup suec, una cançó de desamor, de pèrdua i d'acceptació que mostrava una cara més madura del quartet. La veu era principalment d'Agneta, que convertia la composició de Benny i de Jorn en un dels moments més intensos de la carrera del grup ABBA dels suecs. El senzill es va convertir en un èxit internacional i va arribar al número 1 en diversos països. Com a dada curiosa, que malgrat el títol, el guanyador s'ho emporta tot, The Winner Takes It All, la cançó no parla de triomf, sinó del buit emocional després d'una separació. És una de les peces que va ajudar a consolidar els ABBA, més enllà del pop festiu, de Waterloo o de Dancing Queen. Doncs amb ABBA ens quedarem amb aquest número 1 del 1980, un dia com avui, a les llistes d'arreu del món, també les llistes de casa nostra. Amb els ABBA comencem l'Obert per Vacances d'aquest dimarts. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Bon dia i bona hora.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Els 70, els 80 i els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. The

House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Per vacances.
1: Seguim en directe a Calafell Ràdio, l'Obert per vacances, 11 i 22 minuts. I l'estiu és sinònim de vacances, de platja i de desconnexió, però hi ha una realitat que no s'atura mai. És la necessitat de sang als hospitals. Durant aquests mesos, les donacions s'acostumen a baixar, mentre que les necessitats continuen sent les mateixes. Per parlar d'això, avui ens acompanya la Núria Vilanova, és la coordinadora de donacions del Banc de Sang i Teixits de Tarragona. Núria, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: I gràcies per atendre'ns. Doncs,
2: a vosaltres.
1: El que dèiem, la gent continua de vacances, amb normalitat, però el que no està de vacances són les necessitats, els incidents i accidents que moltes vegades doncs, necessiten, no?, d'aquestes donacions de sang. En quin moment ens trobem ara mateix, Núria?
2: Doncs, exactament com dius, malauradament, la necessitat de sang no s'atura i els pacients continuen necessitant sang, no? Ara, avui en dia, doncs, estem dintre de lo normal per a aquesta època. A l'estiu la sang, doncs, tenim una davallada, el calor, les vacances, i doncs ens va molt bé aquestes campanyes, no?, que intentem anar i que animem a les persones que vagin a donar sang, que estiguin de vacances, però que la sang és necessari, que cada dia a Catalunya es necessiten 1.000 donacions de sang.
1: Uh-huh. I de quines reserves estem comptant ara mateix?
2: Bé, estem dintre de la normalitat, entre cometes, no? Nosaltres sempre parlem a nivell de Catalunya, no? A nivell de Catalunya doncs, tenim una reserva que avui en dia podem seguir transfonent, no?, a les persones que necessiten aquesta sang, però, clar, no podem baixar mai la guàrdia. Hem d'estar sempre, contínuament, buscant activitats noves, campanyes noves, animant a la gent, anant als llocs on la gent ara, doncs, si estan de vacances, ens apropem als llocs de vacances. I bé, aquesta és una mica la nostra feina, no?, que no s'aturin les donacions i que la gent vingui a donar sang. Mm. I gràcies a vosaltres, als mitjans de comunicació que ens ajudeu, doncs intentem estar dintre de la normalitat.
1: Potser s'aguditza aquesta problemàtica o aquesta necessitat, baixen aquestes donacions durant el mes d'agost, que potser seria el mes on les persones realitzen més les seves vacances?
2: Sí, a l'agost, juliol i agost, doncs a tota Catalunya calen més de 40.000 donacions durant aquests dos mesos. I és això, no?, que a partir de Sant Joan fins al setembre intensifiquem una mica les campanyes a la costa i a les zones més turístiques de muntanya, etc. Fent campanyes especials, doncs anem a poblacions que fan la festa major, a vegades són poblacions que només hi anem aquest mes, i bueno, en el vostre cas no és aquest perquè vosaltres venim cada mes i sou una població molt solidària.
1: De fet, fa 4 dies, recordo, no sé si va ser la setmana passada, no?, vau estar aquí en el nostre municipi, també.
2: Exacte.
1: Amb aquesta donació. Aquestes campanyes per aconseguir més donacions o mantenir la línia que sempre es porta la resta de l'any, són, funcionen? La gent respon?
2: Sí, la gent respon, la veritat. I el que et dic, no? Intentem apropar-nos als llocs i intentem també que la calor no sigui un impediment. Doncs els punts de donació són com a refugis climàtics. És una de les condicions sine qua non que nosaltres demanem quan anem a buscar llocs per fer campanyes, no? Doncs que tinguem una bona climatització, que els donants estiguin frescos, que donar sang no els hi sigui incòmode en cap moment. Llavors, sí, intentem doncs, anar i les persones responen. La veritat que sí, que responen. I no només podem que agrair nosaltres des d'aquí del Banc de Sang i Teixits.
1: Núria, ja dèiem que no és la primera vegada que fem aquesta entrevista anualment. També recordem la importància, no?, de la donació de sang en aquesta època de l'any. I hi ha una frase que recordo que deies: la sang a dia d'avui no es fabrica. Clar, ni aquesta necessitat.
2: Exacte.
1: Perquè... I em va quedar molt, molt, molt al camp, no?, aquesta frase. Avui en dia, doncs, malauradament, no es fabrica. I no...
2: Exacte.
1: I això en un futur difícilment es farà?
2: Jo penso que fa doncs, com 27 anys que estic treballant aquí al Banc de Sang i faig sempre xerrades, conferències, i des del principi una de les diapositives, no, era L'any 2025 els canadencs ja diuen que ja hi haurà la sang artificial i imagina't, ja estem ja quasi arribant al 2027, vull dir que la sang no es fabrica i avui per avui encara no s'ha pogut fabricar i necessitem aquestes 1.000 persones, no?, que vinguin a donar sang i siguin solidàries. Mm.
1: És com en els anys 80, que molts pensàvem que els cotxes a dia d'avui volarien i mira per on van els cotxes, els vehicles, no? Algun dia serà Exacte. Realitat aquesta sang artificial, tu creus o no? Tal com van els avenços avui dia?
2: És que una gota de sang, si sapiguessis amb un microscopi la gota de sang, tot el que hi ha dintre d'una gota de sang, és tan difícil poder reproduir des d'un laboratori que jo no sé si mai es farà això, es poder arribar a fabricar, però esperem que sí. A veure, avui en dia, tal com ha evolucionat tot, la IA, jo crec que sí, però no sé si ho veuré, però sí. Esperem que sí, que un dia es pugui fabricar i no tinguem aquest patiment, no?, de pensar que algun dia no hi ha sang.
1: Mm-hmm. Des del Banc de Sang i Teixits, hi ha alguna necessitat especial? Hi ha algun grup sanguini concret que hi hagi més mancança que de la resta?
2: A veure, el que nosaltres, precisament aquest any, és el primer estiu, no?, que fem crida als donants perquè alternin les donacions amb sang i plasma. Plasma és una altra classe de donació que és tan o més important que la sang, no?, que és molt necessària, no?, per molts pacients que no podrien viure si no tenen aquest plasma, pacients amb immunodeficiències, que els dones qualitat de vida. I és una mica de crida que fem també, que alternin, perquè fem campanyes mixtes, donació de sang, plasma, i animem, no?, a les persones que vinguin a donar també plasma, que són mitjoreta, tres quarts, i pots donar fins a 24 vegades l'any plasma, perquè és l'aigua, la part líquida de la sang que recupera bevent líquid en dues horetes. Uh-huh. Llavors, podríem donar i això cada 15 dies. I animem també les persones, quan venim a fer campanyes, a les poblacions, doncs, si volen donar plasma, els truquem per la propera vegada que anem. Uh-huh. I la veritat és que la gent està responent molt. Uh-huh. I, bueno, cada vegada més, esperem ser alguna vegada autosuficients.
1: Són moltes les persones que anualment i de forma regular donen la seva sang. Tenim quantificades aquestes persones arreu de Catalunya, Núria?
2: Bé, sí, tenim quantificades. Mirem, fins al mes de maig, per exemple, 105.000 persones han donat sang. Però també t'he de dir que unes 500 menys que l'any 2025. I de plasma han donat unes 14.000, unes 15.000, i també unes 1.300 menys que l'any passat. Per això hem d'intensificar, no?, incidim, animant a la gent que són unes donacions molt necessàries, també les del plasma, i a veure si doncs, l'any que ve fem aquesta entrevista i et puc dir, mira, aquest any en portem moltes més que l'any 2026.
1: Per què creus que ha davallat aquesta xifra, ha anat a menys?
2: Doncs no sabem, també ens ho preguntem a nosaltres a vegades, no? Bueno, ara les calors, evidentment, les calors amb això ens afecta, les campanyes a vegades de grip, de fred, és que tot, qualsevol incident a nosaltres ens afecta. Uh-huh. Llavors hem d'anar doncs, sempre subvantejant tot això i intentant doncs, que això, que no s'aturi i que cada dia tinguem 1.000 persones que puguin donar sang perquè 1.000 persones les necessiten a Catalunya. I bueno, no podem baixar mai la guàrdia.
1: Uh-huh. Seria un bon moment per recordar les persones que potser voldrien donar però que tenen dubtes, doncs qui pot donar sang, quins són els requisits bàsics que caldria recordar, Núria?
2: Mira, és molt fàcil donar sang, jo sempre ho dic, veniu i pregunteu als sanitaris que estem a les campanyes, a les donacions, perquè a vegades ens pensem que no podem per algun motiu i sí que podem. Llavors, per exemple, no podies donar sang si havies viscut a Anglaterra del 80 al 96 per allò de les vaques boges. Mm. Ara ja pots donar. Tenim algunes persones doncs, que són de, de països endèmics de malària que cada vegada que anaven al seu país es havien d'esperar 3 anys a poder tornar a donar sang. I ara ja no, perquè fem l'analítica de la malària, llavors en 4 mesos, com si fossin turistes, ja poden donar. I és molt fàcil per això. Malalties, a vegades dius, he tingut una hepatitis, però si has tingut una hepatitis de petit, l'hepatitis A, sí que pots donar sang. Per això a vegades més val venir a preguntar i tindrem pues, grates sorpreses que es pensem que no podem donar i sí que podem donar. Tens que tindre més de 18 anys, fins als 70 anys podem donar, i això, trobar-nos bé de salut i la resta, doncs, ja som nosaltres, que ja ens encarreguem de preguntar i de dir-los-hi. Però, generalment, és molt fàcil i tothom pot donar sang.
1: Què li diries a algú que mai ha estat donant, que té por potser a les agulles i que li agradaria, però no s'atreveix? Li falta l'últim impuls per anar-hi.
2: Jo sempre dic que empatitzem amb les persones que necessiten aquesta sang. Que a vegades ens fa por la punxada i és lícit que ens faci por perquè a ningú li agrada que el punxin, però els nostres professionals tenen la mà trencada, amb els ulls tancats et troben la vena i et punxen, i llavors si pensem la persona que rebrà aquesta sang nostra, saps la de punxades que ha rebut, que rep i que rebrà, jo sempre ho dic, empatitzem que nosaltres només és una punxadeta i podem salvar la vida a 3 persones, i després rebem un missatge al cap d'uns dies que ens diu la teva sang que està sortint cap a l'Hospital Clínic, cap a l'Hospital Joan 23. I quan reps aquest missatge dius, mare meva, quina alegria, no? Quina alegria avui, doncs m'ha alegrat el dia rebre aquest missatge, perquè aquests 10 minuts que vaig estar donant sang són 10 minuts molt ben aprofitats, que una persona ara li estic donant vida i mai més ben dit, i qualitat de vida, perquè les persones que necessiten sang, quan els hi fan una transfusió, de veritat que us faríeu creus com es reanimen, com tornen a somriure, com els hi puja el color, i això no té preu, de veritat. Nosaltres que ho veiem dia a dia, no té preu i agraïm, i a les persones que donen només podem que agrair-ho.
1: Recordo, tenim aquesta imatge d'aquests mítics autobusos dels bancs de sang i teixit. Actualment, per exemple, aquí al nostre municipi, aquestes donacions es traslladen a zones més confortables, més còmodes, com per exemple els centres cívics que es fan aquí, que tenim aquí al nostre municipi.
2: Exacte. Intentem això, el que et deia, no? Buscar un refugi climàtic pels donants, perquè els autobusos, la veritat, està molt bé. A vegades hem d'anar a algun indret que no trobem cap lloc per poder instal·lar-nos, i el millor és l'autobús. Però als estius, amb aquestes calors, a vegades els autobusos no és el millor lloc, perquè pot ser que no et funcioni bé, que se... Bueno, mil coses. I llavors, trobar aquest refugi climàtic ens va molt bé, i també aprofito des d'aquí agrair a tots els ajuntaments que ens ajuden, que estan al nostre costat i podem trobar gràcies a ells, doncs, un refugi climàtic, un lloc que els donants estiguin còmodes, frescos, i donar la sang que els hi sigui doncs un plaer, i que puguin marxar igual que han arribat i que se sentin molt bé.
1: Per anar acabant l'entrevista, Núria, per consultar aquests jocs o aquestes campanyes, fins quines poblacions, municipis, doncs, anireu o esteu anant, com es pot consultar? On es pot anar? A quina pàgina web?
2: Tenim una web nosaltres, unasang.gencat.cat, que des d'allí tu pots mirar. Dius, on vols donar sang? On vols donar plasma? Els dies pots clicar i pots apuntar. La veritat és que la nostra web és molt fàcil d'anar, d'arribar, i inclús això, doncs, inclús si tenim alguna pregunta. He anat de viatge a Colòmbia, puc donar sang? Quan puc donar sang? Te dirà quan pots donar, que has d'esperar 4 mesos. He anat a París, puc donar sang? Te dirà, doncs pots donar, no t'has d'esperar res. Vull dir que nosaltres també amb això els hi facilitem als donants, perquè sobretot que si tenen algun dubte també ho puguin mirar a la web.
1: Doncs, com sempre, donasang.gencat.cat, fins i tot no només serveix per conèixer on es pot fer aquesta donació, sinó també per reservar l'hora,
2: Exacte. Sí, tu pots reservar i dir vull anar a donar sang, t'apuntes, les teves dades, i nosaltres ja tenim una mica, doncs, organitzativament, doncs, ens va molt bé perquè sabem les persones que s'han apuntat, no? I per poder, doncs, posar més recursos en el cas de que en alguna campanya doncs s'apuntés molta gent. Sí. Mm-hmm.
1: Per acabar, un missatge que vulguis llançar a la població en general que ens pugui estar escoltant ara mateix i que perquè s'animi a fer aquesta donació, Núria.
2: Sí, sí, doncs bé, això, que la sang no es pot fabricar, que avui per avui, si no és per la donació solidària i altruista dels donants, no podríem, pues, això, transfondre a tots les persones que ho necessiten, que cada dia a Catalunya hi ha 1.000 persones que la necessiten, aquesta sang i plasma, les persones amb dèficits immunitaris. Mira, l'altre dia estava treballant al clínic, que van necessitar més i vaig anar a suplir, i va vindre un donant que ve molt, diu, és que cada vegada que ve el meu fill que li fan transfusions de plasma, diu, i és de per vida, m'explicava, no? És de per vida, cada mes ha de vindre aquest nen de per vida a fer transfusions de plasma per poder tindre qualitat de vida. Clar. I vaig pensar, doncs veus que és bonic això, que te'n dones compte que aquesta feina nostra és per això, no? Perquè la gent tingui qualitat de vida i tingui vida.
1: Núria Vilanova, coordinadora de donacions del Banc de Sang i Teixits de Tarragona. Gràcies per atendre'ns. Esperem que augmenti arrel d'aquesta i d'altres entrevistes, d'aquestes campanyes per promoure les donacions. I gràcies, sobretot, per atendre'ns i molt bon estiu, Núria.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, de veritat, de tot cor, que ajudeu molt als mitjans de comunicació que ens feu aquesta difusió per poder arribar a tots els donants que venen tan solidàriament. Mil gràcies i molt bon estiu a vosaltres també.
1: Una abraçada, bon estiu, Núria. Fins la propera. Adéu-siau.
2: Una abraçada.
0: A Calafell Ràdio, obert per vacances.

0: Déu-n'hi-do, quin bon rotllo que té aquesta cançó, amb aquest missatge que s'aturi el temps. I és que quan un està bé i vol compartir aquell moment amb aquella persona o amb aquelles persones, no voldria que mai s'acabés aquell instant, eh? Una miqueta el que hi ha al darrere d'aquesta història amb Dani Six i Iskits. Que s'aturi el temps. 11:41, vinga, en un moment, Espai d'Astrologia, la veu dels astres, amb Miquel Quadros. Abans, una pausa, tornem de seguida. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector.

0: als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix en punt, 3:15 del matí. I els dimarts, aquí a l'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv, tenim la veu dels astres. Moment de parlar d'astrologia amb l'astròleg Miquel Cuadros, que ens acompanya ja aquí en directe en els estudis de la ràdio. Miquel, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Molt bon dia a tothom.
0: Com estàs? Com va tot? Com va l'estiu?
1: Bé, molta calor.
0: Molta calor, noi, sí.
1: Porto uns dies que aquesta xafogor a mi em pot. Mm. Jo sóc més de fred, eh? Vull dir, sí.
0: Sí, potser les estacions intermitges, no? No?
1: Ara ho has dit, sí. Perquè el fred...
0: Ni tant de
1: ara...
0: fred, ni tant
1: sí,
0: de calor.
1: Sí, si és molt fred, tampoc.
0: Anem a recordar i també felicitar-te una setmana més per la quantitat de correus electrònics que estem rebent sense demanar-ho, eh? Ja van començar a arribar, sobretot d'aquests oients que s'alegren, que ens feliciten perquè hagi retornat l'astrologia de part teva, aquí Miquel Cuadros a Calafell Ràdio.
1: Doncs moltes gràcies. A mi també m'ha arribat algun missatge de gent.
0: També? Que diu jo te'ls envio a tu, ja ho saps, sí. A través del WhatsApp.
1: Sí, sí. Però aquesta setmana hi ha hagut dues persones que m'han escrit i que jo no les conec. I també m'han dit doncs, que, bueno, que els agradava tant. I, bueno,
0: pues, i hem de dir que dic, bueno, són amistats, són familiars. Diu, no, tots
1: no,
0: són oients.
1: T'asseguro que no els conec.
0: I és una avalanxa que ha arribat aquí al correu electrònic. Gràcies de tot cor a tots aquells que ens escolten a través de la ràdio i que també a través del podcast també van recuperant aquest espai.
1: Ens donen un bon d'oxigen.
0: Sí, la veritat
1: coses.
0: És que ens fa molta il·lusió. Som coneixedors que al darrere de la ràdio hi ha moltes persones que ens segueixen, però també que ens ho facin arribar amb les seves felicitacions.
1: Jo penso que està bé, sí. Està molt bé.
0: No ens animem a fer-ho, eh? També que continuïn fent a través del correu electrònic calafellradio@calafell.cat. I avui de què parlarem? Avui parlarem de planetes.
1: Sí. Parlem de planetes lents, si et sembla.
0: Planetes lents.
1: Sí, els planetes transpersonals, que diem. És vaja. A dir... Els planetes personals són el Sol, la Lluna, Mercuri, Venus, Mart i un intermig de Júpiter, que és el que fa l'intercanvi. Llavors tenim Saturn, Urà, Neptú i Plutó, que són els planetes lents. I aquests per què, diem, els planetes lents? Són els planetes transpersonals, els planetes que actuen molt a nivell social, els que ens fan veure i viure coses que són, a vegades, doncs, molt difícils de comprendre a nivell social i que requereixen grans canvis.
0: Quin tipus
1: pues mira,
0: de vivències?
1: Vivències... ara estem en un moment en què el dilluns Júpiter es va posar en oposició amb Plutó. Júpiter és el planeta de la justícia, és el planeta de l'expansió, és el planeta de la... és un mestre que ens ensenya a través del coneixement. I Plutó és el planeta que ho trenca tot, s'ho carrega tot per començar de nou. És a dir, és el destructor, és l'innovador, és l'alquimista, per dir-ho d'alguna manera. I llavors aquesta oposició indica que hi haurà grans canvis importants en el tema de justícia i en aspectes socials que han de canviar completament. Però no solament aquí, sinó a nivell general, a nivell mundial.
0: I això ens afecta a tots.
1: Això ens afectarà a tots, no, de fet, no es veurà de cop, perquè, evidentment, ja saps com funcionen aquestes coses, no? Que són lentes, perquè els polítics, fins que ho posen, diguem-ne, a la taula,

0: i ho dialoguen, ho parlen i ho conversen, doncs s'allarguen el temps. Però estem entrant en un procés de grans canvis. I pensa que hi ha una cosa important, Urà, Neptú i Plutó fa 25 segles que no feien aquests aspectes que estan fent ara aquests dies. I duraran des del 7 de juliol fins al 31 de juliol. El 31 de juliol, Urà ja comença a marxar una miqueta més, perquè és el més ràpid dels tres, i de mica en mica es anirà desfent. Però això passa cada 25 segles, és a dir, 2.500 anys. Vol dir que molts, o sigui, ningú de nosaltres ho ha viscut, i molta gent durant moltes vides això no ho viurà.
1: Però quin tipus d'experiències, no ho sé, ara mateix. A veure, no sé si de la vessant positiva...
0: Positives, o... positives, sí, positives. Evidentment estem dintre dels últims coletazos que diuen, no? D'anormals, com són aquesta gent que estan creant aquests conflictes bèl·lics en aquests països que no s'entenen, i que això se'ls ha d'acabar passant factura, i els han d'aturar. Mm. No serà fàcil.
1: I alguna cosa més que ens puguis avançar?
0: Sí.
1: Deies bastant positiva, no sé.
0: Positiu. A veure, positiu és que Júpiter, com que és un planeta expansió i és un planeta favorable, farà que moltes coses a nivell social es comencin a posar sobre la taula. És a dir, farà que hi hagi a nivell mundial gent del poble en general, que a més aviat té a veure amb el poble, doncs serà gent que començarà a prendre consciència de coses que s'han de canviar i començaran a agafar una miqueta més d'empenta, d'empenya més cap a les coses per canvis positius. La justícia s'ha de posar les piles, en general, a tot arreu. Jo l'altre dia estava parlant amb una senyora que té un problema amb la justícia francesa i em va comentar una sèrie de circumstàncies que, ostres, em van sobtar, no? Perquè ens queixem de la justícia espanyola, però la francesa es veu que està encara més endarrerida en moltes coses.
1: Sí, això també m'han comentat també.
0: I és un conflicte que jo li vaig dir, escolta, et recomano que intentis portar-ho a Espanya, això, perquè sortirà més ràpid i més bé, tot i que anem malament, fixa't.
1: Parles d'aspectes molt generals.
0: Molt generals.
1: Però això també, personalment, a cadascun de nosaltres ens afectarà, tindrà les seves repercussions.
0: Per exemple, depèn del signe on té la persona el seu Júpiter, li afectarà en aquell escenari que és el signe, i la casa, o sigui, la grada i el signe són escenaris i el que en diem doncs, les grades. I aquí l'afectarà a cada persona de diferent manera. Per exemple, una persona que tingui un ascendent lleó o que sigui lleó, Júpiter està passant per lleó ara aquests moments i està fent l'oposició amb Plutó. Per tant, això afectarà molt a totes les persones del signe de lleó i a les persones del signe d'aquari, que és l'oposat. Per això en diem oposició, estan oposats. I aquests dos signes seran els més afectats amb aquest canvi. També les persones que tenen ascendent lleó o les persones que tenen ascendent aquari. Per tant, estem parlant de quatre possibilitats de persones que s'hi poden trobar amb això.
1: A la resta?
0: A la resta passarà bastant bé, tot i que estem entrant en una fase positiva, perquè Mercuri, que és un planeta ràpid, ara es posarà directe de seguida i ja estarà pues, en funcionament per la comunicació, per la transmissió, i ens ajudarà a prendre consciència de moltes coses i a que moltes coses que estaven amagades surtin a la llum, perquè, de fet, Júpiter provocarà que intentin sortir a la llum. I Urà, que és molt imprevisible, trencarà molts conceptes i moltes coses.
1: Avui centrem aquest espai amb aquests tres planetes, Urà, Neptú i Plutó, dintre del projecte que ens vas parlar del primer programa, Vivarium Astral.
0: Sí.
1: Quina cabuda i com...
0: A veure...
1: I com els tractem dintre del teu projecte?
0: Sí, en el meu projecte, Vivarium Astral, per exemple, el Sol representa la personalitat, el temperament, el caràcter, però en aquest cas representa el director, per dir-ho d'alguna manera. I és el director, és el que marca les pautes i el camí que hem de fer. Sabem que quan una persona diem és signe tal, és que el Sol està en aquell signe. Per tant, ara entrarem en el signe, diguem-ne, de lleó, amb molta intensitat, començarà a haver-hi molta força, i això vol dir que aquest signe començarà a cobrar força. Per què? Perquè el Sol està entrant ja dins d'aquest signe. Llavors, la Lluna representa, d'alguna manera, la persona que és la que desperta la consciència, perquè, d'alguna forma, és el planeta guardià. És a dir, és una mica la guardiana dels moviments. Cada dos dies i mig la Lluna canvia de lloc. I aquests dos dies i mig, cada signe que passa a tothom, ens afecta en funció de l'escenari en el que passa. I aquell escenari, si és un escenari econòmic, o si és un escenari sentimental, o si és un escenari laboral, allà ens afecta depenent dels diàlegs, que són els aspectes que fan els planetes entre ells, que són les línies que veiem dibuixades a les cartes astrals.
1: Això et feia la pregunta dintre del teu projecte, però en general també és així?
0: Sí, en general és perquè jo el que vaig a buscar és un enteniment de com hem de comprendre l'astrologia des d'una vessant molt més psicològica, és a dir, per treure el màxim profit. No és tant a buscar un tema predictiu, que també es fa, sinó un tema més de treball intern i de camí de vida per buscar l'enfrontament amb les coses que ens passen durant la vida i com les hem de canalitzar per fer-les el més fàcils possible.
1: Podem desgranar individualment aquests tres planetes, algunes sí. de les implicacions que tenen en l'astrologia? No sé si podem començar per Urà, per exemple.
0: Sí, comencem per Urà. Urà és un planeta molt imprevisible, és un planeta sorprenent, és el planeta que està dirigint el signe d'Aquari. És un planeta que motiva, és un planeta que produeix canvis, és un planeta que quan se'ns presenta, ja estant en el signe de Bessons, produeix moments de revestiment de coses que hem de començar a reajustar. És a dir, hem de començar a canviar processos que ens han estat afectant i ens estan donant oportunitats de canvi. És un planeta de canvis. I sempre que passa i fa algun aspecte, produeix canvis. Ara està en el signe de Bessons i produirà grans canvis emocionals, però també, sobretot, intel·lectuals i de coneixement tecnològic. Estem en una era tecnològica. Pensa que haurà estar 7 anys en el signe de Bessons. 7 anys vol dir que es mou 4,28 graus per any. Vull dir que això sembla que no sigui, que sigui molt i no és res, és molt lent. Llavors, cada aspecte que fa, si està en retrogradació, l'aspecte, és a dir, el diàleg que té amb un altre planeta serà més bo o més dolent en funció de com es troba. Si està retrògrad, si és bo, serà molt bo i durarà molt temps, però si és dolent també durarà molt més temps. I ens afecta a totes les persones en funció de l'aspecte d'escenari i grada que es troba, és a dir, en el signe i casa que es troba.
1: Dius que Urà acostuma a portar canvis inesperats, a què et refereixes sí. això?
0: Perquè Urà és revolucionari i, per tant, produeix aquests canvis que provoca són necessaris. És a dir, necessita canviar les coses antigues, trencar vells esquemes i començar amb una renovació. Per tant, Urà el que produeix és la renovació de vells esquemes que s'han de canviar i que s'han de remillorar.
1: I n'hi ha persones que noten molt més, no?, els trànsits en Urà que en d'altres?
0: Sí, per exemple, una persona que tingui un Urà, per exemple, doncs amb un signe com pot ser el de Bessons que està ara, les persones Bessons es veuran afectades per aquest Urà durant 7 anys. Depèn de l'escenari, és a dir, la casa, i depèn de la grada, és a dir, el signe, en el que es troba, ens dirà com estarem visquent durant aquests 7 anys aquesta situació d'aquest Urà. Si aquest Urà està perjudicat per uns aspectes molt lents, evidentment, durant aquests 7 anys es aniran movent aquests aspectes, van canviant aquests diàlegs. Però ens farà prendre molta consciència sobre el que està intentant comunicar-nos, és a dir, ens està convidant a trencar amb ells esquemes i a fer una renovació general.
1: Anem a Neptú?
0: Sí. Neptú és un planeta ocult, és un planeta que és molt soterrat, és un planeta misteriós, és un planeta que...
1: Difícil d'entendre.
0: És el planeta de l'ànima, jo li dic el planeta de l'ànima. És el planeta que d'alguna manera el que fa és aportar-nos cap a el que és els somnis, cap a el que és la visió interna, cap a el que és la reconciliació amb un mateix. És a dir, ens marca les pautes de com hem d'actuar i si no estem actuant correctament ens marca sempre el ritme de com hauríem de fer les coses per canviar-les. Altra cosa és que l'escoltem, però és complicat.
1: I hi ha algun signe que sí. pugui estar més... tingui més repercussió d'aquest planeta?
0: Sí, en aquests moments Neptú està en el signe de, diguem-ne, de Tàries, crec. Sí, està en el signe d'Aries, si mal no recordo. I llavors sí, està en el signe d'Aries, ara confirmo. Neptú en el signe d'Aries fa que la persona, que és Aries, és un signe molt precipitat, és un signe molt, molt impulsiu, molt agressiu, Neptú convida a que siguem més pausats, a que siguem més serenats, a que siguem més concrets, a que no ens tornem tan agressius. No obstant, les persones que tenen molta agressivitat, com pot ser un mar molt marcat, molt intens, que és molt guerrer, doncs aquestes persones es veuran més afectades, diguem-ne, perquè es trobaran com compungides, és a dir, que no tindran la possibilitat de tenir tanta empenta i tanta mala llei com tenen generalment. Neptú és molt important en els grans canvis socials, sobretot, i sobretot els canvis interns, el més important de tot. No per això diem planetes socials, o sigui, són planetes que es mouen molt per, diguem-ne, per èpoques, i per tant són generacionals.
1: Anem a Plutó.
0: Plutó, aquest és molt sorprenent, perquè Plutó és el que arriba al límit, és un planeta que quan les coses li arriben, ell tendeix sempre a buscar canvis, a buscar informació nova. És un alquimista, és un... Amb el mètode Vivarium li diem que és l'alquimista, és el que produeix els grans canvis. I quan ha analitzat les situacions de com estem vivint, ell d'alguna forma fa una espècie de brainstorming i automàticament selecciona el que és important i el que no ens ho posa sobre la mà perquè ho trenquem i ho estripem i ho tirem a la brossa. I comencem un procés nou. És el planeta que marca grans processos. I ara, en aquests moments, aquest Plutó està molt fort perquè es troba aquí a Aquari. I aquí a Aquari és molt imprevisible com a signe que és, perquè és el que mana Urà. I ens parla de que hi haurà grans sorpreses, grans canvis a tot nivell. Però, de fet, si em preguntes, seran dolents, et diré que és una etapa de canvis. Jo diria cap a millor. Cap a millor. Però estem acabant de trencar una etapa de conflictes molt tensos.
1: Tinc entès que Plutó és un planeta vinculat a la destrucció.
0: Sí. És el fènix que mor per renaixer de les cendres, diem nosaltres. Sí, ho destrueix tot. O sigui, quan Plutó passa per un lloc, convida a tothom per la casa, és a dir, per l'escenari, per la grada, que és el signe, per on passa, i el diàleg que té, que són els aspectes, ens convida a fer grans canvis i a trencar tot allò que ja està obsolet. És a dir, a canviar allò que ens està afectant. Per exemple, jo el tinc a la casa 6. L'escenari número 6 és el de la salut. I llavors a mi m'està dient que sigui molt prudent i que hagi de canviar hàbits alimentaris i hàbits en la meva forma de fer perquè la meva salut no es segueixi deteriorant com ha anat fent en els últims temps.
1: Clar, depèn de una carta natal, depèn on es troba,
0: correcte,
1: doncs pot tenir repercussions més o menys importants,
0: sí,
1: no?
0: Un Plutó a l'economia, per exemple, a l'escenari número 2, és molt problemàtic perquè produeix un greu problema de tema econòmic que si la persona no ha sabut estalviar, no ha sabut fer, diguem-ne, un bon arreglo de la seva economia, li farà que tot allò se'n vagi en hores i es quedi sense res per tornar a començar de zero.
1: En general, aquests tres planetes, que dèiem són planetes lents, quina influència tindria això en les generacions, diferents generacions?
0: Aquests tres planetes que estan marcant ara aquesta etapa tindran canvis des del 7 de juliol fins al 32 de juliol. Tots els que neixen en aquestes èpoques els hi procurarà grans canvis interns i farà que hi hagin, diguem-ne, alternances dins de les seves vides que faran que siguin persones que destaquin en moltes coses. És a dir, siguin amb la ciència, siguin amb la tecnologia, siguin, per exemple, doncs, en l'àmbit de la comunicació, però sí que dona persones que seran amb empenta per fer aquest gran canvi que s'està preveient per aquest cicle d'huracà en el que estem entrant, d'Aquari.
1: I quan aquests planetes toquen el Sol, la Lluna o l'ascendent d'una persona, quan es nota aquest canvi?
0: Bueno, quan, per exemple, Urà toca el Sol, aquí ens diu que aquell Sol, que és l'ego, que és la personalitat, que és el director, ha de preparar-se per un canvi, ha de preparar-se per canvis. Quan és Neptú, ens diu que s'ha de preparar per analitzar-se, per comprendre i per recollir-se en si mateixa, per entrar en el seu racó i veure què és el que pot millorar. I quan és en Plutó, ens diu, has de trencar tots els esquemes i començar amb esquemes nous, perquè et dona l'oportunitat de regenerar-te. És a dir, t'estàs equivocant en moltes coses, canvia-les.
1: També preguntar-te sobre els errors que comet moltes persones quan llegeixen, doncs, fan la lectura de la carta natal,
0: sí,
1: sobre Urà, Neptú i Plutó. Ho fan a través de les xarxes, doncs, a través d'internet, no? I a vegades es cometen,
0: sí,
1: alguns errors.
0: Es cometen molts errors, alguns no molts, perquè si la persona no té coneixements d'astrologia, si ho fa, per exemple, per un programa d'aquests que hi ha, que són gratuïts,
1: sí,
0: i ho busquen, sí que els dona una certa pinzellada de coses. Però és una pinzellada, no hi ha el raonament lògic de la persona que està, diguem-ne, analitzant la carta. Quan mirem una carta, tenim en compte entre 1440 i 2016 aspectes en cada cosa, o sigui, punts a tenir en compte. I sí que el programa dona una informació, però te la dona sesgada, és a dir, no te la dona completa i no te la dona profunda, dona una cosa superficial. I a més, si ho busques a través de la IA, que molta gent s'ha aficionat, jo diria que si no tenen coneixements d'astrologia, els dirà les animalades que vulguin i a més se les creuran, perquè tendirà a donar-li les coses que els hi agraden.
1: D'aquests cicles de transformació que parlaves ara fa un moment, alguna recomanació pràctica per les persones que se sentin afectades perquè aprofitin millor, doncs, aquests canvis?
0: Doncs la recomanació seria que aprenguin a prendre consciència de que ha arribat el moment de que prenguin decisions importants, de que mesurin molt bé les seves paraules davant de les altres persones i sàpiguen treure el millor de si mateixes per ajudar aquest canvi que se'ls hi presenta.
1: Per acabar, Miquel, anem a recopilar una miqueta aquesta informació que ens has donat en un moment, molta informació sobre aquests tres planetes lents, Urà, Neptú i Plutó. Aquest resum, que ens diries, a veure?
0: Doncs estem en un resum que diríem que un astròleg de fa molts anys, que es deia Barbaul, aquest astròleg va fer ja uns càlculs i va veure que això produiria grans canvis a la humanitat. i de fet és veritat que els produirà. Pensa que aquesta oposició que hi ha hagut ara de Plutó amb Júpiter feia 13 anys que no succeïa, passa cada 13 anys. Però aquests aspectes de sèxils i trígons que fan Urà, Neptú i Plutó només es dona cada 25 segles, i això són grans canvis generacionals i grans canvis culturals i de lo que és trencar amb tot el que ens ha portat l'era de peixos.
1: Saps que aquestes paraules poden una miqueta assustar algú, no?
0: No hauríem d'espantar. No, jo crec que els que estan a punt de marxar, aquests marxaran, perquè aquests metges no els deixem estar preparats. Vull dir que molta gent marxarà, i passa sempre quan hi ha grans canvis. Dius, hi ha molta gent que s'ha mort en poc temps, és perquè no estan preparats per acollir-se en aquests cicles.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Sí.
1: Però, bueno, quina repercussió.
0: Els que queden són els que tenen l'oportunitat de canviar les coses.
1: Alguna cosa més a parlar sobre aquests tres planetes, Miquel?
0: Doncs dius que l'astrologia és apassionant, que és molt... Per mi és un dels coneixements més importants que podem tenir. És la ciència més antiga que existeix, perquè, de fet, va començar fa més de 2.500 anys. De fet, ens podríem remuntar 5.000 anys d'antiguitat. Vol dir que jo recomano i convido les persones que s'endinsin, intentin esbrinar, intentin conèixer, però no l'horòscop com a cosa superficial, sinó

0: Doncs ja si sona l'última de les cançons que acaba de publicar Banda Neon, que a més venen molt ben acompanyats a través dels Búhos, els Calafellencs i Mont DJ, amb això que es diu El Ventilador. Per cert, els Banda Neon van ser un dels grups que van actuar a la Festa Major del nucli del poble de Calafell, ara fa pocs dies enrere, el passat cap de setmana. Ja sabeu que la música és protagonista al llarg d'aquestes dues hores de programa i que ens acompanya sempre aquí a l'Obert per Vacances, en directe des de Calafell Ràdio, en aquest dimarts dia 21 de juliol de 2026, fins la una, compartint moltes propostes per fer-vos passar el millor matinal d'estiu possible. Ara és moment de fer una nova pausa, una nova aturada publicitària, i tornem de seguida. I ho farem amb l'Espai de Cuina, avui amb la Mari Herrera del Petit Bistró de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
2: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: 12 del migdia, 12 minuts. I aquesta temporada 2026 de l'Obert Far Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv, també hem volgut comptar amb l'espai de cuina. Ara, fa uns dies enrere, ens vàrem quedar sense el xef, sense el cuiner oficial d'aquesta temporada, per la qual cosa hem pensat, a veure, no ens podem quedar sense el nostre espai de cuina, sense el nostre espai de gastronomia. I què hem fet? Doncs comptem refregits, i mai millor dit, ja que estem parlant d'un espai gastronòmic. Avui tindrem un refregit i tres refregits més per completar aquesta temporada que acabem, doncs, si no recordo malament, el dia 30 de juliol. Doncs amb la Mari Herrera, ja ho diré bé, la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, que en temporades anteriors de l'Obert per Vacances ens ha acompanyat, doncs, en diferents espais de gastronomia i de receptes gastronòmiques. Per la qual cosa, avui recuperem una d'aquestes receptes, un d'aquests espais, amb la Mari Herrera, la cuina de l'Obert per Vacances. Aquesta setmana, avui dimarts, torna la Mari Herrera, és la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, que ens acompanya en aquest temps, en aquest espai de cuina. Molt bon dia, Mari.
1: Hola, bon dia, Ferran.
0: Què tal? Què li has fet al micro?
1: Ara no sé.
0: Me l'has girat?
1: Sí, no sé. És que soy... Mira, és que bueno, és que estic... Avui vinc com la cançó.
0: És que, clar, és que tens un desplegament aquí entre les anotacions, que... el mòbil,
1: el sí, bueno, ja saps que sóc una noia ocupada i m'agrada ser...
0: Bueno, està bé, jo també, tinc el mateix desplegament, però en aquesta part d'aquí.
1: Jo tinc una anècdota molt xula de Carlos Arguiñano, que m'encanta, que per mi és el millor cuiner d'Espanya, ho sento molt. Sí.
0: No només perquè sigui, doncs, comunicador, perquè també ho és.
1: És el millor, per mi és el millor. Molt bé. Que s'equiten els demás, ho sento.
0: Però és
1: que
0: bueno, tots tenen el seu espai, però destaca...
1: Sí, però m'encanta aquesta manera que té de lluitar per el menjar de casa, no?
0: Sí.
1: I, bueno, no sé, i va dir una vegada, dice, mira, soy como una mujer... Puedo hacer dos cosas a la vez. Estaba bellugant una cassola i no sé què estava fent una altra, saps? O sigui,
0: sí, pues li això, va sortir bé, perquè
1: va sortir
0: jo
1: bé.
0: Intento fer dues coses i a vegades la lio.
1: És que és així, és un home... És així, és espontàni com el sol. Pues això, estava ara mateix parlant amb un proveïdor, estava... I hòstia, si ja ha començat això.
0: Clar, ja sona la sintonia.
1: I clar, m'ha agafat el micro així una mica
0: La sintonia és quan es disparen les alarmes, no? Estàs com relaxada, bep, aquesta sintonia és el toc d'atenció per començar.
1: Fa 10 anys, quan vaig començar la ràdio, jo venia aquí que estava així...
0: Sí, ara...
1: I ara diu, bueno, anem a la ràdio com anem a fer un cafè, no?
0: Doncs anem a fer-ho maco un dia més, anem a parlar de receptes, de gastronomia, de productes, però també parlem de música. Sempre en aquests primers instants de l'espai de cuina, la Maria Herrera ens proposa música i aquesta és l'escollida per avui.

0: És la Miley Cyrus, el seu Flowers, aquestes flors.
1: Sí.
0: Saps la història que hi ha al darrere?
1: Sí,
0: de la...
1: sí, bueno, sí. M'encanta. No? Bueno, aquesta dona m'encanta perquè m'encanta la seva desfachatez, aquesta sí. Creure en ella mateixa, no? Mm-hmm. És una noia que sempre han dit, estate quieta, estate calladita, queda't, saps? Mm-hmm. I ella ha dit, no. Bueno, aquesta... Me sento molt identificada amb ella, clar, saps? Perquè jo ni mai he estat quieta ni mai he estat callada, ja. Tampoc, saps? Bueno, ho han intentat, sí. Sí, no, jo m'he sortit. No. Què diu aquesta lletra?
0: Clar, a veure.
1: Flowers. Diu que tu mateixa et pots comprar les flors.
0: Sí.
1: No fa falta que ningú te regali flors. No fa falta que un home o una dona te regali flors. Tu mateixa. Lluita per els teus somnis, per les teves capacitats, que tothom les tenim. Mm. Tothom tenim. Venim a aquest món amb una capacitat, d'acord? Mm. A vegades que costa descobrir-les, a vegades pues no, que ja surten innates en ti, en tu mateix, no? Pues això. Parla de que...
0: No,
1: de vegades és ningú, més no? fàcil que algú t'ho faci tot, mm-hmm. no? De vegades aquesta comoditat, no?
0: Sí.
1: No, gràcies.
0: Mm-hmm. Això va sorgir arrel de la separació de la parella de molts anys, de molt temps, de la Miley Cyrus. No em facis dir el nom perquè no tinc... En
1: jo
0: aquell
1: tampoc,
0: moment quan va
1: tampoc,
0: passar
1: però
0: això...
1: vaig veure un parell de vídeos i la cara ella de decepció, no? De dir,
0: sí, em estàs... deixes o vols saber de mi? Doncs que sàpigues que no en necessito per res. Soc autosuficient.
1: Exactament.
0: El que tu sembla que podries oferir-me, doncs no necessito ningú que m'ofereix i m'ho puc fer tot soleta.
1: Exactament. Homes i dones, Homes
0: sí,
1: i dones,
0: i tant,
1: igual,
0: favor,
1: Tots tenim... Tots tenim
0: per
1: una...
0: favor.
1: Sí, sí. Per bé, doncs bueno.
0: I les dependències tampoc no són bones.
1: La flor és una metàfora. Pot ser qualsevol cosa, d'acord? Diu una vivenda, diu una vida, diu qualsevol cosa, val?
0: Un ou ferrat, una truita a la francesa.
1: Exactament.
0: Sí.
1: Ja me la hago llorar.
0: Sí, home, per favor, i a vegades et senta millor i està més bona, eh?
1: Exactament.
0: Vull dir que no necessitem a ningú que ens cuini una truita a la francesa o un ou ferrat en senzill.
1: Mm-hmm.
0: Doncs,
1: encara
0: flors,
1: que també és molt bonic que te facin, també.
0: Home, també.
1: És que és aquesta contradicció,
0: Bueno, sí.
1: Ja me l'hago jo, però, home, si me l'ha fa...
0: Sí, sí. Ja. Bueno, a veure, normalment, no sé... Clar, cada cas és un món, però a vegades sempre hi ha una persona que es dedica més... Es diferencien les tasques, no?
1: Mm-hmm.
0: A veure, tu planxes, jo faig l'altre, jo recullo la cuina. Tu cuines i jo recullo després la taula i endreço la cuina,
1: aquesta
0: no?
1: Aquesta equitat és important.
0: A casa ho fem així.
1: Mm-hmm.
0: Jo sóc el que cuino.
1: Mm-hmm.
0: La meva parella és el que després... El Jordi recull la cuina, l'endreça... I escolta, i així
1: genial,
0: ens ho combinem.
1: Genial.
0: I jo, de moment, doncs, potser estic fent una altra cosa o m'estic preparant les coses del
1: després
0: dia
1: després. Després de dinar, després de sopar, doncs, tu ja també te pots relaxar. Dic, mira, jo faig una altra cosa i la meva estona per estar mentre ell està recollint. No sé, jo soc més de recollir allà següent.
0: Ja. Jo sé que he trobat a vegades és tenir que la parella s'involucri més en la cuina. Mira, a vegades, jo què sé, és xulo cuinar a vegades.
1: Sí, junts. Sí,
0: sí,
1: és preciós.
0: Sí. Sobretot
1: és preciós.
0: Quan fas alguna cosa especial, per un àpat especial. Imagina't que ve la família per un aniversari o per unes festes de Nadal, allò que estàs preparant l'àpat, no? Un àpat així xulo que t'ho estàs currant perquè vols quedar bé i vols... És important aquell dia. No sé, a vegades dic, ostres, podries espavilar una miqueta, però
1: m'encanta.
0: No, diu, jo no tinc traça, no surt bé. Bueno, cadascú destaca amb el que destaca,
1: exactament.
0: No?
1: Exactament, però si posa si para la taula bonica, doncs mira, ja està bé,
0: sí, en aquest cas hi ha bon gust i hi ha ganes de fer-ho.
1: M'imagino que serà així.
0: Però el cuinar a vegades també ens agrada, cuinar ben acompanyats.
1: I tant que sí. Jo sempre que puc ho faig.
0: Sí.
1: Pues, bueno,
0: vinga, anem pel préssec.
1: Vinga, farem dues versions, la calenta i la freda. O sigui, no tenim ganes d'encendre el forn, ho podem menjar fred. Que volem encendre el foc i que quedi una mica més lluit, pues, bueno, serà l'opció.
0: El nom de la recepta seria...
1: El préssec amb merengue i nous.
0: Wow. Bé, ja el titular ja és bo.
1: Sí, és senzill.
0: Ja arriba, el titular.
1: D'acord, bueno, pues mira, agafem un préssec. En aquest cas sí que necessitarem un préssec que sigui una mica grassonet, que sigui gordito, val? O sigui, que sigui una mica hermoso. Perquè, perquè,
0: i de maduració?
1: Més bé, o sigui, que no sigui aquells que són ple d'aigua, perquè si no, quan, clar, jo vull tallar pel mig.
0: Clar.
1: I vull treure l'ous del mig.
0: Clar.
1: I clar, així, molt tendre, molt tendre, molt tendre.
0: Posem un estat mig, no?
1: Exactament.
0: Que molt madur, ni
1: sí, que no estigui verd, tampoc, no? Però que no que estigui molt madur, ja. Perquè clar, i més si li fem l'opció
0: de
1: del forn, pues, encara que ens quedarà més tubet, val? O sigui que ja podem agafar un préssec que estigui una mica dur, d'acord? En aquest cas, això, ho pelem, d'acord? Tallant pel mig i traient l'os. Com si fos un albocat, saps així que faig així?
0: Sí,
1: le dones així mitja volta.
0: Sí, ho talles així,
1: tal, i li treus l'os.
0: Molt bé.
1: Lo deixem a una safata de forn.
0: El teníem pelat, no?
1: Ho teníem pelat, d'acord? Jo li faig una mica aquí l'asiento, com jo digo, eh? Sí. Le trec una mica d'aquí de la
0: perquè
1: part aquesta.
0: Perquè quedi planet, perquè
1: exactament,
0: quedi
1: no,
0: allotjat,
1: no
0: bellugui,
1: que no vegi, que no bellugui gaire, eh? No le faig així, li trec una miqueta, ja que està, no lo desperdicio, fico dintre, va? I en aquest foradet que ens queda, que entre treure aquesta meitat de l'os, aquí li fico les nous. Així, esmiculades, que es notin, val? Sí. Per l'altra banda, agafen clara d'ou en una maquinita o en unes varilles, d'acord? Una mica de sucre, una mica, jo aquí a la recepta he posat 100 grams, però estem a dieta. Amb 25 grams ja tenim, i si no, podem estèvia, i si no, una mica d'edulcorant, d'acord? Inclús te diria, no sé, no li posis sucre i després ja ho guarnirem amb alguna cosa que no que sigui dolça, d'acord? Amb una mica de fideus de xocolata o una mica de confitura, d'acord? Per enganyar una mica. Però bueno, en aquest cas jo que amb 25 grams per canviar-li una mica el sabor que
0: una
1: sigui.
0: Una miqueta sense passar-nos. Mica,
1: exactament. Vale, sucre moré, si volem, sí, que encara que té menys calories i comencem a evolucionar. Un merengue tothom sabem. És fins que...
0: Bueno, tothom sabem. Jo
1: bueno,
0: no sí, mai,
1: però... No? Pues amb una maquinita d'aquestes, sí, la veritat és que en 4 minuts màxim...
0: Allò donant voltes les varilles...
1: Sí. Importantíssim, quan fem merengue, que el que és el rovell d'ou, ni gota, eh?
0: No.
1: Perquè si cau una gota, ja això no...
0: Ja no munta.
1: Ah,
0: no és Clara,
1: és curiositíssim, perquè és de tenir aquesta cura. De vegades a pastisseries ja directament comprem la clara, ja. Directament ja, ja pasteuritzada.
0: Ja en bric, no?
1: Sí, pasteuritzada, sí. Però bueno...
0: Per la restauració,
1: exactament,
0: teniu, no?
1: I és molt pràctica i, bueno, i és superhigiènica i la veritat és que estalvien molts problemes de tipus... salmonella,
0: sí,
1: demés.
0: Sí, ara amb la calor i tal. Quants us havies dit? Quantes clares?
1: No, per fer aquesta recepta agafarem 6 preses, que seran 12 pets, 12 meitats. Jo crec que amb 4 o 5 ous ja tenim clares.
0: 4 o 5 ous, doncs agafem clares, la clara
1: clares,
0: només,
1: doncs.
0: El rovell no el farem servir per res?
1: No, això ho guardem per una altra coseta.
0: Molt bé.
1: No, aquí no hi ha res, que ja sabem que la cuina ho aprofitem tot.
0: I tot va molt clar.
1: Exactament. Res més que amb unes varilles, val? Sempre quan feu una mica de merengue, quan poseu aquests 25 grams, també un pulsim de sal, però un pulsim, una goteta, ajuda a muntar.
0: A muntar, eh?
1: A muntar. És una... bueno,
0: un secret d'aquests de cuina que sempre...
1: Sí, és pura física, no sé ben per què és, però sempre ho fem.
0: Mm-hmm.
1: I
0: bueno,
1: funciona.
0: Ja és automàtic, funciona. Molt bé.
1: Amb unes varilles trigarem 7 o 8 o 10 minuts, d'acord? Fins que quedi merengue, sigui merengue. Quan parlem merengue, que ha de quedar una, com una massa blanca espessa que fas així i se queda aquí, eh?
0: I que no
1: cau.
0: Si no tingui la maquineta, farà
1: bíceps. Farà una mica de bíceps, exactament. Si tenim la maquineta, en 3-4 minuts ho tenim, d'acord? Després agafem un parell de culleres, fem canelles i ho posem a sobre d'aquests presses que ja tenim les nous a dintre, d'acord? I... la opció que us he dit calenta és agafar aquesta safata i ho fiquem al forn. Jo al forn ho ficaria màxim 10 minuts.
0: 10 minuts què?
1: 100 graus.
0: 100 graus, molt tossets.
1: 100 graus. Per què? Perquè no vull tampoc que quedi cremat, o sigui, no vull torrat, perquè si no agafaria un bufador d'aquestos, un cremador,
0: sí,
1: i ja ho faria.
0: Rimes.
1: No, jo el que vull és que aquest préssec, pues, tot el sucre que té, es caramelitzi una mica, saps? O sigui, amb l'escalfor, amb aquest 110-120 graus màxim, i aquest merengue pues, quedi això, com, saps? Com torres. A mi m'agrada ficar-lo així en picos, ara quan t'ensenyi la foto...
0: Sí.
1: Ho veuràs més clar,
0: molt
1: d'acord?
0: Bé.
1: I que, pues, que quedi així una mica divertit, no?
0: Sí, fent tu així... que sempre fas
1: sí,
0: formes,
1: ja saps que m'agrada aquí la cuina cap a dalt,
0: sí,
1: d'acord?
0: Exacte.
1: I ja està, fiquem després unes boletes de grosella, si tenim menta, o les fulles d'un llimoner, d'acord?
0: O abans deies que si virutes de xocolata, també.
1: Virutes de xocolata, si no l'hem posat, sucre, d'acord? Una mica de confitura, també, si tenim. Si l'hem fet nosaltres, ja seria la llet, saps?
0: Sí, bueno, que... ja, però...
1: I inclús una mica de llet condensada, ara que una mica de dulce de leche, bueno,
0: veure, sí. Aquesta versió ja no és per mi.
1: Aquesta és per aquelles.
0: La meva és la bàsica sense complements.
1: Però bueno, i que si no volem ficar-lo al forn, sí. Això que t'he dit, el merengue així en cru, te lo pots menjar amb el sucre, i te pots menjar així una porció freda, fàcil, d'acord? La veritat, 10 minuts al forn no li queda malament, d'acord?
0: Perquè la versió en fred és tal qual...
1: Tal qual, així ja t'ho podries menjar i si no, al forn. Sí, que són les dues opcions que vols, si al forn o sense forn. El merengue te lo pots menjar gratinat o sense gratinar, d'acord? L'únic que quan lo gratines queda com una costra, queda com més cruixent.
0: I ja ho tindríem, aquest postre.
1: I ja ho tenim.
0: L'acompanyem com vulguem. A vegades em quedo amb les ganes de preguntar, a veure, això... Aquesta recepta d'on ha sortit? És a dir, tu l'has vista en algú, en un llibre, t'ha arribat, has improvisat,
1: bueno,
0: això existia, no
1: existia
0: jo aquesta, però
1: precisament... El merengue és una opció molt lleugera, amb poques calories. Què tenim ara, préssecs? Pues digo, bueno, a veure, vull fer una recepta amb préssecs. Miro mi registro aquí dintre.
0: Sí, tu disco duro.
1: Mi disco duro interno, digo, va. No sé, recordant una mica aquesta tarta a l'Alaska, no? Que és la tarta Alaska que es fa també amb merengue, no? Que és així amb picos.
0: Sí.
1: I després se gratina tota, saps? O sigui, pues no sé, he fet aquesta versió però amb préssec, saps? O sigui, vull fer una tarta Alaska però amb fruita, molt més lleugera.
0: Per la qual cosa m'estàs dient que això és una invenció, una improvisació teva?
1: Sí, sí, igual que la receta que vam parlar ahir, que no és meva, que és antiquíssima, que és però en aquest cas...
0: És Marris.
1: Però en aquest cas, aquesta gent, saps que intento fer sempre receptes una mica fora dels registres que ja existeixen, no? Perquè per portar-te aquí, jo què sé, per exemple, un empedrat,

0: és una nova cançó, un nou èxit per l'Alex Warren. Això que està funcionant molt bé en aquest estiu del 2026, que es diu Fever Dream. I 31 minuts. I cada dia, de dilluns a divendres, de l'Obert per Vacances, ja sabeu que us acompanyem de dilluns a dissabte entre les 11 i la 1. Però, de dilluns a divendres, recuperem a partir d'aquest punt horari 12:15 l'Emergents. Les entrevistes d'aquest espai que ens va acompanyar la temporada que hem deixat enrere amb el David Burillo, presentant, entrevistant artistes que es van obrint pas en el panorama musical català. I avui el protagonista és l'Eloi Sayrach.
1: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb l'Eloi Sayrach, gracient cantautor amb un so molt personal. Abans de parlar amb ell, però, anem a escoltar Nen Intrèpid, una cançó que va treure el 2021, és a dir, ja fa molt, però que a mi m'agrada molt.

0: Veure ressorgir la primavera anhelada per tothom. Mirar-me els ulls i trobar aquella fera que cavalca lliurement per al seu món. Fer de fases rem un habitatge, baixar allà arribat a port.
1: Eloi Sayrac, molt bon dia.
2: Bon dia, David.
1: Venim de sentir Nen Intrèpid, dels teus primers temes com a artista. A més, l'any passat vas publicar un nou disc, Perdut dins l'aixopluc. De seguida parlarem d'aquest projecte, però abans, per qui no et conegui, explica'ns una mica qui és Eloi Sayrac.
2: Doncs mira, Eloi Sayrac soc jo, i crec que dins d'aquest nom abans englobava una mica les meves tres facetes artístiques, que serien més la de cantautor, creació de bandes sonores i producció musical, però jo crec que està en un punt, Eloi Sayrac, que estic diferenciant, que Eloi Sayrac tendeix més a tota la part de cantautor, el meu projecte de cantautor, i Eloi Vallvé Sayrac, que seria el meu nom complet, seria més la part de producció musical i de creació de bandes sonores.
1: Mm-hmm. A veure si no ho dic malament, però vas començar a estudiar música a l'Oriol Martorell i després vas continuar a l'ESMUC, on et vas graduar amb l'especialitat de sonologia. Amb els anys t'has anat construint el teu propi estudi on composes i produeixes les teves cançons i des de ben petit toques el violí i el baix elèctric. I ja de més gran has estudiat veu amb la Clara Gòrries i guitarra.

0: guitarra i piano de manera autodidacta. Tota la teva vida has estat com molt lligat a la música. D'on et neix aquesta relació?
1: Molt correcte tot el que dius. Doncs ve bastant familiar el lligam. El meu pare és músic, la meva àvia tocava el violí. De fet, el violí que toco jo és el que tocava la meva àvia.
0: Que maco.
1: I llavors, des de ben petit he anat tenint música a casa. Però és això, que després he tingut la sort de poder-ho estudiar, de poder-me formar amb això i d'anar veient que una mica és el que em cridava més a estudiar i el camí que m'omplia més, i aquí he acabat.
0: Mm-hmm. Parlem ara del teu darrer projecte, l'àlbum Perdut dins l'Aixopluc. El vas publicar fa més o menys un any. Com ha anat? Com va anar? Va tenir molt bona rebuda.
1: Sí, el vaig publicar a l'octubre. Uh-huh. I va ser un àlbum que em va costar molt de treure. La veritat és que li vaig donar moltes voltes i és com que era una inquietud que tenia des de feia temps de fer un àlbum conceptual bastant lligat de dalt a baix, que això, que em representés molt o que representés molt una etapa meva. I vaig acabar trobant això, que va ser com molt curiós, perquè és un procés que jo estic treballant a un estudi, a Radio Studios, amb el Guinardó de Barcelona, i justament aquest àlbum neix de gravacions que vaig fer amb una gravadora super senzilla, que era com acceptant la imperfecció d'una sola toma i capturant com moments molt vius.
0: Doncs, efectivament, el que et volia dir ara és que m'ha semblat un projecte molt especial, molt diferent, i jugues molt amb els silencis, em sembla molt maco, jugues molt amb la calma, també. De fet, tens una cançó que diu tinc masses cançons tristes. Com és que has triat aquests sons tan pausats? Explica'ns una mica com vas anar creant aquest projecte.
1: Doncs mira, una mica és el que buscava, el que busco jo en la música, o el que buscava en aquell moment quan vaig crear aquest disc, era un moment de pau i de pausa dins d'aquest món tan accelerat. I llavors em va sortir fer tot de cançons, de guitarra i veu, molt, molt íntimes, molt tancat al meu refugi, com si diguéssim. I una mica el moment que va ser com, va, anem a produir-les, me'n vaig adonar que la manera de plasmar això era deixar-les així de despullades i així de sinceres. I m'agradava molt que es pogués transmetre aquesta calma que jo sentia a l'estudi o al moment de crear-la, que la pugui escoltar l'oient i captar-ho també.
0: Doncs ara sí, també et volia preguntar, perquè, clar, vas publicar aquest àlbum a l'octubre, per tant, has tingut feina fins aleshores, però ara en què treballes? Estàs preparant noves cançons?
1: Mira, lo xulo és que el meu projecte no és ara mateix, no depenc del meu projecte econòmicament, sinó que tinc altres fonts d'ingressos de coses que m'encanten també, perquè estic això, treballant a un estudi, faig producció musical a altres artistes, estic currant en alguna sèrie, fent músiques. Llavors, per una banda, això, que puc fer el meu projecte, deixar-lo pair el temps que necessiti. Llavors, me n'he adonat una mica que després d'aquest disc he tingut moltes ganes de seguir component o de tornar-me a tancar a compondre, i ara estic en un punt de crear un segon disc, que estic fent cançons que no tenen massa a veure, o sigui, tenen molt a veure amb l'essència, però la producció és una cosa totalment diferent, és molt més d'estudi, i la veritat és que m'agafes en un punt que estic superint amb això, explorant noves sonoritats i amb moltes ganes de compartir també nova música, però que crec que encara necessito un temps llarg de que vagi mal la idea.
0: Que bé, doncs, des d'aquí, des de Calafell Ràdio, estarem molt pendents de la música aquesta, a veure si la fem sonar també aquí a la nostra ràdio. I ara et volia preguntar, perquè arriba l'estiu i, per tant, és sinònim de bon temps i concerts. I volem saber, doncs, quina és la teva agenda. Tens concerts a la vista previstos? M'has avançat abans de l'entrevista, per això, que tens un concert molt xulo, previst a l'estiu. Què ens pots explicar d'aquest?
1: Doncs mira, sí. Tinc un parell de bolos ara així Cats al calendari, que serien una el 14 de juny a la llibreria La Tempesta de Balsareny, que serà un concert bastant íntim aquest. Uh-huh. I després hi ha un altre concert que serà a la Guàrdia Pilosa, al Festival Jazz de la Palla, l'1 d'agost. I aquest concert serà molt bonic perquè serà amb la banda completa, que és amb qui vaig fer la presentació del disc al Tradicionarius de Barcelona. Uh-huh. I em fa molt feliç tornar a fer un bolo amb tota la banda, i crec que serà molt especial perquè, a més, sí, aquest poble és el meu poble, i llavors és com... Uh-huh. Fa anys que és com... tinc ganes de tocar aquí, però no sé ben bé quan serà el moment, i veig molt clarament que aquest any és el moment de fer aquest concert i que serà molt especial.
0: Que bé, que maco. Doncs esperem que vagi molt bé aquest concert i tots els projectes que vinguin. Eloi, ara sí, abans d'acabar sentirem Jardí de Flors. Per tant, deixem els oients amb aquesta cançó. Et donem les gràcies per estar aquí amb nosaltres a Calafell Ràdio. I res, el que et deia, estarem molt pendents de tot el que vagis fent. Una abraçada, Eloi.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu, David.

0: Doncs avui, des de l'Emergents, l'Eloi Sairac. Emergents, nous artistes que es van obrint pas en el panorama musical català. Recordeu que són entrevistes enregistrades ara fa algunes setmanes, alguns mesos enrere, i que recuperem aquest estiu des de l'Obert per Vacances, per la qual cosa a vegades es parlen de concerts que ja s'han dut a terme, ja s'han realitzat setmanes enrere, per la qual cosa, doncs això, recordar-vos que es tracta d'un refregit de l'Emergents amb el David Burillo. Fem una aturada, una pausa, tornem de seguida. En un moment arriba el semàfor de l'estiu. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador. A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari. Les tardes musicals de Cal...

Tram final de l'Obert per Vacances d'aquest dimarts. Avui som a dia 21 de juliol de 2026. I com sempre, com cada dia de dilluns a divendres, valorem a través de tres titulars de tres notícies i a través d'aquest semàfor de l'estiu, el color vermell, el groc i el verd, doncs aquesta actualitat. Avui el color vermell del semàfor ens parla de l'esclafit que ha sorprès amb aquest gran ensurt a l'Hospitalet aquest dilluns per la tarda. La tarda d'aquest dilluns ha deixat una imatge poc habitual a l'Hospitalet de Llobregat. Un esclafit, un fenomen meteorològic molt violent, però de curta durada, ha arrasat un tram de mig quilòmetre a l'avinguda del Carrilet, al barri de Santa Eulàlia. A només dos o tres minuts, el vent ha fet caure arbres, ha tombat fanals, ha malmès motos i ha arrencat tendals. Tot plegat enmig d'una tempesta que va durar mitja hora aproximadament i que va obligar bombers a atendre una trentena d'avisos. Per sort, no hi ha hagut ferits, tot i que un casal d'estiu haurà de canviar la seva ubicació per seguretat després que el tendal de l'escola Bernat Desclot hagi quedat afectat. Doncs els experts recorden que aquests fenòmens extrems, els esclafits, poden ser molt sobtats i difícils de preveure. És per això que aquesta notícia, aquest ensurt majúscul d'aquest dilluns a la tarda, el situem en el color vermell del nostre semàfor de l'estiu. I menys bolets si el clima continua canviant. És la notícia que situem en el color groc del semàfor perquè els boscos del Pirineu podrien produir fins a un 20% menys de bolets d'aquí l'any 2040. És una de les conclusions preliminars d'un estudi del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya que analitza com afecta el canvi climàtic als boscos de pi negre. Ara bé, la recerca també deixa una porta oberta a l'optimisme. Una bona gestió forestal amb aclarides controlades dels arbres podria reduir aquesta pèrdua entre un 8 i un 10% i ajudar els boscos a resistir millor les condicions extremes. Els investigadors continuen analitzant dades per confirmar aquestes males previsions, aquesta reducció de fins a un 20% de bolets d'aquí al 2040 en els boscos, sobretot a la zona del Pirineu. Caldrà veure si aquestes mesures permeten frenar aquests efectes del canvi climàtic. De moment, el semàfor de color és groc per aquesta notícia. I a la notícia positiva del dia, mira que ens ha costat avui, eh? Parlem d'un nou protocol perquè les famílies no se separin dels nadons. I és que l'Hospital Santa Caterina de Salt, a Girona, ha posat en marxa un nou model d'acompanyament a la unitat d'anatologia neonatologia perquè els pares no s'hagin de separar dels seus nadons quan necessiten ser ingressats. El protocol permet que un dels progenitors pugui mantenir una presència continuada al costat del petit, fins i tot quan està en una incubadora. L'objectiu és reforçar el vincle familiar, reduir l'estrès dels primers dies i també facilitar la lactància materna, sempre que sigui una situació clínica del nadó, doncs que ho permeti. És un canvi important respecte al model tradicional que sovint implicava una separació durant les primeres hores de vida. Doncs aquesta és una iniciativa que posa les famílies al centre de l'atenció sanitària i que pot millorar l'experiència d'un moment especialment delicat. Avui aquesta notícia, aquest nou protocol, és la que situem en el color verd del semàfor de l'estiu. Cada dia valorem l'actualitat amb els tres colors al semàfor de l'Obert per Vacances.

0: Empire of the Sun i Danny Ocean amb això, novetat de la setmana. Llegó. Llegó el verano. Ja fa dies d'això.
1: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
0: 9 minuts, arribem a la una del migdia. Doncs vinga, últims minuts de l'Obert per Vacances, aquest magazín d'estiu que engegàvem a les 11 del matí. Res fa un 3 i no res, una estoneta. I com el que no vol la cosa, se'ns ha passat el matí volant, com sempre. I sempre en el tram final, abans de la una, repassem l'agenda d'activitats per aquests dies a Calafell. Moment d'entrar en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda. I anem a donar un cop d'ull a aquestes activitats programades. Comencem parlant del terror a la fresca. Aquesta nit, a partir de les 10, 22 hores, en el Parc de la Sínia, amb la projecció de Nosferatu. Es tracta d'una nova reinterpretació del clàssic vampíric sobre una criatura obsessionada amb una jove. Ara recomanada a partir de 16 anys. Aquesta nit, ja recordeu, a les 10 de la nit, a partir d'aquest horari, la projecció de Nosferatu, terror a la fresca, en el Parc de la Sínia, Calafell Platja. Vinga, també parlem dels misteris de Calafell, el manuscrit de la Casa Barral. Es farà demà dimecres, dia 22, a partir de les 8 del vespre, al Museu Casa Barral, activitat gratuïta. Els joves hauran de trobar un manuscrit ocult escrit als anys 70 amb textos clandestins sobre llibertat, poesia i identitat. Una experiència col·laborativa que connecta amb la història cultural local. Activitat gratuïta, però atenció, cal inscripció. A més, també aquesta activitat està adreçada a joves a partir de 12 anys i en cas que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu una inscripció i participeu de l'activitat. També moltes activitats programades aquest estiu pels joves. Misteri de Calafell, el manuscrit de la Casa Barral. Recordeu, demà a partir de les 8 del vespre, al Museu Casa Barral. I aquest dijous, dia 23, a les 11 del matí, a la Biblioteca Ventura Gasol, taller de ciència surreal magnètic. Per infants a partir de 6 anys, cal inscripció a través del WhatsApp 687-271-373. 687-271-373. En Pèndulum, taller de ciència surreal magnètic, aquest dijous a partir de les 11 del matí a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell. I anem el divendres, dia 24, perquè al carrer de Mar, del nucli del poble de Calafell, estaran de festa. Festa del carrer de Mar, amb tallers infantils, amb Cíntia Branco, amb la Cíntia Branco, un espectacle infantil i també un berenar popular. Serà a partir de 6:45 de la tarda a la placeta del carrer de Mar. I també hi haurà un sopar de Carmanyola i Ibai amb el duet d'Ambient. A partir de les 9 de la nit, a motiu d'aquesta festa del carrer de Mar, aquest sopar de Carmanyola i Ibai, aquest divendres, a partir de les 9 de la nit. Activitat gratuïta. I anem al dissabte. Sí, hi haurà ballada de sardanes a partir de les 8 del vespre a la plaça de Catalunya amb la cobla Maricel. I tot això ho trobareu a l'agenda del web municipal calafell.cat. La podeu consultar en qualsevol moment. Aquí també, en l'Obert per Vacances, us ho expliquem cada dia abans d'acabar el programa. Doncs vinga, anem recollint trastets. Anem acabant edició del programa d'aquest dimarts. De mica en mica va passant la setmana, de mica en mica, doncs vinga, anem fent. Va passant l'estiu. I aquí estem aquest mes de juliol al vostre costat des de Calafell Ràdio, al 107.9 de la FM, també en emissió online. I amb què marxem? Doncs amb Camila Cabello i Ed Sheeran, amb una cançó que publicaven ja fa temps enrere i que es diu Bam Bam. Amb això ens aprovem a la una. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat de la ràdio. Demà, a partir de les 11, ens hi tornem a posar. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. I ara, bam, bam! Que acabeu de passar un molt bon dimarts. Adéu!

Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molt

0: Calafell Ràdio, que va en xancletes.
1: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
2: Calafell Ràdio FM.
3: It's summertime.
1: Calafell Ràdio, són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.